0: És el Festival de Música Familiar de Girona.
1: Durant tot el cap de setmana s'han combinat activitat i tallers amb actuacions com els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Detallets o Ginesta. Com ja és tradició, tampoc hi han faltat els Amics de les Arts i la seva mascota, l'home, que treballa fent de gos.
0: Diumenge sense drama. Tu, Sergi, ets d'aquells que el diumenge és un drama o no? Perquè hi ha molta gent que el diumenge li agafa aquella depressió.
1: Comença a entrar una mica la sensació de has de matinar molt demà, això sí.
0: Home,
1: que ho tinc.
0: Home, però seria pitjor no haver d'anar a treballar, diguéssim.
1: Home, clar, exacte. I tant.
0: A aquesta hora, sense drames, saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina, com estem?
2: Ui, drames no, que ja en tenim prou, s'escolta.
0: Sí. Què tenim avui el programa?
2: Doncs bé, home, tenim papa per un tubo, no? M'ha arrencat la setmana de la visita papal. A Madrid ja hem vist com ha anat, ell no arriba fins demà, però ja hi ha talls de restriccions. Serem al carrer, veurem com afecta, parlarem amb Protecció Civil perquè donin consells a la mobilitat. Qui s'ho estigui preguntant ara mateix, qui s'hagi de moure per Barcelona aquests dies, doncs ho poden escoltar a partir de 8:45 del matí. I conversarem també amb la consellera d'Universitats, perquè clar, hi ha 46.000 alumnes catalans que a partir de demà s'examinen de la selectivitat amb tot aquest sidral de mobilitat.
0: Un patiment afegit, el de com arribaré.
2: I amb aquest final de curs ple de vagues, li demanarem si creu que estan preparats o que això ha condicionat la preparació dels alumnes, aquestes vagues. A la consellera d'Universitat serà a partir de les 9 del matí. Tertúlia esportiva també tindrem amb el Roncero i companyia sobre les eleccions al Madrid. I a partir de les 10, el Florentino, no va dir, mare
0: de
2: Déu.
0: El Francino
2: i l'Estel Soler.
0: No sé, a Francino li agrada que l'hagis confós. Marina, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora comença doble programació. Aquí Catalunya Ser, Catalunya, oi per oi, Cadena Ser.
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: És dilluns 8 de juny, inaugurem la Setmana del Papa. De moment encara el tenim a Madrid, avui va al Congrés Espanyol, l'escoltarem en directe a 11:15. Des d'allà tornarà a entonar el no a la guerra, parlar de pau i advertir el risc de la polarització en vivim immersos, de drets humans, de respecte entre germans, i el seu missatge es llegirà com l'enèsim que el vot al trumpisme, i benvingut sigui. I Pedro Sánchez i tots els laïcistes progressistes com ell l'abraçaran. I tot aquest discurs tindrà de taló de fons les bombes al Pròxim Orient, que just quan es compleixen 100 dies de la guerra tornen a retronar en una nova escalada aquesta matinada, amb míssils creuats entre Israel i l'Iran, amb un tram incapaç de lligar curt qui és o qui havia estat el seu aliat Netanyahu. És demà a les 12 que el Papa aterra a Barcelona, queden 24 hores pel sarau important. Demà a aquesta hora ja hi haurà restriccions a diversos punts, però és que ja des de ja mateix es comença a tallar el trànsit i la mobilitat en alguns llocs, com són Montjuïc, el Gòtic o el Raval. Ni més ni menys que amb l'Església han topat les desenes de milers d'estudiants que a partir de demà fan la selectivitat. D'aquí una estona parlarem amb Protecció Civil per si tenen consells per moure's demà i passat per la ciutat, però és que no és només l'inconvenient de la visita papal. El que els toca fer les proves d'accés a la universitat aquest any ho fan travessats per un final de curs absolutament convuls i marcat per unes vagues i un malestar dels professors que segur que no ha ajudat. A partir de les 9 parlem amb la consellera d'Universitats. Avui sabrem més coses de com seran les protestes de mestres aquesta setmana. Volen que se'ls escolti i que se'ls vegi, ara que tots els focus apunten aquí per la visita del Papa, com us deia. Demà torna la vaga i el que sí que diuen és que s'esperaran a fer manifestacions i talls passades les 9 del matí per no afectar els estudiants, que a aquella hora comencen els exàmens. I qui ha passat la prova és Florentino Pérez, però amb un terç del madridisme que li gira l'esquena. Just aquesta nit el Papa va al Bernabéu, ja ho veieu, tot ben lligadet, com la maionesa. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
2: No li ha de ploure al Papa, eh?
4: Quan és la visita, exactament?
2: Demà i passat.
4: Dimecres no.
2: Val.
4: Dimecres dic no hi ha cap acte.
2: Sí, demà i passat. Sí, dimarts i dimecres.
4: Ah, val. Doncs sí que plourà.
2: Què dius?
4: Bé.
2: Quan, al matí o a la tarda?
4: És una bendició la pluja a Catalunya, eh?
2: Sí, això és veritat. Com a mínim fa un parell d'anys ho era, sí.
4: Poder ell ho sap i si té mà, doncs poder ens porta pluja. Serà feble, serà al matí. I sí, avui no. Avui dia estiuenc, demà tampoc plourà. i demà baixaran les temperatures, però avui, de nou, de fet, fins i tot amb més calor que el cap de setmana. Ara no, ara fa fresca. Tenim a la ciutat de Barcelona 20 graus de mitjana, però hi ha molts barris on ens situem al voltant dels 18-19 graus. 18 n'hi ha a Tarragona, també a Girona, 17 a Lleida. Alguna boira ara mateix a l'interior de l'Ebre, però al matí i al migdia seran assolellats i és això el que ajudarà que la temperatura pugi ràpidament. Ens aproparem als 30 graus al litoral i perlitoral, amb sensació de xafogor, els superarem els 30 a tot l'interior i, com és habitual, les temperatures més altes al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, properes les màximes als 35 graus. I una tarda més, vent moderat a fort. Aquesta marinada, que sol bufar a les tardes càlides de la primavera i de l'estiu, després nuvolades. I és que, entre aquesta tarda i la pròxima nit, hi haurà tempestes al Pirineu i Prepirineu, algunes arribaran fins al nord de l'Empordà, també alguns xàfecs a les comarques de Lleida fora del Pirineu. Seran tempestes que localment podran descarregar amb intensitat, però durant poca estona i no de manera generalitzada. I demà, doncs, temperatures més baixes, no farà massa calor, amb molt de sol i alguns xàfecs durant la tarda també als Pirineus.
2: Carbó, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.

0: paz y comed todos de él.
1: El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias.
2: ¿Qué es del dispositivo que es importante que llegue a Cataluña en el darrer año?
3: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que mañana le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea, con su nombre y con el número uno.
4: Acabar el curs tornant a mostrar el malestar.
5: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
6: Passen 5 minuts de les 7 del matí, el Papa no aterra fins demà a Barcelona, però des d'aquesta hora ja comencen les restriccions al trànsit. Guillem Favó, bon dia.
7: Hola, bon dia, Marina.
6: Comença ara el blindatge de les zones dels espais que freqüentarà el Pontífex dimarts i dimecres, demà i demà passat.
7: Des de fa 5 minuts, l'entorn del Palau Episcopal, on dormirà Lleó XIV i la catedral estan tancats, el trànsit s'ha tallat i s'han retirat cotxes, motos i bicis aparcades. Tampoc no es pot aparcar des de la seta al carrer Rosselló, per exemple, que és per on avançarà el Papa Mòbil abans d'accedir a la Sagrada Família.
6: I l'altre punt, que comença també a blindar-se aquest matí, és l'anella olímpica de Montjuïc.
7: Hi haurà restriccions per circular-hi des de les 7 del matí d'avui fins a les 12 del migdia de dimecres. A més, demà a la nit no s'hi podrà aparcar per la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic.
6: Estem parlant d'un dels dispositius dels Mossos d'Esquadra més complexos dels últims anys.
2: Que és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
6: Això ens ho deia el cap, el responsable, el coordinador d'aquest dispositiu de seguretat l'altre dia en aquest programa, la setmana passada. Hi haurà un seguiment 24 hores al dia en directe des de la seu central de la Policia Catalana a Sabadell i el punt més sensible serà l'Eixample. Andrea Villòria.
8: Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat. El tall afecta tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia i fins a la Pan, i tots els carrers transversals Illa Amunt i Illa Avall. A més, evidentment, de la Sagrada Família i les 9 illes del voltant. Tot això quedarà tallat el dimecres 10, des de les 7 del matí i fins les 2 de la matinada de l'endemà, així que els veïns ja poden anar retirant els vehicles. L'Ajuntament, de fet, ja ha tret els contenidors. Ara bé, els Mossos asseguren que els veïns podran entrar i sortir de casa.
2: No han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. L'únic que hem de portar l'hem de demostrar doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està.
8: Només caldrà que ensenyin, per exemple, el DNI, un altre document o indicar on es viu.
6: I el més important és que dimecres quedarà tancada la parada del metro de Sagrada Família.
8: Els trens de l'L5 i l'L2 no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, s'incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bici de les zones afectades també estaran tallades. I un dia abans, el dimarts, els busos que travessen Montjuïc no podran fer-ho perquè la muntanya quedarà blindada. Pels que tinguin entrada a l'Estadi Olímpic, sí que hi haurà un bus llançadora.
6: I que potser esteu pensant, llavors, què faig? Me'n vaig a la feina aquell dia, em quedo a casa perquè... El govern ha dit una cosa i la contrària. Primer va dir que no calia teletreballar, ara s'ho han repensat i sí que recomanen el teletreball per demà i dimecres.
7: La setmana passada el govern Illa veia la recomanació exagerada, però ahir el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va rectificar davant la dimensió, deia, que pot tenir la visita del Pontífex. El conseller assegura que cal col·laborar per reduir la mobilitat a la demarcació de Barcelona.
6: I aquí hi ha influït segur el fet que els professors hagin mantingut la vaga de cara a aquesta setmana, sobretot a partir de demà. Nosaltres d'aquí una estona conversem amb la responsable de Protecció Civil de tot aquest dispositiu també. A Madrid, la visita de Lleó XIV està sent un bany de masses.
0: Tomás y comed todos bien.
6: 1.100.000 persones van assistir a la missa multitudinària d'ahir a Cibeles.
9: Pero Madrid ha respondido bien.
6: Madrid ha respondido bien, li va dir Felip VI al Sant Pare. Aquest matí és quan el pontífex pronuncia un discurs inèdit al Congrés. Ens ho explica des de Madrid la nostra companya, la Laura Gutiérrez, que està seguint tot el viatge del pontífex.
10: Hoy León XIV afronta la jornada más institucional de su viaje. Primero, la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Anunciatura Apostólica, donde el Papa se aloja estos días. Y después, en torno a las 11 de la mañana, pronunciará un discurso histórico en una sesión extraordinaria en conjunta de las Cortes Generales en el Congreso. Es la primera vez que un Papa interviene en la Cámara Baja. Antes saludará a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Ya han dicho que no estarán ni Podemos ni Benega.
6: Y tampoco estarán ni Zapatero ni Felipe González.
7: Els expresidents estan convidats a l'acte, però ni un ni l'altre hi aniran. A la Cambra Baja també hi assistiran presidents autonòmics i el president català, Salvador Illa, s'ha traslladat a Madrid i hi serà.
6: que abans d'anar al Congrés, el papa es reuneix a la Nunciatura, que vaja, havia de ser la seva residència, en aquest cas aquí a l'estat espanyol, amb Pedro Sánchez. Allà és com si ell rebés a Pedro Sánchez.
7: Exacte.
6: I no l'inrebés.
7: Sí, perquè durant el dia d'avui el pontífex Lleó XIV farà de cap d'estat del Vaticà. Els estaran esperant a la Nunciatura, que és l'ambaixada del Vaticà a Espanya, les associacions majoritàries de víctimes d'abusos a l'Església. Volen protestar-hi perquè el papa ha decidit no reunir-se amb elles. Aquesta tarda Lleó XIV es reunirà només amb aquelles que han participat del programa de suport i atenció de l'Arcabisbat de Madrid.
6: I n'he dit també el que passava ahir a la tarda.
1: Todos los seres humanos nos enfrentamos a los grandes interrogantes de nuestra existencia.
7: L'actor Antonio Banderas va ser un dels VIPs presents a l'acte al Movistar Arena. Van asseure junts Isabel Díaz Ayuso, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz, i els sindicats i la patronal, la COE, també van coincidir en el mateix espai i van adreçar-se a Lleó XIV.
6: Un Lleó XIV que ja ha fet 6 intervencions en el que va del seu viatge. Ell va aterrar dissabte, ja ho sabeu, i ha estat taxatiu amb la immigració, les guerres, però ha esquivat alguns altres assumptes més espinosos. Ha vingut aquí a Espanya per seguir-lo, enganxat a ell, el tindrem tot el dia, el nostre corresponsal a Roma, Joan Solés. Bon dia.
11: Bon dia. Lleó XIV ha completat els seus primers 2 dies a Madrid amb un to inequívocament pastoral.
12: Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
11: Ha insistit en el seu compromís contra els abusos sexuals a l'Església. Ha demanat a la classe política que abandoni la dialèctica de l'enfrontament i ha reclamat als catòlics major solidaritat amb els més pobres.
13: Ante la violència de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa.
11: Els joves els ha advertit dels riscos de les xarxes i de la intel·ligència artificial i els ha animat a formar famílies.
13: No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia.
11: Però ha esquivat les preguntes que aquests mateixos joves li traslladaven: la dificultat per accedir a un habitatge fonamental per formar una família, la precarietat de la feina o de les traves per cursar i acabar estudis universitaris. I ha mantingut silenci en els grans temes de fricció del Vaticà amb el govern d'Espanya. Ni una paraula sobre l'avortament, el divorci, l'eutanàsia o el matrimoni homosexual, ni sobre el paper de la dona en el futur a l'Església o la rigidesa del celibat. Sobre les guerres d'Ucrània, el Líban o els territoris palestins, tot just una invocació a la pau, així en abstracte.
6: Aquesta visita del papa, aquest viatge que coincidirà amb la protesta dels professors a Catalunya. Tornen a la vaga demà, el dia que aterra Lleó XIV, i per diumenge preparen una gran manifestació. La mobilització de dimarts no comença fins passades les 9 del matí, perquè diuen que volen no afectar els estudiants que just aquell dia, just demà, comencen les proves d'accés a la Universitat Soledad Domínguez.
14: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT tenen previst reunir-se avui per concretar quines accions faran coincidint amb la visita del papa. Si ja està decidit que a primera hora de dimarts no hi haurà talls de trànsit per no perjudicar els alumnes que comencen la selectivitat.
15: Hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí, doncs nosaltres engeguem la protesta. Tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
14: A Barcelona s'ha convocat una concentració que partirà a les 11 del matí de Plaça Espanya. Les escoles i instituts que estan ubicats en les zones per on passarà el pontífex s'estan organitzant també per preparar i penjar pancartes de grans dimensions a les façanes, i diumenge manifestació oberta a les famílies i en general a tota la societat per reclamar un increment de la inversió en educació i canvis profunds per corregir un sistema que diuen està en fallida.
6: Que els mestres no són els únics que estan en revolta, també ho estan des de fa setmanes les bibliotecàries. Avui el comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona pressionarà l'Ajuntament.
7: Sí, estan en vaga indefinida des del passat 26 de maig. Per avui, per a les 11 del matí, han convocat una concentració a les portes de l'Ajuntament per exigir que el consistori torni a la mesa de negociació. Les bibliotecàries, que reclamen una millora de les seves condicions laborals, especialment els horaris i la compensació per treballar els dissabtes.
6: I us ho deia, el papa fa una crida a la desescalada dels conflictes, però és que res més lluny de la realitat.

0: és més lluny de la realitat. Això ha passat fa una estona. Aquesta passada nit l'Iran ha llançat míssils contra Israel en resposta als atacs israelians sobre Beirut. Vaja, que tenim Benjamin Netanyahu desafiant Trump per partida doble.
1: Israel va trencar l'alto al foc i va atacar els suburbis de la capital libanesa i l'Iran hi ha resposta amb aquests atacs.
0: I diem per partida doble perquè el primer ministre d'Israel sí ha tornat a això.
1: I Trump ha demanat a Netanyahu que ho deixés córrer, que no respongués, però Netanyahu ha tornat a ignorar el president dels Estats Units i ha disparat contra l'Iran aquesta mateixa matinada amb atacs que han arribat a Teheran, la capital de la República Islàmica. Hi ha foc creuat, doncs, entre els dos països i això se sumen als atacs que també ha llançat al Iemen.
0: I en relació a això han transcendit unes paraules de Donald Trump.
1: Aquí se li pot estar escapant el conflicte de les mans. Trump va anunciar que trucaria al primer ministre israelià, però per què? Millor dit, no prengués represàlies. El president dels Estats Units va dir a Axios: Israel ha atacat i l'Iran ha atacat. Les dues parts han tingut el seu moment divertit. Ja no necessitem més.
0: 7:15. Avui publiquem enquesta, la sèrie El País, i el PP amplia el seu avantatge sobre el PSOE després de la imputació de Zapatero i l'entrada de la UCO a Ferraz.
1: Segons el baròmetre, els socialistes perden gairebé un punt en estimació de vot i Vox baixa per tercer mes consecutiu. El PP quedaria avui com a primera força amb més del 32% dels vots. Això són prop de 5 punts per davant del PSOE, que es quedaria al 27,7%.
0: I el que és rellevant aquí, la suma de la dreta i l'ultradreta ja frega el 50% dels vots.
1: L'enquesta es va fer abans que s'aixequés el secret de sumari en el cas Leire. Sumar, no obstant això, també rendibilitza la caiguda del PSOE, que creix el mateix que el PP, mig punt. Vox cau fins al 17,4%.
0: Sobre les possibles aliances per derrocar Pedro Sánchez, el secretari general de Junts, el Jordi Turull, nega cap mena de contacte per part del Partit Popular per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
1: En una entrevista aquest cap de setmana a La Vanguardia, Turull carregava contra els de Núñez Feijóo.
2: Qui ha anat canviant de plantejament, ara sí, ara no, ara potser, ara d'aquesta manera, ara de l'altra, és el PP. Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. I ja ho saben, quin és el sistema de funcionament de Junts.
1: Pel que fa a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts, l'ha acusat d'alimentar la ultradreta i ha tornat a demanar-li que convoqui eleccions.
0: I ja hi ha dos candidats que han passat al tall a les primàries per l'alcaldia de Barcelona de Junts. Són Jordi Martí i Pilar Calvo.
1: Encara hi ha dos candidats més que volen ser l'alcaldable de Junts. Són Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa, que han anunciat la seva intenció de presentar-se. Tenen fins dijous per presentar els seus avals.
0: I els Mossos investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima mor per una ferida amb arma de foc al carrer de la Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets una altra persona.
1: Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri, als peus de Montjuïc, després de la mort a trets d'un home a mans d'un pistoler, el que els Mossos encara estan buscant. A les 9 de la nit, l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'illa d'uns pisos en aquest carrer i li ha disparat. Aquest era el moment en què veïns, testimonis i personal sanitari intentaven reanimar l'home que havia quedat estès a terra. No ha servit, ha mort una hora després. És el cinquè home assassinat a trets en el que portem d'any.
0: I han detingut dos homes a Badalona per la seva implicació en una baralla amb armes blanques al barri de la Salut.
1: Tots dos van acabar ferits ja a l'hospital. L'alcalde Xavier García Albiol ha identificat els dos individus com a estrangers i ha aprofitat per defensar la necessitat de controlar millor qui entra al nostre país.
0: I fa unes quantes setmanes ens va encongir l'estómac a tots per les semblances, les similituds que hi havia amb els temps de la Covid. Doncs bé, els 5 passatgers catalans de l'Ondius ja són a casa després de tornar a donar negatiu d'antivirus. Els afectats han rebut l'alta mèdica aquest cap de setmana a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Marcos Ferrer.
1: Sí, encara podem dir que no tenim encara disponible la crònica amb el Marcos Ferrer, que queda només, per tant, a l'estat un ingressat, que és la persona que va donar positiu. Aquest sí que seguirà fent confinament hospitalari.
0: Doncs aquesta és la informació que ens recull el Marcos Ferrer.
3: Tal com estableixen els protocols de vigilància, els 5 catalans continuaran en aïllament domiciliari i hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Continuaran aïllats durant 14 dies fins a completar els 42 dies que fixa el protocol. Tot i això, de manera excepcional podran sortir al carrer sempre amb mascareta i respectant les mesures de protecció establertes. El protocol també preveu 2 controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia.
0: Temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid.
4: Amb el 65% dels vots, és a dir, 21.741 socis van votar per la candidatura de Florentino.
5: Muchas gracias por vuestro apoyo. por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones.
4: Florentino Pérez serà ara president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030. Va voler destacar

0: que són els segons millors resultats de la història d'unes eleccions al club. Recordem que en feia 20 que no en votaven. Ja va parlar de Mourinho.
1: Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: Un poc entusiasme, no?
0: Fins i tot demanant aplaudiments pel portuguès. Serà el 8è mandat de Florentino.
2: Que sigui, que guanya, que té corda fins al 2030, però té una contestació interna important, perquè el seu rival, Enrique Riquelme, ha obtingut millors resultats dels que s'esperaven.
0: El 35%, 11.814 socis es van decantar per la seva candidatura. Diu que tot això és l'inici.
3: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Nos sentimos ahora en la obligación y en la responsabilidad de tomar la voz de todos esos socios y esos madridistas que en tan poco tiempo nos han dado la oportunidad de valorar nuestra candidatura y tenemos la obligación también de seguir adelante.
0: A més, va assegurar que han aconseguit aturar la venda del Real Madrid, un Riquelme que va impugnar 1.000 vots per correu, dels quals 400 van ser anul·lats, tots vots a Florentino Pérez.
2: I al Papa, que també es fica en això del futbol, li van preguntar de quin equip era i li va trencar el cor a molta gent dient que era del Madrid.
0: Sí, va dir durant el seu vol a Madrid que com a Papa és de tots els equips, però que com a Robert Francis Preu es del conjunt blanc, ho va recordar Florentino.
1: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que mañana le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea, con su nombre y con el número uno.
0: El veurà, perquè aquesta nit va al Bernabéu el Papa.
2: És que, clar, em fa gràcia, li estan regalant una de coses al Papa... De pongos, en fi. A la prèvia del Mundial, Espanya juga aquesta pròxima matinada el seu últim amistós.
0: Contra el Perú, a les 4 de la matinada, encara sense Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz, que no han viatjat a Mèxic, a la Puebla, que és on es disputa el partit.
2: Nou en surt majúscul de Christian Eriksen.
0: El migcampista danès, que ja va patir una aturada cardíaca durant l'Eurocopa del 2021, va tornar a desplomar-se sobre el terreny de joc en el partit amistós d'ahir contra Ucraïna, però es va poder aixecar i caminar fins a l'ambulància. El marcapassos va respondre com calia, va informar el metge de la selecció danesa.
2: L'Europa finalment eliminat dels play-offs d'ascens a segona.
0: Va caure a la pròrroga contra el Celta B, 3-2. El Sabadell ja coneix el seu rival a la final, serà el Zamora, i ha eliminat el Cornellà de Messi en la fase d'ascens a segona federació. El Badalona va remuntar el 4-1 de l'anada amb un 3-0 i disputarà la final.
2: Victòria número 100 per Marc Márquez.
0: Fa 29 dies era operat de nou, ahir va completar un cap de setmana perfecte. Pole, victòria dissabte i victòria diumenge en el Gran Premi d'Hongria. Costa va ser segon i Bagnaia tercer.
2: Un punt per Fernando Alonso a Mónaco.
0: L'Asturià va sumar el primer de la temporada, desè, després de les penalitzacions en un Gran Premi de Mónaco que va guanyar Antonelli. El pilot més jove de la història en aconseguir-ho, només 19 anys.
2: La penya es classifica per les semis dels play-offs.
0: Victòria a la pista del Baskonia, 88-96. S'enfrontaran ara el València Bàsquet, l'altra eliminatòria, Barça, la Laguna Tenerife.
2: Zverev guanya el Roland Garros.
0: L'alemany conquereix així el seu primer gran slam, derrotant en 5 sets a l'italià Flavio Cobolli.
2: I Copa del Rei pel Barça d'handbol.
0: La 13a consecutiva victòria, 17-37 a la final.
2: I avui la firma l'actualitat ens la posa el filòsof Josep Ramoneda.
4: Aquesta serà la setmana del Papa i Gaudí. Les aparences funcionen. La mobilització de masses d'aquests dies amb la complicitat dels poders públics demostra la incidència que té encara la religió catòlica en un país en què la creença està en declivi, la laïcitat ja és majoria i els escàndols de pederàstia a l'Església s'acumulen davant la passivitat de la jerarquia eclesiàstica. Lleó XIV ha entrat en bon to i verbalment ha estat contundent contra la polarització, contra l'extrema dreta i reconeixent sense embuts ni excuses els abusos. La pederàstia que llastra l'Església catòlica. El Papa està passant per Madrid, demà a Catalunya. Serà interessant veure els matisos diferencials de l'espectacle un lloc i l'altre. Dos dies a Barcelona i l'entorn que combinaran a la Sagrada Família, que ha anat creixent i prenent una dimensió que resta a veure amb la singularitat de l'obra de Gaudí. Sort té l'arquitecte de no poder ressuscitar perquè se li posarien els pèls de punta. Els seus promotors confien en que la presència del Papa consolidi la fabulació que ens han venut. Diguem-ho clar, la Sagrada Família, tal com s'ha desenvolupat, és dels que han tirat pel dret, amb Gaudí com portada, per un camí que transforma una idea de geni en un experiment, i tan fàcil que era deixar-lo tal com estava, com una obra inacabada.
2: 7:23. Ara us ho dèiem, ahir va haver eleccions al Madrid, ha guanyat Florentino, però menys marge del previst. Però el que volem explicar-vos ara, no sé si sabíeu que el primer president del Club Blanc va ser un català que es deia Joan Pedrós. Xavier Garmaní, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, Marina, com estàs?
2: Qui era aquest Joan Pedrós? Li haurem de preguntar al doctor Pedrós si tenen alguna cosa a veure.
5: Sí, mira, jo ho pensava també mentre estava preparant el guió de la secció, perquè realment, bé, a més, no, la gent quan comença a estirar d'arbre genealògic acabes veient allà d'on surts i és possible que sí. De fet, li hauríem de... Perquè era nascut a Barcelona, Joan Pedrós, i és un dels tres fundadors del Club Blanc, juntament amb Julián Palacios, que era madrileny, i el germà d'en Joan Pedrós, en Carles Pedrós. I, de fet, és molt divertit, perquè, és clar, tu ja saps que hi ha aquesta... No cal que expliquem res, perquè la rivalitat la sabem i de sobres. Sí. I, esclar, això que un català sigui president del Madrid, a Madrid... I el Real Madrid, com ho viuen? Doncs he anat a la pàgina web del Club Blanc i tu mires allò, història, i diu: Julián Palacios erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución fue Juan Pedrós en 1902. Que a mi sembla un rodolí i tot, ben bonic, això. La qüestió és aquesta, que intenten com que no quedi ben bé el primer, quan en realitat ell és qui va fer els tràmits de legalitzar-lo, i de fet és el primer que queda com a reconegut com a president de la primera junta directiva del que llavors es deia Madrid Futball, ho dic així com si fos un anglès de l'època, club. El terme reial li van posar el 1920, quan aquest senyor ja estava retirat. Però sí que és veritat que ell va ser el promotor d'un torneig que servia per commemorar la coronació d'Alfons XIII, que va ser coronat rei precisament aquell 1902, i que seria la llavor de la futura Copa del Rei, tot i que el títol d'aquell primer torneig es deia Concurso Madrid de Futball.
2: Exacte.
5: O vaja, que és una mica diferent de com ara diem els tornejos.
2: Però llavors,
5: vaja que...
2: els germans, sí, Pedrós eren catalans però vivien a Madrid?
5: Sí, eren una família originària del món del tèxtil, de Sarrià, quan Sarrià encara no formava part de Barcelona, i regentaven una botiga que venien teles. Llavors no hi havia això que tenim ara del fast fashion o pret-a-porter, que són, no?, que compres i no hi havia Zares i companyies. La gent es comprava les teles i anava a botigues com la que tenien ells al carrer Alcalà número 26, que es deia el Capritxo, i que havia obert el seu pare. I de fet són una família ben curiosa, perquè en Joan Pedrós era naturista, i de fet ara fa 100 anys, el 1926, era vicepresident de la Societat Vegetariana Espanyola.
2: Carai.
5: I aprofitaven la botiga per vendre revistes de temes vegetarians i naturistes, que també havia de ser maco de veure.
2: En aquella època devia ser revolucionari.
5: Sí, esclar, i tant. Estava lligat a un concepte que es deia l'higienisme, que era... Això també li podries preguntar al doctor Pedrós, perquè és bàsic per la medicina d'aquella època, que és estar en contacte amb l'aire fresc, menjar més sa, bé, una sèrie de coses que continuem tenint molt presents, i que, de fet, ell va morir a la casa de, ni podríem dir, no sé si casa de colònies o turisme rural que tenien a Ávila, a Arenas de San Pedro, que es deia El Berrocal, que servia precisament per això, per anar a respirar aire fresc i natura, i doncs allà va morir el 1932, el que va ser el primer president del Madrid en aquella època, quan es va fundar.
2: Això, el Joan Pedrós i el seu germà, el Carles?
5: Doncs mira, aquest encara és més divertit quan vas a la web, perquè diu el que fuera el primer gran presidente del Real Madrid entre el 1904 i el 1908. Jo no he sentit mai que en Florentino en parlés d'aquest senyor. I mira que fa tots els papers de l'auca, eh? Mira, és un senyor també molt particular. De petit va tenir problemes de salut i va quedar coix, i malgrat això va ser jugador de futbol, es va dedicar al periodisme esportiu, va fundar la Federació Espanyola de Futbol i va ser un dels impulsors que el Madrid formés part de la FIFA, i també va ser àrbitre. I atenció amb aquesta dada. En aquest torneig que us deia ara del 1902 que va fundar el seu germà, ell va ser l'àrbitre de la final entre el Club Biscaia i el Futbol Club Barcelona.
2: Ah.
5: I qui va guanyar? Els altres, els bascos, 2-1, eh? Després, perquè diguin de negreira, que ja veus que la cosa et donaria per molt. De fet, ho va fer també que el 1907 ja el van nomenar president honorari vitalici del Madrid, i és un personatge també curiosíssim, com el seu germà es dedicava, per exemple, a la producció d'oli a Jaén, tenien oliveres, va ser diputat de Corts pel Partit Liberal pel districte de Mataró, i de fet a Mataró, si hi aneu els que sou d'allà que ens estigueu escoltant, sabeu que hi ha un passeig Carles Pedrós, i el camp, que ara es diu Camp del Centenari, original era camp de futbol Carles Pedrós. I que si mireu el mapa, els que no som d'allà i no ho coneixem gaire bé, doncs us adoneu que no és pas massa lluny d'un barri que ara tots coneixem molt, que és el barri de Rocafonda, de Mataró. Per tant, molt, molt a prop d'allà on va començar a fer els passos Lamine Yamal. Per cert que Pedrós, el Carles Pedrós, va morir el 1950.
2: Sí, sí que en va fer, de coses, aquesta família. I alguna altra sorprenent en 30 segons?
5: Doncs mira, en 30 segons, parlar-te de la germana, que aquesta sí que no se'n parla mai, pobra, que es deia Matilde Padrós, la primera dona doctora en filosofia, segons Ortega i Gasset, la dona més intel·ligent que havia conegut mai, que va treballar fins i tot al King's College de Londres i va ser redactora de l'Enciclopèdia Britànica, però que quan es va casar va acabar a sus labores, perquè mira, se sap que això d'aquestes coses de la família tradicional obliga massa a vegades.
2: Per tant, sí.
5: I ja ho, sí, sí.
2: Carmeniu, gràcies, que vagi bé.
5: Adéu, bon dia.
2: Adéu. I arribarem a 7:45 amb la reina del mandú. Cristina García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, nois. Sí, Anita la Sexta en Anatomia de Amami Mendizábal van dedicar el programa al mític Homo Zapping, un fenomen que va ser molt més que un programa de televisió, que un espai de zapping, perquè es va convertir en una fàbrica d'estrelles, un mirall de format de la televisió dels 2000 i una factoria de moments convertits en memes eters.
7: Hubo una vez un programa que se atrevió a reírse de la televisión desde dentro. Un formato que hoy no se podría hacer.
8: Tú no me enfoques más, ¿entiendes?
9: Este es el corto del director.
7: Ese programa se llamaba Homo Zapping y convirtió la sátira televisiva en arte pop.
10: Andreita no es un mono de feria, ¿vale? Que le quede clarito, ¿eh?
7: 20 años después, algunas de aquellas imitaciones siguen vivas en la memoria colectiva.
11: Hago la colección de los cromos de Shrek.
7: Y sí, la niña de Shrek nació en Homo Zapping.
6: Els personatges que van crear Paco León, Sílvia Abril i Yolanda Ramos, entre d'altres, es van fer més populars que els reals. En el programa d'ahir, Mamé Mendizábal els va reunir a tots, a gairebé tots, i van recordar el mític Homo Zapping en els seus millors skates. Val molt la pena recuperar-lo al web de A3Player, tant si sou fans com si voleu redescobrir o descobrir per primera vegada un format de programa d'imitacions que continuen vives en la memòria col·lectiva.
12: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
2: Són 7:45 del matí, actualitzem la informació de servei. Avui, calor. Jordi Carbó, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que ara mateix l'ambient es nota una mica fresc, a la tarda la calor serà de ple estiu. En un dia bàsicament assolellat, alguns xàfecs durant la tarda als Pirineus. Ara tenim 19 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona.
2: Acabem de perdre la connexió amb en Jordi Carbó, però vaja, que sàpigueu això, que farà calor durant tot el dia i que demà sí que ja baixen una mica més les temperatures. I pel que fa a la mobilitat, comencen els talls, les restriccions per la visita del Papa. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
2: On?
14: Doncs tindrem tres punts claus, començant per l'entorn de l'anella olímpica, que des de ja fa uns minuts té l'entorn tallat i ho estarà fins dimecres al matí. També ja està tallat l'entorn de Ciutat Vella, on hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i del Palau Episcopal, que s'allargaran fins dijous. I el tercer punt és a l'Eixample, que serà un dels talls més crítics, però que començarà dimecres, afectant l'entorn de la Sagrada Família i el carrer Rosselló.
2: I davant d'això, el govern i l'Ajuntament de Barcelona han recomanat utilitzar el transport públic, òbviament, i han ampliat l'oferta de metro, de busos, de servei especial. A més, demanen des de la Generalitat que qui pugui teletreballi. Més enllà de les afectacions per la visita al Papa, que sobretot són avui, demà i demà passat, com comença aquest dilluns a les carreteres? Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia. Doncs més enllà d'aquestes retencions habituals, que a hores d'ara doncs, circulen amb molta intensitat a tots els voltants de Barcelona, el nus de la Trinitat, els túnels de Vallvidrera, per la C16, però també a l'entrada des del Llobregat, tant per la A2 com per la B23, com també per les vies costaneres, tot i aquest col·lapse generalitzat, hem de destacar que tenim un accident a la Roca del Vallès que ens deixa 8 quilòmetres de cues de la C60 en sentit nord entre l'Argentona i la Roca. Per altra banda, el Vallès hem de destacar també la C58, on ara mateix sumen moltes retencions des de Sabadell fins al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I a Rodalies, de moment, no consten incidències.
12: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
16: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
17: Llega al Teatre Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora innovadora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatre Romea. Entradas en teatreromea.cat y promentrada.com.
18: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
19: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 4 minuts a 7:45 del matí, és moment de repassar l'agenda informativa. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
2: Hola, bon dia.
3: Els Mossos despleguen avui un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys per la visita del Papa Lleó XIV. La policia intenta prevenir riscos en l'escenari antiterrorista. De moment ja han revisat clavegrams, terrats i edificis. També patrullen amb més força al carrer i han començat un dispositiu específic de ciberseguretat per evitar atacs que puguin afectar les telecomunicacions del dispositiu.
4: Avui Lleó XIV es reuneix a 9:45 amb Pedro Sánchez i una hora més tard proclamarà un discurs al Congrés. Serà la primera vegada que un papa es dirigeix a la cambra en la història de la nostra democràcia. L'acte i serà present del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també tota la plana política i institucional de l'Estat.
3: Ara bé, aquest matí ha previst una manifestació per part de les associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè no estan incloses en la ronda de reunions del Papa durant aquests dies. Tot i que es trobarà amb algunes víctimes, són d'un programa de reparació que dirigeix la pròpia Església.
4: Les altres parades del Lleó XIV aquest dilluns són la catedral de l'Almudena i l'estadi Santiago Bernabéu, on es trobarà amb la comunitat diocesana.
3: Els docents ultimaran avui els detalls per una nova setmana de protestes que inclouen una vaga dimarts coincidint amb el Papa i una gran manifestació el diumenge.
4: La mobilització de demà, però, no començarà fins després de les 9 del matí per no afectar els estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat. Queden poc més de 24 hores perquè comenci la selectivitat a Catalunya. Avui és el torn dels estudiants de Castella-La Manxa.
3: El País Valencià comença la cinquena setmana de vaga educativa. A les 10 comencen un altre cop les negociacions, però hi tornarà a haver mobilitzacions des de primera hora mentre continuen les acampades al centre de València.
4: I el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat una mobilització a partir de les 11 del matí davant de l'Ajuntament per exigir que el consistori torni a la mesa de negociació. Reclamen millores laborals.
3: Avui, que fa 100 dies de la guerra a l'Iran, la treva entre aquest país i Israel ha volat pels aires. S'han atacat mútuament després que l'exèrcit hebreu bombardegés Beirut, al Líban, trencant així una de les línies vermelles pels ayatolars. Israel ha interceptat tots els missils iranians, mentre que s'adverteixen mútuament de més atacs. Trump està intentant frenar l'escalada per continuar amb les negociacions de pau.
4: Mentrestant, al Perú continua el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials que apunten a un empat tècnic entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la líder conservadora Keiko Fujimori. El procés de recompte es podria allargar setmanes.
3: El judici del germà de Pedro Sánchez encara a la recta final perquè quedi vist per sentència. Les acusacions populars hauran de justificar avui davant del tribunal el canvi que van fer les seves conclusions per duplicar la pena de presó que demanen per a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
4: A casa nostra, els Mossos investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima ha mort per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar trets un altre home.
3: I en l'àmbit cultural, avui es fa l'acte de lliurament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al mallorquí Vielma Esquida per la seva obra L'adolescent de la sal.
1: Vinga, agafem els diaris. Amb un protagonista indiscutible.
5: No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia.
1: Les portades recullen els primers passos del Papa aquest cap de setmana a Madrid.
4: A La Vanguardia, el Papa atrau multituds, 1,5 milió d'ànimes al periòdico per referir-se a la multitud de fidels que van seguir el recorregut del pontífex. Al País, el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. A l'Ara, Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. Al Mundo, el Papa reivindica el futur de la fe en una històrica missa. I a l'ABC, el Lleó XIV desborda Madrid i conquereix fidels i societat civil.
1: És la imatge del dia, però a les portades hi ha més notícies. Una d'elles ens porta al Reial Madrid. Tindrem Florentino Pérez per estona fins al 2030.
6: Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
4: A la portada del País, l'actual president ha guanyat contra Enrique Riquelme en les primeres eleccions des del 2006. Recompte caòtic al Real Madrid, li'n diuen a l'Ara. També al País llegim que el PP amplia el seu avantatge sobre el PSOE després dels últims casos de corrupció. És l'enquesta 40DB del País i la cadena SER.
1: A la majoria dels diaris també hi ha titulars per l'Iran, que dispara diversos míssils, us ho hem explicat des de primera hora, contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
4: La guerra de Trump a l'Iran compleix 100 dies sense un acord de pau a la vista, és el cas del País, però també ho veiem a La Vanguardia, una escola a la portada dels passatgers de l'Ondius que tornen a casa seva i que també ha mort un en un nou tiroteig, hi ha un nou mort en un tiroteig a la zona franca.
1: I encara una mica més de corrupció, l'Eire Díez va voler desacreditar el Tribunal Suprem per accelerar l'amnistia.
4: A la portada del periòdico, la lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. També es cola en aquesta portada la selectivitat, que arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona, i que el boom de l'habitatge registra els primers indicis d'una frenada.
1: Vistes les portades, llegim què diu l'opinió. 6-7, a La Vanguardia.
4: Tenim Lleó 14 al Papa Mòbil convertit en un fenomen viral per moure les mans obertes cap amunt, cap avall, una cap amunt i una cap avall, amb l'expressió 6-7, popularitzada a internet pels joves. Aquest era el moment. Sentiu la gent com crida més, eh? La picada d'ullet del Papa als joves, que insta a aixecar la mirada i a no deixar-se portar per les xarxes socials i la polarització de l'algoritme, atrau també aquests joves precisament que escombren cap a l'ultradreta. I es pregunten al diari com convèncer que les coses no són blanques o negres, que el diferent no és un enemic i que no hi ha solucions fàcils. Davant de tot això, el Papa respon amb un 6-7 bro.
1: Els joves, que són precisament víctimes de la intel·ligència artificial.
4: Això s'ho demanen a l'editorial del diari Ara. Cap on porta la revolució postindustrial de la intel·ligència artificial? És un interrogant que preocupa el Papa i que ja afecta laboralment els joves. La tecnologia forma part de l'èxit de l'espècie humana i els canvis poden ser positius si es fa servir per al progrés col·lectiu.
1: Enric Julián, a La Vanguardia, parla directament del retorn de l'onada democristiana.
4: El catolicisme va sortir ahir al carrer, és majoritàriament conservador, amb preferència electoral pel PP, segons les enquestes, però amb matisos interessants a l'interior, apunta. El catolicisme espanyol està format per diverses capes. Veu també en el viatge de Pedro Sánchez cap a Barcelona, amb motiu del Primavera Sound, una necessitat de voler marcar distàncies.
1: El periòdico n'escriu la recent nova directora, la Gemma Martínez, diu un pontífex al Congrés espanyol.
4: És rellevant l'ocasió que té Espanya avui. El Congrés ha d'aprofitar la presència de Prevost i fugir de xocs partidistes, sense que sigui necessari exigir adhesions religioses ni convertir la visita en una cerimònia d'unanimitat. Més enllà de les creences de cadascú, diu, és innegable que Prevost ha projectat des de l'inici una idea d'autoritat basada en l'escolta.
1: Caos en la guerra com en la pau.
4: Opinió al País. Res pot fer Donald Trump que no signifiqui sembrar més la incertesa i el caos. Només la seva absència d'escolta Escrúpol supera el buit estratègic amb què orienta les seves guerres i maldestres propòsits de pau. Es compleixen 100 dies des que va llançar tota la força militar sobre la dictadura islamista. Més de la meitat del temps ha estat ocupat per una fràgil treva. Tanta incapacitat resolutiva no podrà allargar-se indefinidament.
1: I, òbviament, la premsa internacional també es fixa en aquesta visita del Papa a Espanya. I en destaquen el paper inclusiu, però també el valor patrimonial del que ve a fer aquí.
4: Reuters, Déu és al costat dels pobres. Destaquen sobretot els missatges sobre immigració, exclusió social i polarització política. AD Guardian, parlant de la gira espanyola com una defensa de la inclusió i un contrapunt als discursos de l'extrema dreta europea. A Le Monde van anunciar la visita sobretot com un gran esdeveniment cultural i patrimonial, mentre que Vatican News, que és mitjà afí al Vaticà, clar, presenten Madrid com una ciutat de reconciliació, joventut i renovació espiritual.
1: I en plena visita del Papa i també de la vaga de mestres que es reprèn justament demà, arrenquen les proves d'accés a la universitat.
4: És el tema del dia. El periòdico, l'organització recomana acudir a les proves amb prou temps, mentre que els instituts han revertit amb tutories i classes de repàs l'impacte de les classes perdudes per les aturades.
1: 500.000 d'hòsties consagrades.
4: El SAMUR, a Madrid, va establir 5 punts de control on els cops de calor van ser una constant i va haver queixes de voluntaris per a l'organització, tot i que cap incident greu.
1: I què té a veure amb les hòsties consagrades? Les de la calor?
4: Els que es van repartir... Ben trobat, això. No, no, no. És les hòsties que es van repartir i, a més, que el Samur va activar aquests punts.
1: Els catalans a Madrid pel Papa. Molta gent comparteix la bogeria, deien.
4: I han parlat a l'Ara. Joves catalans han fet doblet amb el pontífex abans del viatge a Barcelona. Entre els presents també hi era Antonio Banderas, que va confessar ser víctima de l'encanteri de Déu.
1: Arrenca la negociació per l'escalinata de la Sagrada Família.
4: L'Ajuntament i els veïns han obert formalment a la negociació per tancar un dels fronts urbanístics més calents de la ciutat, el futur de l'escalinata de la Glòria. Segons han explicat fonts al diari Ara, dijous es va fer la primera reunió oficial entre govern municipal i veïnat. Cal definir el nombre d'afectats i com se'l reallotja o indemnitza.
1: La visita del Papa posa a prova la mobilitat, la seguretat també a Barcelona. Nosaltres a quarts de nou en parlem amb Protecció Civil. I a les pàgines internacionals, Armènia es volca les urnes i dona suport al camí europeu de Pashinyan.
4: Guanya la seva formació malgrat la pressió russa, segons sondejos, és l'actual primer ministre.
1: Mèxic li fa la feina bruta als Estats Units en la deportació d'immigrants.
4: Centreamericans i caribenys detinguts al territori nord-americà són traslladats a sol mexicà i des d'allà a països d'origen o tercers sense cap garantia jurídica, al periòdico.
1: A França arrenca la cursa per les presidencials amb el país sotmès a la polarització.
4: Mélenchon ha fet el seu primer míting a Saint-Denis com a símbol de la seva lluita contra el discurs anti-immigració i una incògnita és si Marine Le Pen podrà presentar-se per quarta vegada. La fragmentació política marcarà aquesta precampanya. Us recomanem agafar El País per entendre totes les claus.
1: Noruega vol que la Unió Europea avali l'extracció de petroli de l'Àrtic.
4: Brussel·les, que compra el gruix de petroli i el gas al país nòrdic, ha vetat fins ara per raons ambientals aquestes prospeccions. Més de 100 entitats socials demanen que no se cedeixi a la pressió d'Oslo, perquè és el país que és exemple d'economia verda de portes endins, però que exporta energia fòssil. El País ho expliquen.
1: Suècia demana als pares que s'allunyin del mòbil quan estan amb els seus fills.
4: Una anàlisi revela que l'abús de l'adult pot afectar la relació amb el menor. Entre les recomanacions diuen que a les cases hi ha d'haver espais lliures de mòbils. Pediatres i psicòlegs proposen a les famílies que la prediquin amb l'exemple. Obre les pàgines de Societat de la Vanguardia.
1: I avui el Rafa Vilasan Juan, el col·laborador d'aquest programa, escriu al periòdico El Mundial de Donald Trump.
4: Efectivament, és el que, quan falta menys d'una setmana perquè comenci l'esdeveniment esportiu més vist al món, seria un bon moment per anunciar la pau amb l'Iran, però ara per ara els dubtes sobre el Mundial en un país que deté i expulsa ciutadans creixen. No descartem que Donald Trump vulgui convertir-se en l'estrella de l'esdeveniment. Que el Mundial es jugui a països sense garanties democràtiques no és estrany. De fet, la FIFA ja va portar aquest esdeveniment a Itàlia, a la Itàlia de Mussolini, a l'Argentina de la Junta Militar o a la Rússia de Putin o als Emirats.
1: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. El boom de l'habitatge mostra els seus primers signes de frenada.
4: En el primer trimestre van caure el nombre de compravendes i els creixements interanuals comencen a ser més modestos en el lloguer. Se'n fan ressò el periòdico.
1: L'Ara, avui, entrevisten el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment.
4: Que diu que el 7,5% dels treballadors de baixa concentren el 54% de les absències. Diu també que si no hi ha habitatge assequible és per una gestió pública nefasta.
1: I sapigueu que una llauna de Red Bull equival a beure's dos cafès.
4: Mireu, això es diu Loco, a l'Organització de Consumidors i Usuaris, que analitza 120 begudes energètiques que consumeixen 4 de cada 10 joves a Espanya. A Galícia, govern del PP, està prohibida la venda de begudes energètiques a menors d'edat des de març d'aquest any. Al País teniu infografies, ben resumit, el que suposa beure's begudes d'aquestes.
1: La vacuna de l'herpes zòster redueix un 88% els casos entre majors de 80 anys.
4: La protecció amb dues dosis del fàrmac que paga la sanitat pública des del 2022 és prolongada, no necessita una vacuna de record. Ho diuen els primers anàlisis disponibles de l'efectivitat d'aquest nou fàrmac que s'ha provat a Espanya. Ho expliquen al País.
1: I a les pàgines culturals... Barcelona recorda amb una placa el lloc on un tramvia va atropellar Gaudí.
4: Ho llegim a diversos mitjans. El districte de l'Eixample ha inaugurat el mateix dia i hora de l'accident al complir-se 100 anys. Va creuar la Gran Via sense parar atenció i va morir 3 dies després. Això va ser a les 6 de la tarda d'un 7 de juny d'ara fa 100 anys. Anava camí a missa, a la missa vespertina a Sant Felip Neri, i els 4 primers conductors es veu de tramvia que el van veure a terra no el van ajudar, no li van fer cas perquè creien que era un sense sostre, o va fer el cinquè. A l'hospital li van demanar com es deia, ell balbucejava, Antoni Gaudí, i es veu que van apuntar Antònia Samdi.
1: Que també té tela, que no el recollissin, que no l'atenguessin perquè pensaven que era un sense sostre, fos un sense sostre o fos Gaudí, vaja. La web oficial de la gira de la Shakira ven milers de tiquets malgrat l'anunci de sold out. Serà qüestió de sort.
4: La cosa és, al març la Shakira va anunciar concerts a Madrid entre setembre i octubre d'aquest any. Van fer sold out hores després. Llavors la Shakira va anunciar 2 concerts més i hores després també es va saber que en serien 12 de concerts en total. Alguns mitjans van publicar que s'havia esgotat tot, però si ho mireu avui, encara queden entrades a partir dels 73 euros a grada. I què ha passat aquí? Doncs des de Ticketmaster diuen que són coses de l'organització, que ells no depèn d'ells tot el que ha passat i se'n fan ressò al País.
1: L'actor Sean Penn no assistirà més a cerimònies de premis.
4: M'he decidit de per vida. No aniré a cap altre lloc on hi hagi més de 8 persones. Això ho va dir en una conversa al Festival Tribeca. Això vol dir, per tant, que no veurem a Sean Penn mai més als Oscars. El motiu? Doncs l'ansietat que diu que li provoquen esdeveniments així.
1: I qui són els protagonistes del dia als semàfors verds i vermells dels diaris?
4: A tots els semàfors, a tots els diaris, semàfor verd. Per Marc Márquez, vermell a La Vanguardia pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i vermell al periòdico per l'empresari Julio Martínez, perquè un informe de l'UDEF sobre Zapatero revela que va crear una societat establerta a les Illes Verges Britàniques amb què va representar a Dubai.
1: Obrim els esportius. Florentino 2030.
2: Alas, guanya les eleccions amb un 65% dels vots, escriu Tomás Roncero. Florentino i l'esperit del 2000. Diu que Florentino té un llegat des que va irrompre amb Figo sota el braç amb el Madrid de les 4 Champions en 5 anys i convertint el Bernabéu en un estadi de fantasia de 7 estrelles.
1: Victòria i toc d'atenció.
2: El Marca diu que per primer cop Florentino es troba amb un 35% dels socis descontents i agrupats al voltant d'Enrique Riquelme. I ara el culebrot dels 150 milions d'euros. El ja president, tal com va dir, enviarà demà l'oferta per un galàctic, de qui encara no en sabem el nom.
1: I si guanya Florentino, això vol dir que torna Mourinho.
2: El portuguès és la portada de Mundo Deportivo. Llegim que serà anunciat avui mateix com a tècnic del Real Madrid i que el club ja està preparant alguna cosa especial per la seva presentació, que serà aquesta setmana.
1: Guanya Florentino, ja ho hem dit, això. Guanya Riquelme, també, d'alguna manera, perquè treu més vots dels que es preveien, i guanya el Barça.
2: L'opinió de Joan Bails, director de l'esport, diu que Florentino ha guanyat les eleccions, però ha perdut poder. La seva imatge ja no és aquella d'autoritat incontestable. I diu que guanya el Barça perquè arriba Mourinho, continua amb Vinícius i Mbappé i pot prosperar la idea de vendre una part del club.
1: La gran oportunitat.
2: Escriu Manuel Javois, al País, diu que hi ha moments a la vida en què un ha d'escollir entre el que ja t'ha fet feliç o qui et promet la felicitat. I que això no només passa en un club, que pot passar en una nova fruiteria que ha obert al barri. Escriu que han estat unes eleccions benvingudes i que Mourinho tindrà ara la seva gran oportunitat.
1: I què més trobem a la premsa esportiva avui?
2: Doncs el Periódico, per exemple, vens però no convenç, Riquelme perd avui per guanyar demà, o a La Vanguardia el regnat continua. Florentino, però, no inquieta el Barça.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui?
4: Avui ens quedem amb la carta de la Maria de Barcelona, que publica una reclamació al País. Explica que d'aquí uns dies el seu fill juga un campionat de waterpolo benjamí i que s'han portat una sorpresa en descobrir que haurà de pagar 5 euros per persona i sessió per accedir a les grades. De manera que, en haver sessió matí i tarda, durant un cap de setmana una família amb dos progenitors pot arribar a pagar 40 euros per veure jugar el seu fill. Defensa que, evidentment, organitzar un campionat té costos, però que els pares paguen durant tota la temporada a través de quotes, llicències, equipacions i desplaçaments, i que, tractant-se de nens i nenes de 8 anys, doncs escolta, costa entendre, diu, que es cobri als familiars per acompanyar-los i animar-los.
1: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
2: Marina, tu quants ossos has vist a la teva vida?
1: Quants ossos he vist a la meva vida?
2: Animal,
1: no estem parlant
2: animal,
1: com els peluts, eh?
2: No. Bueno, vaja, aquí, a cadascú ja això també...
1: No sé, algun nen té que haver vist el zoo.
2: Bueno, hi ha un tipus d'home que se li diu os.
1: Sí.
2: Sí, sí, per tant, que no estàs a caminar,
1: els homes peluts els diem ossos a vegades, sí. Ens estem liant,
2: sí,
1: no em vols
2: liant,
1: anar a parar.
2: Liant. Vaja, que hi ha una ciutat al Japó que mai a la vida havien vist un os,
1: ah?
2: I ha passat que han vist un os per primer cop a la seva història. I que
1: lliure
2: ha passat
1: o captiu?
2: Lliure, estava lliure. Ah. Aquest és el problema. Que han hagut de suspendre les classes a 94 escoles després del primer avistament d'un os de la seva història. Això ha passat a Utsunomiya, al nord de Tòquio. Allà els alumnes de primària i secundària doncs, no han anat avui a la classe, precisament per aquest fet. La ciutat té 500.000 d'habitants i és la primera vegada que es veu un animal d'aquestes característiques en una zona residencial. El que més preocupa les autoritats és que l'os continua en llibertat després que l'última vegada que se'l va veure va ser a tan sols 500 metres d'una escola de secundària. Però és que fa uns dies a la ciutat de Fukushima, les autoritats locals van prendre la mateixa decisió després que un os ataqués un grup de persones a prop d'un centre escolar.
1: Carai.
2: Clar, el tema és que els ossos negres estan considerats una espècie protegida a escala mundial, però al Japó la seva població s'ha triplicat en els últims 14 anys perquè el govern va prohibir que es cacessin.
1: Que ja està bé que prohibeixin que es cacin. És veritat que, a més,
2: no
1: et diuen...
2: Escapin.
1: Clar, sí, exacte, que si vas pels Estats Units, pels parcs naturals, et diuen vigila si portes menjar a la motxilla. Clar, les criatures van amb les motxilles plenes d'esmorzar, de berenar sempre. No,
2: mira,
1: una temptació.
2: Aquest cap de setmana que s'ha fet el Gran Premi de Mònaco, hi ha una imatge, no un os, però una gavina aterrant en una taula de gent molt VIP i robant menjar ràpidament.
1: Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
0: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Cris Dalmau, com estàs? Bon dia.
7: Doncs molt bé, feliç d'estar al teu costat, com sempre. Mira, avui parlem del Primavera Sound, et sembla bé?
1: Vinga, hi ha anat el Pedro Sánchez del Primavera Sound.
7: Efectivament, d'això volia parlar jo, que ha tancat una nova edició amb 287.000 assistents, 6.000 menys que l'any passat, però el balanç del seu director és molt positiu, ja que tot i el mal temps i el que implica muntar un projecte d'aquestes dimensions, han tirat endavant més de 60 shows impressionants. Ara, sí, com sigui, nosaltres diem que ha estat un festival agradolç. Dolç, per exemple, com tu deies, pel president del govern, Pedro Sánchez, perquè veia a la seva banda preferida. Ha desconnectat de la seva agenda política, dels seus mals de caps, per viure amb la seva dona al concert de Goril·les. El veiem platòric parlant amb altres artistes i dient que li encanta. I és que la música és això, eh? Que fa que oblidis tot el que et passa al teu voltant i que desconnectis.
1: Sí, tant. Ja ho necessitava Pedro Sánchez una mica això de desconnectar, em sembla.
7: Doncs sí. El que passa que si per ell ha estat dolç, per altres ha estat agradolç, perquè com saps, hi han tres caps de cartell que dijous no es van poder veure, entre ells Doja Cat, que feia un directe on sortia plorant desconsolada, o un altre on sortia

0: L'artista catalana lamentava que justament tancava gira a la seva ciutat, que era com molt guai, li feia moltíssima il·lusió, i ella va deixar clar que fins a l'últim moment ella estava preparadíssima. Diu, fins que a mi no em diguin que això no tira endavant, jo estic aquí preparada per si a casa em criden clar. I em diuen, escolta, que pots sortir a l'escenari? Doncs jo surto. I això
1: no va passar. Miqueta,
0: no va passar i ens va saber molt de greu. Però com diuen, quan una porta es tanca, una finestra s'obre i els assistents del Primavera, un cop reobert al festival, es van trobar la gran sorpresa, i és que l'Olivia Rodrigo apareixia per sorpresa.

0: fer embogir la gent amb la seva presència, va presentar dues noves cançons i una d'elles, The Cure, així que va aprofitar, ja que estava per allà el cantant de The Cure, per dir, escolta, per què no cantem junts? Van cantar junts, ah, sí? Bueno, estava planejadíssim i la veritat és que s'han fet vídeos virals.
1: He vist uns quants fans de l'Olivia Rodrigo molestos de dir, ostres, no sabia que hi anava perquè m'hauria comprat l'entrada.
0: Exacte, però era una miqueta el que volien jugar, ah, saps, dient que era sorpresa. De fet, igualment, abans que la Primavera Sound ho digués, ella a través de les seves xarxes ho anunciava, però evidentment, clar, no tothom hi va poder assistir. Recordem que fa poquet que també va ser-hi i que també la tindrem en el Palau Sant Jordi. Mm-hmm. Bé, a partir d'aquest matí, com ja sabeu, es pot demanar la devolució de les entrades del dijous, però no dels abonaments. S'apliquen els passes de dijous. I és que diuen que estan en l'obligació, i és així, de tornar una entrada anul·lada més del 50% del dia, en aquest cas. Sí que és veritat que, com es deien, els que havien comprat l'entrada només per dijous, tres caps de cartell fallen. Per tant, sí que és veritat, clar, que es tornen els diners, però en els abonaments...
1: O sigui que no hauria anat bé, en aquest cas, que actués la batguia tot sota la pluja, perquè els hauria... Igual no els haurien tornat l'entrada,
0: eh? Il·lusió, perquè pensa que hi ha molta gent bastant enfadada, però a veure, el tema meteorològic sí que és veritat que és de les poques coses que no podem canviar.
1: Imponderables.
0: Exacte. El temps i quan passen coses tristes i personals, com li han passat a la Rosalia.

0: Encara no sabem els motius de la cancel·lació dels seus tres concerts als Estats Units. Sí que és veritat que ella va deixar clar que era per temes personals, no ha volgut dir el què, ho entenc perfectament, i a vegades que no cal donar més explicacions, però sí que és veritat que se l'ha vist arribar amb la seva germana Pilar, vestida de negre total, i a través de les xarxes socials, doncs, efectivament, després de parlar de com estima la seva àvia, doncs tothom està posant el focus en això. Esperem que no sigui així, que no parlem de... d'algú que marxa, però veient la vestida de negre i durant tres concerts que ja deixa clar que no anirà, doncs el pronòstic no és gaire positiu.
1: La Dua Lipa s'ha casat, finalment, una altra vegada. Aquesta vegada sí. Deies, no, un casament discretet.
0: Me'n vaig recordar
1: de tu, dic, discretet, sí. Mira-la, ara.
0: Bueno, clar, ho acostumen a fer molt els artistes ara. Fer primer la primera sorpresa, que és allò que ningú veig i una cosa molt, molt personal i amb poqueta gent, i després ho fan a lo grande, com a lo grande també ha fet a l'Alejandro Sanz l'inici de la seva nova gira a Sevilla.

0: patint per l'amor, sí que està patint, perquè moltes vegades l'hem vist ficant-se amb alguns altres artistes. En aquest cas, li ha tocat el torn al Bad Bunny. Saps que s'ha parlat moltíssim de la caseta, que ara que finalment sembla que ja pot entrar tothom i tal, doncs ell també ha fet una casita en el seu concert, dient: aquí tenim la casita, però no és la de Bad Bunny, nosaltres som una miqueta més humils. I no, saps? Sempre fent algun comentari
1: que vaya tela Bad Bunny i que l'hem criticat, però no sé si seria l'exemple d'humilitat Alejandro Sanz. I mira que sóc fan de Since 1999, m'entens?
0: Sí, a vegades és millor no fer cap comentari durant la notícia i senzillament deixar-ho aquí. El que sí que em fa molta il·lusió és donar la notícia i la cançó amb la qual acabem. La nostra Rigoberta Bandini, que feia 3 concerts meravellosos a Madrid, i en un d'ells deia: mira, haig de parar, us haig d'explicar una cosa, i és que no paro d'ofegar-me, i la raó és que estic embarassada. I em feia moltíssima il·lusió, em cau molt bé aquesta artista, i he pensat: escolta, amb aquell Ai Mama jo crec que hauríem d'acabar, no? I posar la gran cançó i dir-te adéu en aquesta temporada.
1: Cris Dalmau, perquè te'n vas de gira.
0: Em vaig de gira, però tornaré.
1: Sí. Una abraçada molt gran.
0: Una altra per tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Toda

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i és altament simptomàtic que el Papa en sembli un revolucionari per verbalitzar idees tan bàsiques com són no trepitjar l'altre, respectar, escoltar, dialogar. Simptomàtic del moment convuls que vivim al món. Simptomàtic dels populismes, de com s'ha escurat tot tant cap a la dreta i cap a la dreta extrema.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: L'altre dia m'explicaven la conversa d'un dinar de negocis, d'un d'aquests viatges d'empresa en el món comercial, una conversa entre un francès, un finlandès, un nord-americà, un alemany, un holandès i un català, que pot sonar al començament d'un acudit, però no. El català en qüestió va sortir d'allà amb la certesa que no importa gaire la distància, que preguntant-se entre tots pel que més els preocupava dels seus països, la coincidència era aclaparadora. Tots assenyalaven la immigració, la gestió de la immigració. Som aquí i negar la realitat no ens salvarà dels ultres, ni tampoc només assenyalar-los. Avui el Papa va al Congrés espanyol i arriba amb la remor de fons d'una nova escalada bèl·lica al Golf, just quan es compleixen 100 dies d'aquesta guerra, amb Trump incapaç de lligar curt el seu aliat, o teòric aliat, Benjamin Netanyahu. Lleó XIV tornarà a entonar el no a la guerra, a parlar de pau i advertir del risc de la polarització on vivim immersos, de drets humans, de respecte entre germans. I el seu missatge serà un símbol que es llegirà com l'enèsim que el vota el trumpisme. I benvingut sigui. I Pedro Sánchez i tots els laïcistes progressistes com ell l'abraçaran, perquè cada dia van quedant més orfes de referents. Ara passen gairebé 2 minuts, a les 8 del matí. I de seguida ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Comencem per avui, que deies, més calor que el cap de setmana.
2: No, comencem per dimecres, no? Que t'has quedat una mica esturada.
0: No, per dimecres ara et preguntaré, perquè dius que igual plou amb això del Papa, o sigui que primer avui. Avui sol, sol i calor, més calor que ahir.
2: I també algun xàfec durant la tarda. De fet, serà un típic dia d'estiu. La temperatura ara mateix no és alta, més aviat és baixa, moltes comarques, 20 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida i Girona, però alguns punts de la Catalunya central o algunes valls del Pirineu ens apropem als 10 graus. Fa sol, 32 llocs. Tenim núvols ara mateix a la Vall de l'Ebre i també al Prepirineu de Lleida. Núvols que al llarg del matí aniran marxant, acabarà fent sol al matí, al migdia i primeres hores de la tarda, i això és el que facilitarà que la temperatura s'enfili igual o una mica més que ahir. Valors màxims propers als 30 graus a les valls del Pirineu, al prelitoral i a la línia de la costa. Aquí amb l'afegit, també al prelitoral, d'humitat alta, és a dir, sensació d'aixafogor. I passarem dels 30 a gran part de l'interior, ens aproparem als 35, és a dir, molta calor, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, aquest vent que sol bufar totes les tardes de primavera i d'estiu, la marinada, es farà sentir, i també durant la tarda, creixement de nuvolades de tempesta que descarregaran a qualsevol vall del Pirineu, també al nord de l'Empordà, i a les comarques de Lleida fora del Pirineu hi haurà alguns xàfecs, però més aïllats. En general, no esperen grans acumulacions d'aigua, no seran tempestes generalitzades, però ja un descarregui ho faran força.
0: I dèiem, demà baixen una mica les temperatures i dimecres, que és coincidint amb la ruta que farà el Papa, que se'n va a Brians al matí, que després fa aquella passejada amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló, la Sagrada Família, tot això pot ser sota la pluja, no? Algun d'aquests actes?
2: Vaja, estava ben entenat jo, és a dir, que el dia clau és dimecres, llavors,
0: sí,
2: no?
0: Sí, tant.
2: Ara entenc la teva reacció. A veure, d'entrada, per exemple, aquesta nit la temperatura es mantindrà molt alta a l'Empordà perquè hi haurà tramuntana, però vaja, anem al gra. Sí, dimecres és probable que la pluja afecti gran part de les comarques de Tarragona, Lleida i Barcelona, sobretot el litoral i prelitoral. No seria pluja molt intensa, sinó més aviat d'anar fent, però no breu, és a dir, que aniria ploguent feblement, però durant força estona. Passaria sobretot al matí i al migdia, després durant la tarda, que entemo que ja haurà acabat la majoria de coses.
0: No, que això de la Sagrada Família... Carbó, escolta'm, com pot ser que visquis en un món tan aïllat i que no sàpigues que el Papa beneeix la Sagrada Família a la tarda de dimecres, tarda vespre, a partir de quart de vuit.
2: Que el bonic serà que faci sol i els vitralls donin tota l'esplendor, no?
0: Exacte,
2: és complicat,
0: exacte,
2: això, és complicat. Exacte. Anirà marxant els núvols. La pluja, la tarda de dimecres, en principi ja no ha de caure a la ciutat de Barcelona, i amb sort, els vitralls de la Sagrada Família estaran en plena efervescència.
0: Carbó, gràcies. Fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Passen 5 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: El Papa encara la seva última jornada a Madrid després d'un cap de setmana de masses a la capital.
3: Por vosotros.
4: Avui farà un discurs al Congrés dels Diputats, cosa que mai un papa havia fet abans, i ho farà com a cap d'estat del Vaticà, però el més esperat és la trobada que el pontífex té prevista amb les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
0: I a Barcelona ja hi ha zones amb el pas restringit, limitacions per circular, per a parades per rebre el pontífex.
4: Des de les 7 del matí avui ja s'han segellat els voltants de l'Anella Olímpica a Montjuïc i de la Catedral, un perímetre que inclou també el Palau Episcopal on s'allotjarà el papa, i el Raval també queda afectat, l'entorn de l'Església de Sant Agustí està bloquejat des de les Rambles fins a la Rambla del Raval.
0: Ara traiem el nas justament a la zona de la Catedral perquè hi tenim el nostre company, el Miquel Giol, que ens deia que sembla que els Mossos estan donant una mica més de coll a la gent perquè pugui circular per allà. Es presenta en tot cas una setmana complicada perquè els professors i mestres faran vaga demà coincidint amb l'arribada del papa.
4: Tot i que han dit que les mobilitzacions no començaran abans de les 9 del matí per no perjudicar els estudiants, que aquell dia justament comencen les proves d'accés a la universitat.
0: I en aquest context de crides a la pau, més guerra.
4: L'Iran ha atacat a Israel després de 2 mesos de treva davant la beligerància d'Israel amb el Líban. Iran ha decidit fer una alerta bombardejant el nord d'Israel. Israel ja ha contestat amb atacs a Teheran.
0: I els Mossos investiguen la mort en un tiroteig d'un altre home ahir a la zona franca de Barcelona.
4: L'home ha rebut 4 trets per l'esquena i ha mort mentre que l'agressor ha aconseguit escapar per la Gran Via. I diem un altre perquè el tiroteig ha sigut al mateix carrer Mineria on ja fa 3 setmanes hi va haver un altre tiroteig similar.
0: I el Real Madrid seguirà sota la batuta de Florentino Pérez. És dilluns. I avui a l'Aquí Catalunya. L'impacte turístic de la visita del papa amb la patronal d'agències de viatges i els consells de com moure's per Barcelona i Rodalies demà i demà passat per no quedar-vos atrapats amb el merder que hi haurà entre l'arribada de Lleó 14 i les mobilitzacions de professors. Parlem amb la subdirectora de Protecció Civil d'aquí a menys de mitja hora. I tindrem també la consellera d'Universitats perquè just demà amb el sidral del papa i la revolta educativa 46.000 alumnes catalans s'examinen de la selectivitat. I després tot sobre el resultat de les eleccions al Madrid i l'arrencada del Mundial d'aquesta setmana. La tertúlia esportiva a partir de les 9 tocades. El racó de pensar a les 10, el Francino i l'Estel Soler, i abans d'acabar el programa connectarem amb el Congrés per veure com va l'arribada del papa. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a les 11 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la web de sercatalunya.cat.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: D'aquí una hora reprèn l'agenda del Papa, serà amb el Pedro Sánchez, serà també al Congrés i a la tarda amb les víctimes d'abusos.
2: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo.
1: Els escàndols de la pederàstia són el gran elefant a l'habitació de la visita de Lleó 14, per qui de moment el viatge ha estat un bany de masses. Guillem Favo.
3: Sí, 1.200.000 persones van aplegar-se ahir a Cibeles en una homilia multitudinària. Aquest matí pronunciarà aquest discurs sense precedents al Congrés i a la tarda, tot i que no està confirmat oficialment, és quan hi ha d'haver aquest acte amb una representació de víctimes.
1: I si no hi ha canvis, les associacions majoritàries d'aquestes víctimes de la pederàstia no hi estan convidades, per això aquest matí han convocat una protesta.
3: Aniran a fer-se sentir fins a l'anunciatura a l'ambaixada del Vaticà a Espanya. És on Pedro Sánchez, a 9:15, d'aquí ben poca estona, anirà a saludar Lleó 14, que en l'acte el Congrés assumirà el rol de cap d'estat del Vaticà. Aquestes associacions es queixen que el Sant Pare només es veurà amb víctimes que han participat del programa de suport i atenció de l'Arcabisbat de Madrid.
1: I immediatament després d'aquesta cita, el Papa posa rumb al Congrés, allà és previst que hi arribi a 11:15. Enganxada a la caravana del Papa, treballa aquests dies la nostra companya de la Serra, Laura Gutiérrez.
4: Hoy León XIV afronta la jornada más institucional de su viaje. Primero, la reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Anunciatura Apostólica, donde el Papa se aloja estos días. Y después, en torno a las 11:00 a.m, pronunciará un discurso histórico en una sesión extraordinaria en conjunta de las Cortes Generales en el Congreso. Es la primera vez que un Papa interviene en la Cámara Baja. Antes saludará a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Ya han dicho que no estarán ni Podemos ni BNG.
1: Que hi haurà més absències, tampoc hi seran Zapatero ni Felipe González. Qui tenim a Madrid seguint tota aquesta visita del Papa és el president de la Generalitat, és Salvador Illa. En tot cas, el discurs serà inèdit en la història de la democràcia a Espanya i l'acte d'ahir també va ser genuí.
5: Todos los seres humanos nos enfrentamos a los grandes interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida?
1: Aquest és Antonio Banderas, un dels VIPs al Movistar Arena, on va actuar en cometes al Papa.
3: Exacte, no, hi va haver actuacions. També van agafar la paraula esportistes com Carolina Marín, van asseure junts Isabel Díaz Ayuso, Carlos Cuerpo o Yolanda Díaz, i els sindicats i la patronal també van coincidir en el mateix espai i van tenir ocasió d'adreçar-se al pontífex. Durant tot el dia, la família reial, amb un lloc reservat a la missa Cibeles, van ser molt aplaudits pel públic.
1: D'actuació a actuació, perquè Pedro Sánchez abans havia estat al Primavera Sound, va venir aquí, va estar amb Salvador Illa, que l'havia acompanyat. En tot cas, Lleó 14 ja ha fet 6 intervencions en les quals ha estat taxatiu amb la immigració, en la defensa de la immigració, amb les guerres, però ha esquivat alguns altres assumptes espinosos. Ara us parlàvem de la pederàstia. Qui ha vingut amb ell, amb el pontífex, qui el tenim enganxat durant tot el dia, és el nostre corresponsal a Roma, el Joan Solés. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó 14 ha completat els seus primers 2 dies a Madrid amb un to inequívocament pastoral.
7: Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: Ha insistit en el seu compromís contra els abusos sexuals a l'Església. Ha demanat a la classe política que abandoni la dialèctica de l'enfrontament i ha reclamat als catòlics major solidaritat amb els més pobres.
8: Ante la violència de la guerra i de la mentira, sed vosotros mismos chispa.
6: Els joves els ha advertit dels riscos de les xarxes i de la intel·ligència artificial i els ha animat a formar famílies.
8: No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia.
6: Però ha esquivat les preguntes que aquests mateixos joves li traslladaven: la dificultat per accedir a un habitatge fonamental per formar una família, la precarietat de la feina o de les traves per cursar i acabar estudis universitaris. I ha mantingut silenci en els grans temes de fricció del Vaticà amb el govern d'Espanya. Ni una paraula sobre l'avortament, el divorci, l'eutanàsia o el matrimoni homosexual, ni sobre el paper de la dona en el futur a l'Església o la rigidesa del celibat. Sobre les guerres d'Ucrània, el Líban o els territoris palestins, tot just una invocació a la pau, així en abstracte.
1: I és demà quan el Papa aterra a Barcelona. Des d'avui, però, ja hi ha restriccions al trànsit i per aparcar. Andrea Villoria, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Els Mossos han desplegat un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys. Dirigeixen aquest operatiu en coordinació amb 6 cossos policials més, entre els quals la Guàrdia Vaticana.
9: Sí, des d'avui mateix a les 10 de la nit i fins dijous 11 al matí, els responsables del dispositiu seguiran tot en directe a les 24 hores del dia, de forma ininterrompuda des d'un centre de coordinació, un CECOR, que s'ha instal·lat a la seu central dels Mossos a Sabadell, al complex Egara.
10: Aquest dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
9: Això deia aquí Cert Catalunya el cap del dispositiu, el comissari David Boneta dels Mossos. A més d'ells, hi haurà comandaments de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana, l'equip de seguretat del Papa, de la Casa Reial i també del president.
1: I si us heu de moure pel centre de la ciutat, sapigueu que s'ha blindat tots els trajectes que es tallen diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família.
9: Exacte, el dispositiu servirà per protegir les autoritats, des del Papa i la Cúria Vaticana, els Reis o el president del govern espanyol, entre altres autoritats. A ells hauran d'encapsular-los i escortar-los en tots els seus trajectes, tallant i reobrint el trànsit al seu pas. Però també han de prevenir riscos en l'escenari antiterrorista. De moment ja han revisat clavegarams, terrats i edificis. Els Mossos filtraran els visitants.
10: Es faran uns filtratges per poder garantir que les persones doncs, que accedeixin ningú porti un estri que pugui produir algun tipus de llançament.
9: També s'encarregaran dels controls del personal acreditat. S'han registrat 1.600 periodistes de més de 30 països.
1: I, òbviament, també prevenció en la ciberseguretat perquè les amenaces no puguin afectar, no afectin o comprometre les telecomunicacions de tots els implicats als dispositius. I ara repassem exactament la informació de servei. Les zones més afectades seran ciutadans

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital, des de les Rambles fins a la Rambla del Raval, al carrer Jerusalem o les places de Sant Agustí i Gardunya.
2: I on hi haurà més afectació? A l'Eixample, perquè és on afecta més persones.
1: Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat. El tall afecta tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia i fins a la Pan, i tots els carrers transversals, Illa amunt i Illa avall. A més, evidentment, de la Sagrada Família i les 9 illes del voltant. Tot això quedarà tallat el dimecres 10, des de les 7 del matí i fins les 2 de la matinada de l'endemà, així que els veïns ja poden anar retirant els vehicles. L'Ajuntament, de fet, ja ha tret els contenidors. Ara bé, els Mossos asseguren que els veïns podran entrar i sortir de casa.
3: No han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. Doncs l'únic que hem de portar l'hem de demostrar doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està.
1: Només caldrà que ensenyin, per exemple, el DNI, un altre document o indicar on es viu.
2: Andrea, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Anem ara mateix cap al carrer. Anem en directe a una de les zones per on passarà el Papa. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Tu ets al Palau Episcopal. Això és a tocar de la catedral.
4: Sí, exacte. Som ara mateix davant de la catedral on han començat tots els preparatius, però encara no s'ha fet del tot efectiu el tancament perimetral que hi ha a la zona per tot tipus de vehicles. De fet, encara que ara mateix hi ha diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i desenes de gent repartits per la plaça de la catedral, encara hi ha moltes motos i algunes bicicletes aparcades a les voreres. De fet, fa pocs minuts que s'hi han començat a acostar alguns agents de la Guàrdia Urbana que estan anotant la matrícula de tots aquells despistats que encara no els han enretirat. Aquí al Palau Episcopal, primera parada on ha de fer nit també el Papa Lleó XIV, ja està blindat, envoltat de tanques, i n'hi ha moltes més a l'entorn, esperant que els operaris les col·loquin. I veiem camions amb tot de bastides i material per blindar la zona i algunes màquines que van apartant les grans torratges amb arbres que hi han col·locats al centre. Hem parlat amb alguns dels veïns que ens deien que ja no els ve de nou tot aquest moviment.
5: Bueno, es normal que lo tengan que cerrar, ¿no? Al final es un personaje público que lleva mucha seguridad, pero en el centro estamos ya muy acostumbrados a cierres, a manifestaciones, a cortes y a masificación, con lo que es un día más que molesta igual que todo el resto de cosas.
4: Aquí a Ciutat Vella ja hi ha els clars símbols per a la benvinguda del pontífex. Al Palau Episcopal veiem els balcons amb unes teles vermelles que l'adornen i a la façana de la catedral baixen dues banderes vermelles amb la bandera del Vaticà i la del Papa. També al costat una gran pancarta que li dona la benvinguda a Lleó XIV.
2: Per tant, dius que estan sent una mica més laxes els Mossos de moment en aquest dispositiu que havia de començar a les 7 del matí, però que ja es van apuntant matrícules, literalment, eh?
4: Sí, no veiem cap grua que encara se les estigui portant, però la veritat és que m'ha sorprès la quantitat de motos que hi arriben a haver aquí aparcades encara. O sigui, he arribat a les 8, que ja faria una hora que hauria d'estar en marxa tot aquest desplegament, però aquesta he preguntat també i m'han dit que estaven donant una miqueta de marge, però tot i així encara no ho han fet efectiu. Sí que comencen a apuntar les matrícules i entenc que hi haurà conseqüències per tots aquests conductors que han sigut despistats i que s'han deixat el seu vehicle aquí.
2: Miquel, gràcies, que vagi bé.
4: A vosaltres.
2: I sapigueu que tot això el govern català s'ho ha repensat i sí que recomana el teletreball per demà i dimecres, finalment, i segurament hi ha influït el que ha de passar amb els professors.
6: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS... Quines accions faran coincidint amb la visita del Papa? A Barcelona està confirmat que es concentraran demà dimarts a partir de les 11 a Plaça Espanya. Les escoles i els instituts ubicats en les zones per on passarà el pontífex s'estan organitzant també per preparar i penjar pancartes de grans dimensions a les façanes per tal de visibilitzar que no donen en absolut per resoldre la crisi, malgrat el govern hagi anunciat que aplicarà el preacord que va signar amb tres dels sindicats de la mesa.
2: Això demà fan vaga, és el que us explicàvem, i preparen una gran manifestació, a més, per diumenge.
6: Els sindicats fan una crida a les famílies i a la societat en general perquè els facin costat a les seves reivindicacions. Fons sindicals expliquen a Ser Catalunya que ara mateix el col·lectiu necessita mostrar la seva ràbia pel cansament acumulat durant tots aquests anys i ells, els sindicats, necessiten temps per escoltar les assemblees i per repensar l'estratègia. Des de la coordinadora d'assemblees s'està animant

0: en els grups organitzats a cada territori perquè es reuneixin abans del pròxim dia 20 de juny, en què està prevista una nova assemblea general per decidir com prioritzar les demandes, si es pot mantenir la protesta durant tot l'estiu i, sobretot, com es fan notar a l'inici del pròxim curs escolar.
1: Que una de les derivades de la visita del Papa és la construcció, el conflicte que hi ha amb els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Gaudí la va incloure en el seu projecte original, però fer-la realitat obliga a reubicar dues illes senceres de cases, això en plena crisi de l'habitatge, i això afecta centenars de veïns. Els responsables del temple asseguren que són a prop de trobar una solució, però els veïns afectats els continua generant incertesa. Gemma Alegrí.
2: La construcció de la façana de la Glòria és una incògnita oberta des de fa gairebé 50 anys, des que el Pla General Metropolità de 1976 va incorporar l'afectació de dues illes de cases situades davant del temple, on està previst obrir una avinguda de 60 metres d'amplada. Al llarg dels anys, diversos alcaldes han intentat desencallar-ho. L'últim, Jaume Collboni, va assegurar que resoldria el conflicte aquest mateix mandat.
3: La prioritat ha de ser donar certesa a les famílies que viuen a la seva família i alhora doncs, permetre que la façana de la Glòria especialment tingui definitivament una solució.
2: Mesos i mesos després de negociacions, la situació continua pràcticament encallada. Tant des del temple com els veïns confien que la situació es resolgui després de la visita del Papa.
1: I ara us parlem de si els catalans resulta que tenim fe, teníem fe en Déu o no.
4: Se l'huracano più bello.
1: Catalunya és una de les comunitats autònomes on la religió i especialment el catolicisme tenen menys influència en la vida de les persones. Així ho demostren les dades. Martí Ramírez, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A Catalunya gairebé la meitat de la població es considera no religiosa.
5: Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia, entitat que analitza la religiositat a tot l'estat espanyol. Aquestes dades situen Catalunya com la segona comunitat autònoma amb menys religiosos, només per darrere del País Basc.
1: I aquí un bon indicador és l'educació.
5: Sí, perquè a Catalunya, tot i tenir força centres educatius religiosos, són quasi un de cada 10, en realitat estem a la cua d'alumnes que cursen l'assignatura de religió. Ho fan menys de la meitat. 4 de cada 10 a primària i secundària i només el 9% dels de batxillerat. Marc Griera és investigadora de la Universitat Autònoma i directora del grup de Sociologia de les Religions.
6: Mestres i les mestres han sigut abanderats, no?, de la causa més per una escola laica, no religiosa, amb la paradoxa de que també tenim un percentatge altíssim d'escoles concertades catòliques.
5: En canvi, en altres comunitats, com Extremadura o Andalusia, la majoria d'alumnes, entre el 80 i el 70%, cursen religió.
1: I una altra prova del cotó, els nous matrimonis.
5: A Catalunya, només un 8,8% són confessionals, a través de l'Església Catòlica, mentre que l'àmplia majoria són casaments civils. I, per tant, tornem a estar a la cua, en aquest cas, per darrere del País Basc i de les Balears.
1: I si mirem les dades del govern, els que sí que professen una religió són la meitat dels catalans. Veiem que els més practicants no són els catòlics, sinó els musulmans o els evangèlics.
5: Són dades, en aquest cas, del baròmetre de religiositat del govern, que apunten que quasi la meitat dels catalans prega. En concret, un 47% ha resat en l'últim any. Ho fan 9 de cada 10 musulmans, 8 de cada 10 evangèlics, però menys de la meitat dels catòlics. Enric Termes, capellà de Barcelona i vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, n'explica els motius.
7: La fe cristiana no és una cosa que es doni al 100% des del minut zero. És un aprenentatge i anar descobrint. Cada persona és un món i cada un va trobant els camins per aprofundir, per fer més seva la pregària.
5: Ara bé, hi ha pràctiques espirituals que fan també els no creients.
6: Aquest no religiós és molt ambigu, no vol dir que la gent ja deixi completament la religió. Hi ha alguns d'ells que, per exemple, diuen que reconeixen l'existència d'una realitat espiritual, d'altres que es declaren espirituals però no religiosos. Tant ser catòlic com ser no religiós no és el mateix que volia dir 40 anys enrere.
5: Per exemple, 4 de cada 10 catalans parla amb els seus éssers estimats difunts. Ho fan la meitat dels catòlics, però també un terç dels agnòstics i fins i tot un de cada 6 ateus.
1: El que sí que és veritat és que la immigració ha ajudat a mantenir les comunitats cristianes aquí a Catalunya i que l'Església, a més, apunta un repunt de l'interès per part dels més joves. Martí, gràcies.
5: A vosaltres.
1: I tornant a la visita del Papa, coincideix amb l'arrencada de la selectivitat que és demà. Una selectivitat que, a més, també coincideix amb un final de curs farcit de vaga de mestres. Quan queda poc més de 24 hores per aquest tret de sortida de les Pau, ens hem fixat en un estudi que apunta que els alumnes treuen millors notes des de l'aparició del ChatGPT, però també que cada vegada estan menys preparats. Marcos Ferrer, bon dia.
8: Hola, bon dia, Marina.
1: És una recerca de la Universitat de Berkeley, a Califòrnia. Com s'ha notat aquest ús de la intel·ligència artificial a les notes?
8: La recerca ha analitzat l'impacte de la intel·ligència artificial en les notes de més de mig milió d'estudiants d'una universitat de Texas entre els anys 2018 i 2025, és a dir, abans i després de la irrupció de ChatGPT, que va aparèixer el novembre del 2022. Segons l'estudi, l'ús d'aquesta eina ha fet que el percentatge d'excel·lents hagi augmentat un 30% respecte als nivells de referència del 2022. Amb tot, els experts alerten que aquestes eines poden afectar el procés cognitiu dels estudiants i fer-los cada vegada més dependents de la IA.
9: El que la recerca ens comença a mostrar és que com més tasques de pensament es deleguen a la IA, menys exerciten les capacitats cognitives que precisament, no, la selectivitat posa a prova, o totes aquelles funcions executives, no, que també com a estudiants posen en valor, no, un aprenentatge profund i no tan superficial.
8: És Laia Lluch, experta en educació i intel·ligència artificial de la Universitat Oberta de Catalunya, en declaracions a Ser Catalunya.
1: Marcos, que tu també has parlat amb alumnes de segon de batxillerat que estan a punt de fer aquests exàmens de la CL, alumnes que reconeixen obertament que fan servir eines com el ChatGPT o Gemini per preparar-se a les proves, eh?
8: Sí, molts d'ells asseguren que són eines que els ajuden a resoldre problemes quan es queden bloquejats estudiant. Expliquen que fan servir la IA per fer esquemes, resums dels apunts i preparar-se també als exàmens en aquesta recta final del curs.
10: Jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
11: Hi ha coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA.
12: Utilitzo la IA per resoldre dubtes d'exercicis o teoria que no acabo d'entendre.
13: Adjunto el PDF del tema i li dic que em faci un examen per practicar, només per fer la part pràctica.
8: Entre les eines més utilitzades per estudiar i preparar els exàmens trobem ChatGPT, Gemini i Claude.
1: Marcos, gràcies.
8: A tu, fins ara.
1: Clar, hi ha una cosa més que influeix en aquestes proves, en aquesta selectivitat i en com les han hagut de preparar aquests estudiants, no només amb la vaga dels seus professors, sinó amb el conflicte a les biblioteques. Demà tornen a la càrrega els mestres, avui ho fan els treballadors, sobretot les treballadores d'aquestes biblioteques a Barcelona.
14: Han convocat una concentració a partir de les 11 del matí a les portes de l'Ajuntament per exigir que l'Ajuntament precisament torni a la mesa de negociació. Els bibliotecaris, que estan en vaga indefinida des del passat 26 de maig, reclamen millors condicions laborals.
1: I si mirem el món... A l'Orient Mitjà, el conflicte torna a escalar quan fa just avui 100 dies que va començar la guerra. L'Iran ha contraatacat Israel.
15: Teheran s'ha cansat de l'actitud de Netanyahu, que ha creuat totes les línies vermelles, segons els ayatolàs, i és que ahir l'exèrcit hebreu va bombardejar els suburbis de Beirut. I aquest ha sigut el límit que ha reencès el foc entre l'Iran i l'Israel. Feia exactament 2 mesos que no es bombardejaven mútuament. Teheran ha atacat al nord d'Israel i els atacs no han deixat morts ni ferits, però la Guàrdia Revolucionària hi ha avisat que és només un avís. Això deia el seu portaveu, que n'hi haurà més si l'exèrcit responia. Israel ja ha contestat. Això són missils a Teheran. Donald Trump ha intentat frenar-ho, però Netanyahu ja no li fa cas.
1: Doncs anem en directe cap al Pròxim Orient. Núria Garrido, la nostra corresponsal a la zona. Què tal? Bon dia.
16: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Benjamin Netanyahu, absolutament descontrolat. Donald Trump, que no pot lligar-lo en curt com aspirava i que ell continua atacant Beirut, continua atacant el Líban, i això ha fet reaccionar ja, no havia passat des de l'inici d'aquest alto al foc, ha fet reaccionar l'Iran contraatacant.
16: Sí, ens trobem en el moment més crític des de que entrarà en vigor aquesta treva el passat 8 d'abril i efectivament durant tota des de primera hora aquí en Jerusalem han estat saltant les alarmes perquè Iran efectivament està contestant, ha llançat missils contra el sud i el centre del país i fins i tot també els hutis han llançat un missil al centre del país a primera hora del matí unint-se a aquesta guerra. Per tant, com t'he dit, ens trobem en un moment molt crític. Netanyahu tenia molt clar que anava a contestar a Iran perquè a nit Iran va llançar missils contra el nord del país afectant a ciutats com per exemple Haifa, que és la més important d'allà, i d'alguna manera, Marina, aquest escenari és el que volia Benjamin Netanyahu, no? Porta mesos boicotejant aquesta treua, porta mesos atacant el sud del Líban i també Iran va dir de forma molt clara que atacar Beirut era una línia vermella i que no anava a tolerar-ho, i efectivament després de que ahir Israel atacara els suburbis del sud, una zona controlada per Hezbollah, Iran poc després va atacar el nord. Ara s'obre un període molt inestable i de molta incertesa i anem a veure si Donald Trump va parar-li els peus a Netanyahu. De moment, el que estan dient els mitjans mitjans israelians és que Netanyahu va reunir-se a les 11 del matí amb el seu gabinet de seguretat per abordar aquesta situació, i algunes fonts de defensa també estan contant als mitjans israelians que ja donen per sentat que aquesta nova guerra va a prolongar-se almenys uns quants dies, no? Sense donar una xifra exacta. Per tant, la via diplomàtica es troba ara mateixa en la corda molt fluixa i tots pendents del que puga passar. De moment, aquí on em trobo jo a Jerusalem ara no han saltat més alarmes, però jo crec que al llarg del dia, Marina, estic convençuda que anem a rebre més missils per part d'Iran i que Israel va continuar atacant diferents punts del país persa.
1: Doncs ho anirem explicant, qualsevol novetat en relació a això, a l'antena de la sèrie de Ser Catalunya. Núria, moltíssimes gràcies.
16: Gràcies a tu, una abraçada.
1: Fins ara. Un parell de minuts i tornem per parlar-vos de les eleccions al Real Madrid.
17: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
18: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
19: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
20: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
21: I també totes les eines i ferreteria.
20: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
21: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
18: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder de todos los rankings de mayor prestigio internacional. El club más valioso y con más ingresos del mundo.
2: No hi ha hagut sorpresa. Arnau Montserrat, què tal?
3: Què tal, Marina?
2: Tot i que el resultat ha estat més ajustat del que s'esperava, Florentino Pérez guanya les eleccions de la presidència del Real Madrid.
3: Amb el 65% dels vots, és a dir, 21.741 socis van votar per la candidatura de Florentino.
1: Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones.
3: Florentino serà ara president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030. Va voler destacar que són els segons millors resultats de la història d'unes eleccions al club. Això sí, feia 20 anys que no es votava. Ja va parlar de Mourinho.
1: Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: No, profe. Esperava aplaudiments de manera autonòmica, sí, de tots els presents, els va haver de demanar. Serà el 8è mandat de Florentino.
2: I l'Enrique Riquelme, el seu rival, ha obtingut millors resultats dels que s'esperaven. Això vol dir que té un vot de contestació interna a Florentino major del que s'esperava, també.
3: Sí, va obtenir el 35% dels vots, és a dir, 11.814 socis es van decantar per la seva candidatura. Diu que tot això és l'inici.
4: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Nos sentimos ahora en la obligación y en la responsabilidad de tomar la voz de todos esos socios y esos madridistas que en tan poco tiempo nos han dado la oportunidad de valorar nuestra candidatura y tenemos la obligación también de seguir adelante.
3: A més, va assegurar que han aconseguit aturar la venda del Real Madrid, un Riquelme que va impugnar 1.000 vots per correu, tots vots a Florentino.
2: Del resultat d'aquestes eleccions al Real Madrid, escoltem l'anàlisi que ens en fa el company d'esports de la Sera a Madrid, l'Anton Meana.
5: ¿Qué tal? Buenos días. La victoria de Florentino Pérez le permite afrontar con tranquilidad los próximos años de mandato, pero sabe que un sector grande del madridismo respalda la teoría de Riquelme. No se puede vender el 5% del club para que entre capital externo. Eso va a ser el tema clave las próximas semanas, más allá de que en unos días veamos a Mourinho en el banquillo del Madrid, más allá de que no se pueda polemizar con el estadio o con los conciertos el día que el Papa va a ofrecer misa en Chamartín. Por encima de todo está el tema de la venta. Y sí comparto la opinión de Riquelme. Esta elección, el número de votos que ha conseguido en las urnas Riquelme, le legitima para decir que el socio no quiere que Florentino venda el 5% del club. Y por tanto, si propone ese referéndum, creo que no lo va a sacar. Y si habla con la Asamblea, tampoco. Las elecciones son de Florentino, pero el futuro puede que sea de Riquelme.
2: 8:35. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona.
6: La víctima ha mort per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets un altre home. Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri, als peus de Montjuïc, després de la mort a trets d'un home a mans d'un pistoler, el qual els Mossos encara estan buscant.
2: Sobre l'antivirus, bones notícies. Ja només queda una persona hospitalitzada a Espanya. La resta ja han pogut tornar a casa seva. El que sí segueix avançant és la bola. I parlàvem de la represa de les hostilitats a l'Iran, però la que també segueix activa és la guerra a Ucraïna.
7: On ahir un dron rus va impactar contra unes instal·lacions amb residus nuclears de Txernòbil. La ONU està molt preocupada i ha advertit a Rússia el perill de jugar amb aquest tipus d'instal·lacions.
2: Greenpeace denuncia un pesquer espanyol per capturar i mutilar taurons.
7: El vaixell gallec els tallava les aletes i llançava després les preses al mar, una pràctica que evidentment està prohibida per les lleis comunitàries i ho feia a més en una zona que és candidata a ser santuari de la biodiversitat. Greenpeace ho ha gravat. Avui és el Dia Mundial dels Oceans i arriba, doncs, amb aquesta dada, un 40% de les captures pesqueres a tot el món es tornen al mar mortes o moribundes. Són captures accidentals, en alguns casos que no tenen valor comercial, com dofins o tortugues, o en el cas dels taurons les aletes es venen al mercat negre.
2: I en cultura, Barcelona recorda amb una placa el lloc on un tramvia va atropellar Gaudí.
8: Antoni Gaudí va creuar Gran Via sense parar atenció i va morir 3 dies després a l'hospital. El va atropellar un tramvia de la línia 30. Va ser a les 6 de la tarda d'un 7 de juny d'ara fa 100 anys, a l'altura de Gran Via 665. Anava a canviar la missa de Sant Felip Neri i els quatre van fer per l'aspecte. Es van creure que era un sense sostre. A l'hospital li van demanar com es deia, ell balbucejava, estava molt ferit. Van apuntar Antoni a Samdi, imagineu-vos, i va ser enterrat a la cripta de Nostra Senyora del Carme, això és a la Basílica de Sagrada Família. El comissari de l'any Gaudí està convençut que la seva figura dona per una...
2: Jesús, i serà Pedro Sánchez, que l'hem tingut aquest cap de setmana, el Pedro Sánchez, justament a Barcelona, perquè ha estat el Primavera Sound, Primavera Sound, que ja ha acabat com també ha acabat la Patum de Berga.
8: De fet, l'edició d'aquest any del Primavera serà recordada per Olivia Rodrigo i el seu concert sorpresa el dissabte, la nit última d'aquest festival. I com deia, sí, la Patum, la plaça de Sant Pere de Berga s'ha convertit aquest diumenge a la nit en un autèntic mar de foc amb aquesta celebració de la darrera Patum completa de les festes del Corpus. En total, 5 dies intensos de celebració.
2: I una notícia que ens ha cridat l'atenció que té a veure amb Sean Penn, amb l'actor que no assistirà més a cerimònies de premis.
8: M'he decidit de per vida, diu. No aniré a cap altre lloc on hi hagi més de 8 persones. Ho va dir en una conversa del Festival Tribeca i això vol dir que no el veurem, per exemple, mai més als Oscars. El motiu, doncs, l'ansietat que diu que li provoquen esdeveniments així.
2: Ja ens queden uns apunts més dels esports. Espanya juga aquesta propera matinada al seu últim amistós.
3: Contra el Perú, a les 4 de la matinada, encara sense Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz, que no han viatjat a Mèxic, a la Puebla, on es disputa el partit.
2: Europa, l'Europa, eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió.
3: Va caure la pròrroga contra el Celta B, 3-2. El Sabadell ja coneix el seu rival a la final, serà el Zamora, i ha eliminat el Cornellà de Messi en la fase d'ascens a segona federació. El Badalona va remuntar el 4-1 de desavantatge de l'anada amb un 3-0 i disputarà la final.
2: Victòria número 100 per Marc Márquez.
3: Fa 29 dies era operat de nou, ahir va completar un cap de setmana perfecta. Pole, victòria dissabte i victòria diumenge en el Gran Premi d'Hongria per davant de Pedro Acosta i Bañaia.
2: La penya es classifica per les semis dels play-offs.
3: Victòria a la pista del Baskonia, 88-96, i s'enfrontaran a les semifinals al València Bàsquet. L'altra eliminatòria, Barça, la Laguna Tenerife.
2: Un Barça que ha guanyat la Copa del Rei de Mol.
3: La tretzena consecutiva, victòria 17-37 a la final.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya.

0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Minuts i seran les 9 del matí. Puc saludar a aquesta hora la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Limma Soler. Què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I, clar, crida l'atenció, però normalment amb vostè parlem doncs, quan hi ha algun incendi, quan hi ha risc de pluges, d'aiguats, d'inundacions. Avui la saludem per parlar de la visita del Papa, que posa a prova la mobilitat i la seguretat a Barcelona. Com preparen aquest dispositiu i com s'ha complicat la cosa per la vaga i les mobilitzacions anunciades dels professors?
4: Bé, és un dispositiu que, com sabeu, a àmbit de seguretat i també de protecció civil, doncs ja fa molt temps que s'està treballant-hi, eh? I el que es busca és aquesta coordinació a nivell social entre empreses, entre els ciutadans, entre també els operatius, per tal de que tot això pugui discórrer amb la mínima incomoditat possible i de la manera més segura possible, eh? I és el que estem fent. Ja comentàvem que el que hem de veure és que en aquests dies d'aquesta visita que tenim del Sant Pare, doncs que també es pugui dur a terme aquelles activitats i aquelles funcions que ja normalment es desenvolupen, i per tant aquests dispositius el que busquen és aquesta combinació, aquesta coordinació, perquè tot allò que es pugui anar fent en el nostre dia a dia doncs pugui continuar.
3: Clar, la setmana passada nosaltres dèiem la Generalitat, el govern català diu que no cal cridar al teletreball com s'havia fet des del Ministeri de Treball. Aquí vam escoltar la consellera dient no es donen les circumstàncies, però això ha canviat, va canviar, vostès mateixos van dir sí, és necessari el teletreball. Per què ha canviat això?
4: Bé, el que hem anat veient és que s'han anat fent una valoració de com eren aquests actes, de la quantitat de gent que hi havia, la possibilitat de que acudís, la mobilitat que arribaria a haver-hi en tot el territori, i tot això ens ha anat fent veure durant tots aquests dies aquesta valoració. I el que estem demanant és que sobretot aquelles persones, aquelles tasques que es puguin desenvolupar mitjançant teletreball, com que sabem que aquests dies hi haurà molta mobilitat, sobretot doncs el dia 9 i el dia 10, evidentment serà quan més mobilitat hi haurà pel territori, doncs el que demanem és que, pensant en això, totes aquelles persones que no els hi sigui necessari moure's per efectuar la seva tasca, sinó que la puguin fer des d'un espai amb més tranquil·litat, sense anar amunt i avall, doncs que els hi recomanem que apliquin aquest teletreball, perquè ajudaran a facilitar aquesta fluïdesa i aquesta mobilitat.
3: I fins a quin punt això hi ha influït en aquesta decisió de també demanar el teletreball, quan en principi no s'havia demanat, el fet que els professors hagin decidit mantenir la seva vaga, que s'hagi truncat l'acord amb la Conselleria d'Educació i que tornin als carrers?
4: No, és una valoració que s'ha fet veient la possibilitat que hi hagués diferents circumstàncies a tot el territori, eh? Pot ser aquesta que vostè comenta, pot ser altres situacions que es puguin donar, per exemple, doncs també estem seguint molt quina és la situació que tindrem de meteorologia, quina és la situació que hi haurà per altres activitats, i tot això és una suma que ha fet aquesta valoració i demanar doncs aquesta col·laboració ciutadana en aquest aspecte, eh? De que veiem pues, aplicar-hi el seny, no? De dir si aquests dies es preveu molta mobilitat, doncs el millor és no incrementar-la, no? I per aquest motiu doncs ha sigut aquesta demanda que hem fet, aquesta recomanació per poder aplicar el teletreball que ja comento, en l'àmbit de la demarcació de Barcelona i en els casos en què la tasca que es desenvolupi permeti aplicar-ho.
3: Tenen ja un càlcul de quantes persones es poden reunir a la vegada en un mateix punt? Entenc que el moment més delicat serà la ruta amb el Papa Mòbil i la benedicció de la Sagrada Família.
4: Sí, no, aquests càlculs es estan portant des de l'àmbit d'ordre, des de l'àmbit operatiu de seguretat. Evidentment, aquests moments seran quan hi hagi més afluència de gent. El que sí que podem comptar és que totes aquelles activitats que es desenvolupen pel que fa a l'àmbit de protecció civil, a la catedral, a la basílica de la Sagrada Família, a l'estadi olímpic, totes elles a Montserrat també disposen del seu pla d'autoprotecció, de la seva organització perquè l'acte es desenvolupi de la manera més segura i més coordinada possible, i tot això ja fa bastant temps que s'està treballant.
3: Per aquells dies, per demà passat, és recomanable que tothom vagi amb la documentació al damunt, per si de cas?
4: Sempre, sí, sí. Això és algo que sempre comentem des de Protecció Civil. Quan vas a un acte on hi ha un cert risc, i evidentment aquests actes que poden ser multitudinaris doncs poden tenir algun tipus de risc, pel que sempre diem que s'ha d'estar molt informat i molt atent de com és l'acte, de com ens hem de moure per aquests llocs, i sobretot també, com tu comentes, portar la documentació a sobre, vigilar si anem en grup, de que les persones tinguin les dades per poder-se comunicar entre elles. Per exemple, sempre pensem en si anem en nens petits, si anem en persones que tenen dificultat de mobilitat, doncs mirar d'avisar, mirar de trobar els espais que puguin estar destinats per ells, perquè puguin veure l'acte amb més tranquil·litat, amb més seguretat. Tot això és molt recomanable.
3: I els que s'ho puguin permetre, sobretot demà dimarts, però també dimecres, recomanaria que no portessin els nens a l'escola? Per evitar això, sobretot a la zona de l'Eixample, haver-los d'anar a recollir en un moment en què coincidirà a la tarda just amb el recorregut del Papa.
4: Aquí el que podem veure és com hem de planificar aquestes activitats, quines són les activitats que nosaltres duem a terme en aquelles mateixes hores, i com bé dius tu, veure aviam la viabilitat de poder acudir o mirar de planificar-ho d'alguna manera que afecti el menys possible. Això és el que nosaltres estem veient i és el que estem recomanant.
3: Parlàvem amb el nostre meteoròleg fa un moment, ens deia, escolta, que dimecres hi haurà pluges.
4: Bé, el que estem veient nosaltres és que serà una temperatura més habitual del mes de juny. Pel que fa a pluges, permeteu-me doncs que els meteoròlegs que hi entenen més ens donin l'última paraula, perquè encara falta una mica, hem d'anar-ho veient.
3: Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, gràcies i que vagi tot bé.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
3: I a aquesta hora puc saludar diverses persones més. Puc saludar el Miquel Noguer, el director del País de Catalunya. Què tal, bon dia?
5: Hola, molt bé, molt bon dia.
3: I a Madrid, el Joan Solés, el nostre corresponsal a Roma, que el tenim seguint al Papa. Què tal, com està, Joan?
6: Bon dia, tot bé.
3: I la Laura Gutiérrez, companya de la SER, que també està enganxada al Pontífex aquests dies. Com estàs, Laura? Bon dia.
7: Bon dia, Marina. Buenos días.
3: Començo per la Laura, perquè, Laura, tu ja estàs en el Congreso. Esta mañana es cuando el Papa va estar ahí y va hacer algo inédito, no había pasado hasta ahora, que es lanzar un mensaje desde dentro, desde el hemiciclo del Congreso.
7: Así es, hoy el Papa afronta la jornada, digamos, más institucional, más política de su viaje. Primero la reunión con el presidente Sánchez en la Anunciatura Apostólica, que será a las 9:30 de la mañana, y después, en torno a las 10:30, se espera su llegada aquí al Congreso, donde pronunciará un discurso histórico en una sesión extraordinaria conjunta de las Cortes Generales en la Cámara Baja. Es la primera vez que un Papa interviene en el Congreso. Le recibirán la presidenta de la Cámara Baja, el presidente del Senado, y en segunda línea el presidente del Gobierno, el presidente del Constitucional y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Después saludará a los miembros de las mesas de ambas cámaras, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios. No estarán, ya lo han avisado, ni los diputados de Podemos ni el diputado del BNG. Además, Marina, el Papa después de este discurso en el Congreso, de esta cita de la mañana, va a mantener esta tarde en Nunciatura ese esperado encuentro con las víctimas de abusos en la Iglesia, pero será con víctimas que sí han pasado por el plan de la Iglesia Matrileña para su reparación, el que se llama Plan Repara. No se ha contado con otras asociaciones, lo que ha provocado un profundo malestar. Esas víctimas han convocado una protesta a las 10 de la mañana frente a la Anunciatura para protestar por esto.
3: Per tant, es preveu un matí també complicat a Madrid. Ahora mismo en el Congreso, ¿qué ambiente hay?
7: Pues ambiente de solemnidad, de momento, ¿no? Está todo el dispositivo policial montado a la entrada para las acreditaciones, para las primeras llegadas de los invitados a este evento, para quienes estamos cubriendo el minuto a minuto del Papa, y desde luego un ambiente de máxima expectación por conocer qué dirá el Papa. Sí que nos han comentado que será un discurso largo ante las cámaras en esta sesión extraordinaria, así que estaremos muy atentos a lo que pueda decir León XIV en el Congreso.
3: Laura, gracias.
7: A vosotros.
3: Vamos hablando. Joan, Miquel, jo comentava a primera hora que crida l'atenció i que és molt simptomàtic, no?, del moment on som, el fet que estiguem etiquetant de revolucionari tot el discurs, tot el que està dient el Papa aquests dies, no només ara, en aquesta visita a Espanya, sinó ja fa unes quantes setmanes, aquesta crida al diàleg, a escoltar-se, a no trepitjar-se entre germans. És simptomàtic que això sigui revolucionari del moment de polarització política que vivim, i com, i això també crida l'atenció, és el progressisme, el laïcisme que abraça justament aquests discursos.
6: Sí, bé, el papa ha deixat missatges molt, molt clars en els dos primers dies a Espanya, concretament a Madrid. Davant els reis, davant el govern i el cos diplomàtic, va demanar que s'abandonés la crispació i les narratives que divideixen. Ho va demanar als polítics, concretament, pocs dies després, que la senyora Ayuso qualifiqués, d'una manera molt poc afortunada, que qualifiqués el govern de Sánchez de màfia i a Zapatero del padrino. Bé, doncs va demanar que s'abandonés aquest tipus de llenguatge, les narratives que divideixen, en una crida contra els enfrontaments que molts, precisament, dels que estaven en allà, en aquell moment, en aquell acte, doncs havien de sentir-se necessàriament esmentats, havien de sentir com el papa, d'alguna manera, els cridava l'atenció. Ja en el vol des de Roma havia reiterat el seu compromís contra els abusos sexuals del clergat. El fil que ha travessat tots aquests actes ha estat la solidaritat amb els pobres, ho ha portat a la pràctica visitant un centre concret de Càritas per persones sense llar, ho ha repetit després a la missa del Corpus i en una trobada en el món de la cultura. Qui oblida els pobres, va dir, queda fora de l'Església viva. Per tant, podríem gairebé dir que segurament n'hi ha molts més fora que dins. Els joves en una plaça de Lima desbordada els va advertir dels paranys de les xarxes socials i de la intel·ligència artificial. Busqueu sempre la veritat, els va dir, i els va animar a no tenir por al matrimoni i a formar famílies. Però amb aquest papa és tan rellevant el que diu com el que calla. I en aquests dos dies el papa no ha esmentat en cap moment ni l'avortament, ni l'eutanàsia, ni el matrimoni homosexual, que són els tres grans punts de fricció entre el Vaticà i el govern espanyol. Yeah. Tampoc ha entrat en la política espanyola en concret, ni ha fet una crida directa pel que fa a les guerres obertes a Ucraïna, al Líban o als territoris palestins, més enllà d'una referència a la pau en abstracte, no? Bé, queden encara 5 dies de viatge, demà a Barcelona i després a Canàries, on s'espera que aquest missatge sobre els immigrants, fins ara present però molt de fons, passi a primer pla, i s'espera també que pugui parlar d'altres temes com els que hem esmentat.
3: Miquel.
8: Doncs sí, és que precisament crec que en aquests moments que els sectors, diguem-ne, progressistes, laics, etc., que segurament eren històricament i han estat històricament els menys proclius, diguem-ne, a interessar-se per exemple, una visita papal o qualsevol cosa entorn al fet religiós, en aquests moments que se senten en una certa orfandat política, social i m'atreviria a dir, entre cometes, que espiritual, doncs aquesta visita del pontífex en un moment en què ell realment s'ha erigit com un mur de contenció d'aquestes polítiques totalitàries en signe d'extrema dreta, doncs precisament això és el que explica l'èxit que estem veient de moment de públic i d'atenció inclús als carrers d'aquesta visita. És a dir, i també ho veurem a Barcelona, recordem que les dues anteriors visites papals a Barcelona doncs van ser més aviat discretes en quant a públic o en quant a atenció. Aquesta jo crec que no serà així, ho estem veient ja, perquè realment molta gent que segurament no se sent cridada específicament pel fet religiós o espiritual que pot representar el papa, sí que se sent representat i interpel·lat per alguna figura de rellevància global que s'ha atrevit a alçar la veu i que d'alguna manera està exercint de mur de contenció. I sobre el contingut dels discursos, doncs efectivament, com deia el Joan, encara queden dies de visita, però sentirem missatges per tothom, i a mi m'interessa molt, per exemple, saber doncs si aquesta tarda, com tot apunta, es pot produir aquesta reunió amb les víctimes dels abusos de l'Església, a veure quin acaba de ser el seu missatge. Ja li hem sentit a dir coses, serà molt interessant veure què es pot sentir aquesta tarda.
3: Puc saludar també ara el Nico Castellano. Nico, què tal? Bon dia.
9: Hola, què tal? Buenos días.
3: Company de la SER, ell ha seguit i molt durant, vaja, anys i panys, tota la crisi migratòria, tot el que passa amb la ruta canària, que justament el papa visitarà també, ara ens comentava el Joan Solés. Haurem de veure també els discursos en relació a la immigració. Nico, ¿qué se espera de la visita del Papa en Canarias y en qué situación está ahora mismo la ruta canaria? Porque contábamos hace unos días que ha ido a menos la afluencia.
9: Sí, desde luego es uno de los escenarios más importantes en cuanto a mensajes políticos de la visita del Papa a España, porque en plena ola racista de políticas retrógradas, en pleno pacto europeo de asilo y refugio en el que se cierra la puerta a los migrantes, en el que se pone en marcha esa política de intentar evitar que entren y cuando entren expulsarles o llevarles a centros de países terceros, la visita del Papa a uno de los muelles donde tradicionalmente desembarcan esas personas en busca de esperanza y donde también fueron maltratados hace 6 años y hacinados como animales en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, marca sin duda uno de los hitos de esta visita. Y llega en un contexto en el que las llegadas a Canarias son de las más bajas de los últimos 7 años. Estamos hablando de poco más de 3.200 personas en estos primeros casi 6 meses del año y supone más del 70% de reducción con respecto al año pasado. Esto, para que nos contextualicemos, quiere decir que ahora mismo están llegando más personas prácticamente a Baleares, en patera, desde Argelia o a la península ibérica que a Canarias. En el conjunto de España son ahora mismo poco más de 10.000 las personas que han sido rescatadas en lo que va de año en la frontera sur a través de barca, y es menos de lo que ha llegado a Italia o a Grecia. España ahora mismo es el tercer país en número de llegadas. En lo que a Canarias respecta, hay que destacar que esa reducción de las llegadas tiene que ver sobre todo con las políticas de la Unión Europea y de España, tanto con Mauritania como con Senegal, que ha reducido considerablemente la llegada de pateras y de cayucos a las islas. Pero también hay que recordar cómo pasó en el año 2020, el año en el que se bautizó Arguineguín como el muelle de la vergüenza, que hasta mayo del 20 las llegadas eran muy bajas y después se desencadenó una de las mayores crisis humanitarias por las circunstancias en las que dejaban a esas personas en plena pandemia. Decía el obispo de Canarias que estamos ante uno de los momentos clave de la visita del Papa y que se están peleando, entre comillas, los políticos por estar en esa foto sobre el muelle de Arguineguín, lo cual no deja de ser pues bastante contradictorio con los actos que algunos cometieron, ¿no? Para que esas personas estuvieran de esa manera en Arguineguín.
3: Gracias, Nico. Quería preguntarte, ¿y a qué está davallada de la ruta migratoria, de la ruta canaria, a qué la atribuimos, a qué se atribuye?
9: Se atribuye, como te decía, al aumento de la cooperación bilateral tanto de España como de la Unión Europea con Mauritania como con Senegal. He tenido la ocasión de estar en varios de los viajes de Pedro Sánchez y de von der Leyen a la zona. Hay mucho más dinero para esos dos países para el control de los flujos migratorios. Y también hay que tener en cuenta que esas políticas en las que los jóvenes durante los últimos años pues han tenido problemas para cruzar a través de Malta y de Italia desde las costas de Libia, y los problemas que han tenido en esta ruta canaria, que recordemos, sí, ha bajado en número, pero no en desgracia. El número de tragedias que se han producido en los últimos años ha tenido muchísimo impacto en la sociedad senegalesa, especialmente, donde la estructura de medios es mucho más grande. Pues todos esos elementos, tanto el dinero, el control migratorio militar, como el impacto de las tragedias sobre las sociedades, ha llevado a esta reducción. Pero ojo, como decimos, siempre es algo, digamos, de contexto puntual y la ruta puede cambiar en cualquier momento. Ya.
3: Nico, gracias.
9: Un abrazo.
3: Clar, Miquel, ara ens ho deia al Nico. D'alguna manera, aquí tothom està intentant abraçar el discurs del Papa. Estem veient com Pedro Sánchez ja fa temps que intenta aquesta sintonia. Ara, de fet, d'aquí a mitja hora és quan hi haurà la reunió entre Pedro Sánchez i el Pontífex. I aquí la cosa és com s'hi situa el Partit Popular en tot això. Un Partit Popular depenent de l'extrema dreta de Vox.
10: Exactament, com se situa el Partit Popular i com se situa Vox, perquè efectivament no cal llegir massa entre línies dels missatges que ha anat llançant fins ara el Papa, i no tinc cap dubte dels que llançarà durant el dia d'avui, que òbviament Vox no s'hi pot sentir còmode de cap de les maneres. Per mi el dubte és si trigarà molt Vox, diguem-ne, a desmarcar-se obertament d'aquest discurs. Ja ho hem sentit altres vegades, però no sabem si ho farà durant la seva visita o si esperarà que aquesta visita acabi. Però el que està clar i el que és evident és que els missatges que han anat llançant fins ara al Papa, doncs qui menys favorable o qui menys proper s'hi pot sentir és Vox, però també per extensió pels pactes que hi té signats al Partit Popular.
3: Joan Solés, com va anar el vol amb el Papa? Perquè, deia abans, deu tenir una col·lecció de pongos. Ja avui hem sentit el Florentino Pérez dient: li regalaré una samarreta del Real Madrid amb el número 1.
6: Sí, va rebre regals de tota mena. Per exemple, també una samarreta de la selecció de Mèxic, que li va donar una corresponsal d'aquest país. Hi havia algun altre periodista català que li va regalar una estatueta d'un castell... en fi...
3: De castellers, sí.
6: De castellers, exactament. Bé, vull dir que jo concretament li vaig demanar que em signés alguns llibres, i així ho va fer, va ser molt, molt amable, molt agradable. Ell va confirmar el seu compromís amb les... en la lluita contra els abusos sexuals, i en fi, vull dir, va ser un viatge molt planer, molt tranquil, i veurem ara en els propers 4 viatges que falten, doncs, què ens pot aportar el Papa, no? Si em permets, voldria completar només el que ha dit el Nico,
3: sí.
6: Perquè, clar, el Papa va aquesta setmana a Canàries amb un missatge pel que fa a la immigració molt clar. Però és que el Papa d'aquí 3 setmanes va a Lampedusa,
3: ja,
6: que és l'altre gran punt d'arribada d'immigració des del nord d'Àfrica, no? Per tant, queda clar que el llenguatge, el missatge del Papa és molt clar en aquest sentit, i bé, en qualsevol cas, aquí sí que té una continuïtat amb el discurs de Francesc.
3: Joan Solés, Miquel Noguer, moltíssimes gràcies.
6: A reveure.
10: Que vagi molt bé, bon dia.
3: Que vagi bé. I nosaltres en 2 minuts conversem amb la patronal de les agències de viatges per veure l'impacte que està tenint aquesta visita del Papa. Un moment i tornem.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
11: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.
12: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Valentí Village, Sant Pere de Ribes. Latiendahome.com.
14: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
15: Ajuntament de Badalona.
16: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 3 minutets passen de les 9 del matí. Puc saludar a aquesta hora el vicepresident de CAVE, de l'Associació d'Agències de Viatges, el Jordi Vinyoles. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina.
1: Volem parlar amb tu de l'impacte que està tenint i que creieu que tindrà aquesta visita del Papa. Heu tingut un repunt de feina aquests dies?
2: Sí, doncs hem tingut un repunt de feina i des del punt de vista turístic aquesta visita excepcional del Papa ens arriba en un mes de juny amb molta intensitat a la ciutat, amb molts esdeveniments, i hem hagut de fer encabir doncs aquesta visita i estem preparats. S'ha fet molt de feina, hem treballat molt a nivell de coordinació amb tots els organismes i a nivell de seguretat, perquè des de les agències de viatges el que volem, estem treballant, és que aquest el repte que tenim és que un esdeveniment com aquest sigui compatible amb el bon funcionament de la ciutat, i en aquest sentit hem rebut informacions molt clares de com organitzar-nos, i estem treballant conjuntament amb les institucions perquè puguem viure aquest esdeveniment amb una certa normalitat. I en aquest sentit, Barcelona té molta experiència i segur que això doncs donarà molt bon resultat.
1: Clar, com de difícil és trobar una habitació ara mateix?
2: Bé, doncs encara que pugui semblar diferent, no? És a dir, el fet de que la visita del Papa s'ha distribuït entre diverses ciutats i que ara mateix el Papa doncs encara està a Madrid, estem aproximadament amb unes ocupacions del 85-90%, encara queden alguns forats, poques habitacions, val? Però en aquest sentit, el que dèiem, el repte no és només gestionar i omplir hotels i restaurants, sinó el repte que hem tingut ha sigut de reprogramar i d'orientar i d'informar molt el viatger per fer que la vida de la ciutat doncs pugui fluir dins d'aquesta visita.
1: Clar. I dèiem, nosaltres fa setmanes que vam estar posant-hi el nas i vam estar mirant que les habitacions d'hotel havien disparat preus.
2: Sí, evidentment, doncs, com diem, és un mes amb molta demanda. Venim d'un Primavera Sound, el cap de setmana que ve tenim la Fórmula 1, doncs la tota aquesta demanda doncs fa que els preus doncs vagin pujant, però també ara, així és com hi ha hagut un moment fa unes setmanes que havien pujat els preus, hem vist una certa estabilització ara al final també, perquè poder tampoc, si pensem que el turisme religiós també no és només gent de fora, és molta gent d'aquí, tenim molts visitants residents, sabem la gent que participarà en tots els events, bé sigui a Montjuïc, bé sigui a la Basílica, val? Però els carrers s'ompliran també de molta gent de casa que té molta expectació per aquest event. Per tant, és un turisme que es mou molt també amb grups. De fet, aporta molt valor. En un moment en què el turisme està molt qüestionat, aquest tipus d'esdeveniments són un gran aparador internacional no només per Barcelona, sinó per Catalunya, perquè ens generen un turisme de valor, és a dir, que no forçosament vol dir de luxe. És a dir, el visitant el turisme religiós està creixent en el món, prop de 300 milions de viatgers es mouen per interessos religiosos, amb un creixement de més del 10% anual, i a casa nostra tenim molt de patrimoni cultural, i aquest tipus de viatger que té aquest interès cultural, que vol lligar també amb les tradicions locals, és un tipus de turisme més connectat amb el territori, més connectat amb els residents, bé, de valor afegit, i és un turisme, diríem, bo.
1: Clar, ara em sorgeix una pregunta amb això que m'està dient. En quin moment li posen l'etiqueta de turisme religiós? És a dir, no sé, uns turistes que vinguin a Barcelona i vulguin visitar la Sagrada Família, allò ja se li posa l'etiqueta de turisme religiós, perquè no tinc clar que ben bé que ho sigui, no? Vull dir que tots hem anat de viatge, hem entrat a l'església de Torno, a la catedral de Torno, per contemplar la bellesa arquitectònica d'allò, no moguts per la fe.
2: Correcte. Vull dir, una cosa és aquell turisme que aprofitem les visites doncs per veure tot els llocs d'interès patrimonial, doncs en aquest cas doncs un referent com és a Barcelona la Sagrada Família. En aquest cas no estaríem parlant de turisme religiós, però sí de que la religió genera culturalment doncs un interès. Quan parlem de turisme religiós, parlem doncs quan el propòsit del viatge és fonamentalment i es basa en aquesta amb la religió i amb i amb aquest interès. Però, clar, normalment ho lliguem molt en viatges a Terra Santa, que avui en dia, doncs, per raons òbvies, no s'hi pot viatjar, o Lourdes o Fàtima, però el que dèiem, aquest turisme cada vegada està en augment i en aquest moment tenim un gran aparador. No només serà Barcelona que ens posarem a l'aparador, sinó que també Montserrat, i en aquest aspecte això genera molt de valor i ho hem d'aprofitar, doncs, a nivell internacional.
1: Mm-hmm. I ara tenen una nova parada en aquesta ruta turística gaudiniana, que és la placa commemorativa, el 665 de la Gran Via, el número 665 de la Gran Via, que és el punt on el va atropellar el tramvia, el Gaudí.
2: Bé, suposo que això, doncs, pot generar un interès. El que realment genera un interès no és tant un tema tan puntual com aquest, sinó que tota l'obra de Gaudí que ens va deixar aquest llegat que ha fet de casa nostra, tenir una ciutat referent mundial. I és una gran il·lusió, o sigui, sabem que genera, doncs, una gran organització per part de tothom, la ciutat està preparada, tothom hem treballat, tothom estem preparats per ajudar. Les agències de viatges, en aquest sentit, doncs, que la CABE, que és l'associació que representem, estem formats per moltes agències petites i mitjanes, també algunes de grans del territori, i com a agències del territori el que fem és coneixem molt bé com podem ajudar el viatger, com podem orientar perquè aquest impacte del turisme sigui menor i per generar, doncs, una gran satisfacció dels visitants que venen a casa nostra.
1: I quin serà el retorn econòmic?
2: És incert. Hi ha xifres que parlen de 90 milions fins als 125 milions. Madrid parlaven també d'una xifra aproximada, amb dades d'uns 150 milions. És incert. El que sí que és... Jo diria que aquí tenim un retorn econòmic que ja genera aquests dies, doncs, amb la despesa que hi haurà a la ciutat, però el que realment serà molt més gran és aquest impacte mundial que tot el món ens està mirant i que una vegada més, doncs, a casa nostra ens podem sentir orgullosos de poder mostrar, doncs, una ciutat tan maca i segur que estarà molt volcada també amb tots els esdeveniments.
1: Que no sé si li calia a Barcelona que tingués més ulls mirant-la i situar-la en el mapa quan, com de situada està. I de càlcul de persones, em deia que té un càlcul aproximat de quantes persones poden ser en aquest flux de la visita del Papa?
2: És molt complicat. El que sí que se sap és les persones que assistiran oficialment als diferents actes. Sabem, doncs, que hi haurà un gran acte a Montjuïc, sabem, doncs, que podrà haver-hi entre 40 i 50.000 persones. O sigui, se sap les persones, està tot molt, molt delimitat, hem rebut instruccions molt clares. En aquest sentit, Barcelona rep tot sovint actes... bueno, aquí tenim un afegit, i és que la visita del Papa, a més, és la visita d'un cap d'estat, i això porta, doncs, un extra de seguretat, un extra d'interès, però a nivell de volums no és un repte que la ciutat no estigui acostumada a poder gestionar. No parlarem de normalitat, però sí, amb tot el que s'ha treballat, doncs, les agències de viatges, doncs, també han contribuït i estem contribuint a ajudar que sigui més fàcil per tothom.
1: I de balcons n'han gestionat?
2: Bé, això ja és potser un tema més de privat i entre privat i molt limitat. Entenc que pot ser que sí, però a mi això no em consta, no em puc manifestar.
1: Doncs, senyor Vinyola, vicepresident de la CABE, de l'Associació d'Agències de Viatges, gràcies.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Que vagi bé. I tenim més coses, perquè, clar, aquesta visita del Papa coincideix, us ho deia, amb l'arrencada de la selectivitat. I ara parlarem amb la consellera del RAM, amb la consellera de Recerca i Universitats.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Consellera Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Com estàs?
1: Doncs bé, prop de 46.000 alumnes comencen demà aquestes proves d'accés a la universitat, la selectivitat. És un nou rècord d'estudiants que s'examinen entre dimarts i dijous. Hi ha una vaga de mestres que coincideix amb aquesta visita del Papa que ara comentàvem. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do l'estrès afegit per aquest alumnat.
3: Bé, de fet, nosaltres el que transmetem no enguany únicament, sinó també, de fet, l'any passat, és aquesta tranquil·litat, aquesta serenor als estudiants. És un moment on, com no pot ser d'una altra manera, els estudiants tenen inquietud, estan neguitosos per les pròpies proves, però també sempre diem que es porten fent les PAU 40 anys i han hagut tota una sèrie de condicions també abans, no una visita del Papa, però també segurament perquè hem estat revisant històricament, en 40 anys han passat també moltes coses. Per la visita del Papa hem treballat cos a cos amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública durant gairebé 2 mesos per preparar molt bé, no? És a dir, aquests espais de convivència on els estudiants poguessin coincidir amb la visita del Papa sempre hem transmès tranquil·litat, perquè les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del Papa doncs pogués comportar alguna situació de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no? Tot i així, també sempre hem dit que compartim absolutament amb els estudiants doncs aquest neguit, però també els diem que, com no pot ser d'una altra manera, el govern s'ha anticipat, hem treballat amb el departament i també comentava vostè, Marina, el tema de les vagues, no? Doncs aquí també comentar-vos que fins ara, fins avui mateix, tampoc tenim cap constància que les mobilitzacions afectessin o afectin a hores d'entrada dels estudiants a les PAU demà, no? Llavors, en aquest sentit, tot i que el risc zero, sempre direm el mateix, no existeix, doncs, s'ha treballat, no?, molt bé amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública aquestes possibles coincidències en l'espai urbà. A Catalunya hi ha molts tribunals, no únicament a Barcelona, hi ha 263 tribunals per tota Catalunya, perquè, com bé deia, és la xifra rècord a la història de les PAU, 45.800 alumnes, i dels quals gairebé 80 i pico es troben aquí a Barcelona, però molts en el campus de la Diagonal, altres en el campus de la Ciutadella i altres al centre de la ciutat. Llavors, com tenim aquest mapa molt

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Taxa amb l'hora d'arribada dels alumnes als exàmens?
2: Doncs aquí també volia primer aprofitar aquest espai que ens dones per poder transmetre alguns missatges, per exemple, no? Des de fa temps, no únicament per la visita del Papa aquests dies, sinó sempre, no? Existeix un procediment a l'ESPAU en el qual els estudiants, si arriben tard i ho poden justificar, ho poden explicar, hi ha com una hora de marge, vull dir, els estudiants podrien començar els exàmens una mica més tard. Per això sempre hem dit que intentin arribar amb temps, al igual que si hi hagués una cursa, al igual que si hi hagués alguna altra situació massiva, no? A Barcelona. I aquest procediment ja existeix. Vull dir, no s'ha fet un procediment explícit per la visita del Papa en el cas que els estudiants poguessin arribar una miqueta més tard, sinó que es té en compte, i com bé deies, en aquests espais, en aquests tribunals, no? En el centre ciutat i doncs preveiem que els estudiants puguin arribar amb temps. Sempre els estudiants, no ara, quan nosaltres dues vam fer les paus, segurament jo les vaig fer abans que tu, Marina, però quan les vaig fer has de portar un paperet, no?, que indica doncs, el teu nom i també un codi,
1: les
2: no?, amb el qual
1: aquelles,
2: pots accedir
1: sí.
2: a l'aula. Exacte, sí. Les etiquetes. I aquest, el que sí que recomanem és que els estudiants doncs, portin, sobretot, com sempre, aquest paper, aquest justificant d'entrada, perquè és el seu justificant d'entrada, i que vinguin amb més temps. I s'ha treballat, com dèiem.
1: Vol dir que també pot servir com a salconduït, no? En el cas que es trobin algun control de Mossos d'Esquadra, per exemple.
2: Exacte, i els estudiants, en molts casos, també, i això s'ha fet un contacte també directe amb els centres educatius, venen acompanyats de docents dels propis centres, no? I aquest professorat també doncs, va amb aquesta identificació, no? Llavors, dir-vos que en aquest sentit s'utilitzarà. No s'ha fet cap treball exprès, també per reduir aquesta tensió que estaves comentant, perquè és que són 3 dies pels estudiants importants, molt importants, i també quan volem transmetre aquest rigor i aquesta serenor és per dir que els estudiants estan preparats, porten preparant l'ESPAU, porten estudiant tota la vida, no?, tota la seva vida, i sobretot per l'ESPAU han estudiat primer i segon de batxillerat i han estat molt ben acompanyats, i també diem, no?, estan acompanyats per les, no?, al nivell també doncs, per les seves famílies, els seus professors que els han acompanyat fins a aquest moment tan important, i l'ESPAU implica una tasca organitzativa ingent, és una prova massiva, i amb aquests 263 tribunals. Què vol dir això? Que tenim més de 1.500 aules a tota Catalunya preparades a partir de demà durant 3 dies, i llavors aquí que estiguin tranquils en aquest sentit, perquè es porta treballant en aquestes proves des del setembre del 2025. Una vegada acaba la prova extraordinària de l'ESPAU de l'any passat, hi ha l'equip de l'Oficina d'Accés a la Universitat amb el conjunt del sistema d'educació i també d'universitats, es treballen totes aquestes proves.
1: Ara que em diu això, és innegable que ha d'haver condicionat d'alguna manera tot aquest últim mig any que hem tingut de vagues, de malestar a les aules del professorat, molts dies on no s'ha pogut fer classe de manera habitual. Creu que això ha condicionat, i com creu que això ha condicionat la preparació dels alumnes de cara a aquestes proves de selectivitat?
2: Nosaltres no hem tingut constància directa de testimonis que ens hagin transmès, no?, una extra preocupació. No? També l'altre dia estava escoltant, no?, algunes persones que estaven, alguns estudiants que estaven parlant en algun mitjà de comunicació, no?, dient nosaltres hem acabat les classes ara fa un temps, algunes setmanes, i he pogut anar parlant amb el meu professor per fer algunes preguntes, no? És un cas o dos o tres casos que he escoltat, però sí que és veritat que també us volia dir que no ens ha arribat informació en relació a un neguit extraordinari per part dels estudiants. És veritat que qualsevol persona, no?, en aquesta situació doncs, ja té aquesta càrrega extra. Nosaltres hem volgut treballar una campanya, Fes l'ESPAU en pau. Neix de l'any anterior, ja vam fer una campanya anterior que es deia estiguis com estiguis en pau, i ara enguany la vam voler reforçar perquè és una campanya que també marquem dintre del Pacte Nacional per la Salut Mental de Catalunya, perquè som coneixedors que aquest moment per qualsevol jove adolescent que ha de prendre decisions importants doncs és un moment de neguit, no? Llavors ens volem centrar molt en aquesta serenor, en transmetre aquesta tranquil·litat a nivell organitzatiu. Hi ha moltíssimes persones

0: treballant perquè les PAU surtin bé, més de 280 professors que han preparat tots els exàmens, més de 1.000 correctors que estaran després darrere de totes aquestes proves,
1: els
0: vigilants...
1: El que passa és que és de tot menys serenó, aquest final de curs.
0: Nosaltres, torno a insistir, volem transmetre que dels 263 tribunals, si com estava escoltant la taula anterior, no, si ens concentrem en la visita del Papa, hi ha tribunals que estan aquí a Barcelona, però s'ha treballat per evitar al màxim qualsevol coincidència, no? I aquests espais, com dèiem abans, de convivència, no? Normalitat, perquè els estudiants puguin accedir i sortir. No hi ha coincidència a l'horari del Papa amb els horaris d'entrada i sortida dels estudiants. Això és molt important. I després, amb tot el que té a veure amb el dret de vaga dels professors, doncs també constatar que nosaltres no hem tingut per part de cap sindicat cap indicació de que es realitzarien mobilitzacions que poguessin d'alguna manera doncs, coincidir amb l'entrada dels estudiants a les PAU. Llavors això també crec que és important que ho transmetem com a representants del Departament de Recerca i Universitats, com a representant d'aquesta conselleria, perquè transmet una tranquil·litat. Evidentment ja doncs després, com deies, no? Tot menys serenó, d'acord, però nosaltres fins ara no hem rebut cap indicació per part de cap sindicat de que demà es prevegui cap mobilització. De fet, ahir a premsa també sortien algunes declaracions d'algun sindicat com l'USTEC que volien fer les mobilitzacions després de l'entrada dels estudiants a les aules.
1: Sí, em referia, no? Llavors, també... em referia a l'ambient que hi ha hagut d'aquest final de curs, no tant en el dia concret de demà.
0: D'acord, sí, però com et deia, no tenim aquesta evidència perquè jo et pugui dir, doncs, hem tingut tantes queixes o hem rebut tants números de queixes, això nosaltres no hem constatat. Podria parlar de fills, amics i amigues que estan nerviosos, clar que sí, però no podria constatar amb objectivitat doncs un increment de queixes en relació a l'any anterior. No tenim aquesta informació, a mi no m'ha arribat.
1: I a vostès els preocupa que puguin baixar els resultats aquest any?
0: Aquesta és una apreciació que feu i que els periodistes sempre ens pregunteu i a mi em sap greu perquè sempre us contestarem el mateix. No? Nosaltres no podem saber doncs com aniran les PAU fins que acabin. És molt obvi el que et contestaré, però t'ho comento perquè una vegada tenim molt clar, no?, quina és l'oferta i la demanda i es veu l'ajust real, no?, entre oferta i demanda, llavors aquí sí que veiem, no?, doncs, quin ha estat doncs, el grau amb més sol·licituds, quantes places no han quedat cobertes o quantes places s'han necessitat. Nosaltres estem treballant des de l'inici del mandat en incrementar el número de places en alguns graus. De fet, enguany sortim amb 13 graus, una oferta nova de 13 graus nous, i hem volgut focalitzar una política molt adreçada amb un grau que realment ens preocupava molt a l'inici de mandat, que és Medicina. No? Iniciem ara al setembre amb una oferta de més de 150 places de medicina i estem treballant per més oferta de cara al 2027, oferta pública. De fet, també hem incrementat el número de places de la Universitat de Vic i Catalunya Central amb una nova bonificació, una mesura històrica que no s'havia fet mai fins ara per reduir fins al 40% el preu de la matrícula dels estudiants perquè a Vic entren per la PAU, amb un increment també de places. I estem treballant amb les universitats, sobretot per ajustar des del nostre punt de vista, perquè tenim aquesta obligació com a Departament de Recerca i Universitats, ajustar millor l'oferta amb la demanda, perquè estem veient, i això doncs, crec que és de conegut, ben conegut per vosaltres, no?, que hi ha mancances en quant a l'oferta. Ens hem concentrat molt a medicina, ens estem concentrant molt en l'àmbit de la salut, però també en l'àmbit de les enginyeries, en tot el que seria l'àmbit de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, perquè sabem que hi ha una demanda que fins ara doncs no quedava ponderada. Llavors ens estem focalitzant moltíssim en això i estem satisfets també perquè hem estat treballant evidentment en aquesta força, en aquesta aposta amb el conjunt de les universitats públiques i privades, per poder donar front a aquesta demanda que nosaltres hem vist des que hem entrat al govern, que era una necessitat que quedava descoberta i aquí hem posat molts recursos.
1: Hi haurà prou correctors i examinadors?
0: De moment nosaltres no tenim constància, com et deia, en relació a que no en tinguem prous. Vull dir, sempre, cada any, quan arriben les correccions, en alguns casos, per algunes matèries, de fet s'amplia inclús una mica la borsa en algunes matèries per aconseguir encara més correctors. De moment, es va fer una convocatòria a finals de febrer-març, no em vull equivocar, més o menys per el que, sí, febrer-març, per aquesta crida voluntària de vigilants i correctors, i fins ara, torno a repetir, no hem tingut constància ni cap missatge de tornada de que no en tindrem prou. Mm. Sempre n'hem tingut, i en algunes matèries, com deia, cada any, no, és a dir, no l'any passat, sinó la sèrie històrica de dades ens ha mostrat que per algunes matèries, com llengua castellana i filologia i literatura, o per exemple, en llengua i literatura catalana, s'han hagut de reforçar en alguns casos aquests correctors, no? I aquest any el volum d'exàmens és encara major, llavors estem treballant des de l'oficina amb el conjunt del sistema, doncs, per garantir que tot això estarà cobert.
1: Consellera, ja acabo. Aquest és el primer any que la selectivitat comptarà amb detectors de dispositius electrònics per evitar que els alumnes copiïn, que facin servir la intel·ligència artificial.
0: Sí, nosaltres hem volgut, de fet, avançar-nos, no? La tecnologia ha arribat a les aules. De fet, també volia remarcar que aquí a Catalunya alguna universitat, com la Universitat Politècnica de Catalunya, utilitza aquests dispositius dissuasoris des de fa temps, i nosaltres hem volgut fer aquesta prova pilot. És una prova pilot que ens ha d'ajudar a veure realment, no? Doncs que els alumnes puguin realitzar les proves amb les millors garanties d'equitat, que cap alumne tingui una situació de favor per comptar amb un dispositiu, i a més que també no volem distraccions a l'aula. Els alumnes sempre, quan fan les proves, necessiten, a més crec que està indicat molt clarament en el canal d'universitats, a l'ESPAU, un estoig transparent, bolígraf, llapis, goma, no subratlladors. Ells ho saben, saben que han de venir amb pocs elements a la taula, han de realitzar les proves, i tot el material que porten, bossa, motxilles, tot ha de quedar apartat de la seva taula i la seva cadira. Ara el que es farà seran controls aleatoris per detectar aquests dispositius, i pensem que és una bona mesura dissuasòria, no? I aquí també volem dir que hi ha altres comunitats autònomes que la setmana passada van realitzar l'ESPAU, que també van estar utilitzant aquests elements dissuasoris, són aquests aparells de radiofreqüència, que el que volen fer és detectar emissions, no?, per part d'algun dispositiu que estigués encès. Torno a insistir, els estudiants poden portar telèfons, sí, però va estar apagat i a la motxilla. Yeah. Llavors, no hem canviat en cap sentit, no hem canviat cap indicació dels anys anteriors, simplement el que hem volgut enfatitzar és l'equitat per tots els estudiants a l'hora de realitzar les proves i evitar elements de distracció a les aules.
1: Just sobre intel·ligència artificial, avui ens fem ressò d'un estudi de la Universitat de Berkeley que diu que el fet de fer servir ChatGPT i Gemini, per exemple, o altres eines de ChatGPT, han fet que augmentin un 30% els excel·lents, però que fa que els alumnes estiguin menys preparats. Les dues coses a la vegada, sembla estrany.
0: Sí, de fet, aquest matí també ho he comentat amb la consellera Mònica Martínez Bravo, que va fer la tesi, de fet, amb aquesta persona. No sé si fa referència a l'article que ha sortit també publicat al País. Nosaltres aquí hem volgut fer una aposta amb el conjunt dels rectors, les rectores, per entendre, i de fet la setmana passada es va fer una jornada també de reflexió sobre com està impactant la IA, organitzada també des d'aquí, des del departament AMACU, l'Agència de Qualitat Universitària. És un tema que hem volgut adreçar des de fa ara gairebé més d'un any amb les universitats, i estem nosaltres també fent una proposta des del departament amb el conjunt de les universitats, i també dir-vos, no?, que des d'aquí, des de la Direcció General d'Universitats, hem fet ja un primer document de reflexió, no?, amb un petit índex, perquè el que volem també abraçar són potser noves praxis a l'hora de realitzar els exàmens. Som coneixedors que en altres països, com per exemple Itàlia o en altres països nòrdics, no?, hi ha part dels exàmens, d'algunes matèries, d'alguns graus que es realitzen de forma oral. Estem treballant des d'aquí, des del departament, amb una primera proposta que compartirem amb les universitats. Farem un grup de treball amb elles per tractar de forma molt monogràfica aquesta qüestió, i hem començat a elaborar, com us deia, no?, un primer índex d'aquest document. Estem en contacte amb universitats de fora d'Espanya, de fora de Catalunya, a nivell d'Europa, que porten molts anys fent aquestes proves orals, i volem reflexionar a l'entorn d'aquestes noves possibilitats, i també les universitats han d'abraçar i estan abraçant la tecnologia, i ara el que falta doncs, és treballar amb aquest element, com dèiem, no? Aquesta guia, aquest decàleg de bones praxis, no? I intentar anar cap a un model híbrid, segurament, que no veurem desplegat en aquesta legislatura, però sí que veiem altres països, doncs, de fet, com s'estan movent en aquest entorn i estem, doncs, com deia, no? Treballant ja amb aquestes estratègies.
1: Que sí que ja hi ha facultats que han obert els primers expedients per l'ús de dispositius en exàmens, la Universitat de Girona, per exemple.
0: Nosaltres, de fet, vam veure, no?, aquest treball que també s'ha fet per part de la Universitat de Girona, no?, amb uns elements també molt visuals, no?, per il·lustrar, no?, on la IA pot impactar a la docència, també a l'adopció de la IA per part dels estudiantats. Llavors, les universitats tenen aquesta també autonomia, no?, de gestió i autonomia de bones praxis, i estem, com dèiem, per això, no?, parlant amb elles, perquè també tenim universitats amb una heterogeneïtat i amb una riquesa fortíssima a Catalunya. Comptem amb la primera universitat del món plenament online, la Universitat Oberta de Catalunya, que va fer 30 anys, una universitat pionera, totalment digitalitzada, on la IA, de fet, doncs, han fet també molta feina en aquest sentit, no?, amb unes propostes molt interessants, com bé deies, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la UPF. Llavors, com hi ha tanta heterogeneïtat també, no?, a l'hora de tractar la innovació docent amb tot aquest coneixement que tenen, el que hem de fer també és preparar, doncs, com comentàvem, no?, documentació i també noves indicacions conjuntament amb el sistema universitari per veure, doncs, a què ens enfrontem i com anem adoptant aquestes tecnologies.
1: Consellera Núria Montserrat, moltíssimes gràcies i a veure que vagin bé aquestes proves de selectivitat. Tornarem a parlar quan coneguem els resultats.
0: I tant que sí, gràcies per tot.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Bon dia.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
1: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
2: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: La vida sigue igual.
7: Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
8: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones.
7: Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder de todos los rankings de mayor prestigio internacional. El club más valioso y con más ingresos del mundo, y también el club con mayor reputación internacional.
8: Hemos parado la venta del club. Es una gran victoria también para nosotros.
7: Porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios. Porque todos somos del Real Madrid.
6: Al final, la vida sigue igual.
1: Arnau Montserrat, Julio Iglesias, eh?
9: Tot segueix igual. No, és que he llegit que el cantant preferit de Florentino Pérez era Julio Iglesias.
1: Hombre, no se podia saber.
9: La vida sigue igual, per tant, m'ho ha deixat putant, de veritat. Mai millor dit.
1: Tomàs Roncero, Danae Brunat, Santi Jiménez, Bruno Alemany. Bon dia a tots quatre.
10: Què tal? Bon dia.
11: Bon dia, què tal? Com estamos?
1: Avui, Bruno Alemany, perquè parlarem també del Mundial, però abans anem amb les eleccions del Madrid, que parlar del Madrid també es parla de futbol internacional, escolta.
10: I tant. A més, Florentino ha fet una campanya parlant de molts fitxatges internacionals i
3: tal, i ara veurem si és capaç de portar-los, les promeses que ha fet. Sí,
1: ara,
3: sí.
1: Ara haurem de fer la terna de noms amb aquest Galàctic, que encara continua sent un interrogant, eh?
9: Ell va dir que posaria sobre la taula 150 milions, que seria el fitxatge més car de la història del Real Madrid. Com a mínim són 150, veurem fins on ha d'arribar o no per fitxar-lo o no.
1: Quins jugadors tenim en cartera que puguin valdre 150 milions d'euros?
3: És que l'AS es va publicar que era Michael Olis, el jugador del Bayern de Múnich, i al final el mateix Florentino a l'entrevista havia dit que no era ell. Hi ha molts jugadors que valen aquesta pasta, no? Que valen aquests diners. El PSG, per exemple, Vitinha seria un jugador interessant pel Madrid, però jo crec que no hauria de desviar el focus el Madrid del que necessita, que segurament és un migcampista estil Kroos, i no tant fixar-se en estrelles al davant, que ja té Mbappé, Vinícius i companyia.
1: Tomàs, tu nos l'havies dit, Florentino va ganar les eleccions, ara ha guanyat les eleccions amb un 35% de vot en contra, que no és poc.
11: Te digo la cosa, si me lo hubieras dicho hace dos años te diría mal resultado pese a la victoria, pero vamos a ver, viene de dos años sin ganar títulos y este en concreto el peor año de dos décadas porque no tienen un título en ninguna de las secciones. Venía incluso un descalabro el día anterior del equipo de baloncesto a pesar de la inversión que han hecho este año. Por lo tanto, el 65 no te creas que es tan malo porque puede haber habido un voto de castigo mayor. Entonces, yo he dicho estas elecciones curioso porque al final todos pueden estar contentos. Florentino está contento porque ha ganado y al final, insisto, estratégicamente cualquiera lo hubiera dicho hace un mes, pues no te presentes ahora, después de dos años y ganar títulos y sobre todo con lo que ha pasado esta temporada. Y sin embargo se ha presentado. Y luego, evidentemente, Riquelme ha presentado sus reales, nunca mejor dicho, para el futuro, porque el 35% le, digamos, le legitima y le habilita para decir, por lo menos, hay una voz alternativa para el futuro. No digo como posición beligerante, pero sí que para ver que haya una cuestión concreta que pueda afectar a la opinión de los madridistas, pues ahí digamos, una opinión alternativa a la final de Florentino. Pero yo digo que Florentino, en sentido correcto, está contento porque de verdad que no era tan sencillo conseguir ese número de votos de donde viene el Madrid estos dos últimos años. Por lo tanto, yo creo que no es... Bueno, de hecho, también te digo, todo como se quiera mirar. El que yo sepa, Laporta sacó el 67,8% de los votos y un 30% de Víctor Font. Y la lectura de todos los medios fue Laporta aplasta y gana las elecciones casi de calle. O sea, hay un 3% de... No llega ni un 3% de diferencia de votos. Entonces, aquí como se quiera mirar. O sea, si Laporta saca un 68, es que ha arrasado, y si Florentino saca un 65, es que ha ganado por los pelos.
1: El que passa és que feia 20 anys, no?, que no podien posar el termòmetre al Real Madrid perquè no hi havia hagut eleccions. No hi havia hagut...
4: Té bastanta raó amb això, el Tomàs, eh? Bé, jo estic molt d'acord amb aquesta diferència de lectura.
1: D'aquest gairebé 3%.
4: Però suposo que és una qüestió d'expectatives, també.
3: Hi ha un asterisc, que és que el 35% de aficionats del Madrid, socis del Madrid, que han votat a Enrique Riquelme, fa mes i mig segurament no sabien qui era Enrique Riquelme. És a dir, han votat a una persona que fa dos mesos no sabien que existia directament.
4: No, té molt mèrit.
10: No fa dos mesos, no. Fa 15 dies.
4: Sí.
1: Santi.
10: Sí, jo a mi em sembla... Jo no estic gens d'acord amb la Dana i amb el Tomàs. Jo crec que el resultat és dolent per Florentino perquè s'ha pegat un tiro al peu. O sigui, ha legitimat una oposició que ningú, d'un senyor...
4: Sí, però és que el Tomàs no deia això. Jo estic d'acord amb tu que el resultat és dolent per Florentino, eh? Però que la lectura... Sí. Però que té raó el Tomàs, que aquí, gairebé amb el mateix percent, tant percent, es va dir que havia estat un fracàs absolut de Víctor Font, en general.
10: És que
4: i una gran victòria de Laporta.
10: És que Víctor Font portava 8 anys sortint a tots els mitjans de comunicació i fent campanya.
4: Al final s'ha dit el resultat, no? El percentatge, es referia el Tomàs.
10: Sí. No, però el percentatge, però és que vull dir, jo crec que el percentatge no és un fracàs per Riquelme, que fa 15 dies no el coneixia ningú.
4: No, és un gran èxit, clar.
10: Segona, el fracàs per Florentino Pérez és que ell no pensava que hi haurien eleccions, les va muntar perquè no hi haguessin eleccions, les va muntar amb traïdoria per l'esquena 3 anys abans, quan ningú s'ho esperava, posant unes condicions draconianes i apretant els bancs perquè no li donessin cap aval a Riquelme, que el va aconseguir, que ha muntat una campanya en 15 dies que li dona 25.000 voltes a les de Víctor Font en els últims 8 anys.
4: La necessitat econòmica no és la mateixa, està clar.
1: Anava a dir que una de les primeres coses que va fer Florentino que va guanyar les eleccions és això.
12: Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
1: Aquest moment...
3: És que és sensacional.
1: Este momento...
11: Està gracioso, no diria que no està gracioso. La verdad es que... Hombre, o sea...
4: Florentino, poco ridículo, Tomás.
11: No, a ver, ha quedado gracioso. Mira, Florentino, si algo le ha venido bien en estas elecciones, es que ha salido un poco de la zona de confort que tenía, porque efectivamente, pues como no es fácil presentarse, pues parecía que era ya, pues hasta que él ya se quisiera ir y ya está. Entonces buscaron a alguien de futuro. Y él, yo he notado que se ha reseteado en estas dos semanas y se ha reactivado, porque era un Florentino que es verdad que estaba un poco así ya, como me parecía que ya había perdido la energía que tenía de cuando llegó, como que se dejaba llevar, como que llegaban los fracasos y aquí no pasaba nada. Y él ha tenido que apretarse, claro, ha visto que había rival, ha visto que había partido y justo ha sacado, porque eso en el fondo, eso de ayer, eso, digamos, es un poco su ironía, su mordacidad, que el que conoce a Florentino, sino que él es así. Y la gente ayer, porque estaba contento, porque él sabía que había salvado ahí un partido que no era sencillo. Yo me Mourinho, es como todo. Mourinho, los que somos taurinos, sabemos que es una apuesta de puerta grande en enfermería, porque efectivamente Mourinho no deja indiferente a nadie y puede, a lo mejor, reactivar un vestuario que este año ha quedado derrotado por la guerra de egos y porque el club les permitió todo y que ganar a los jugadores la partida a Xabi Alonso con un error estratégico, se ha visto con el paso del tiempo que fue un error clamoroso echar a Xavi, y si hay alguien que hace que a lo mejor los egos se te atemperen en Mourinho, para bien o para mal. Entonces, si sale bien, pues será una gran apuesta. Si sale mal, pues evidentemente va a ser un desastre, pues sabemos que Mourinho es o gloria o tierra quemada. Pero bueno, te digo una cosa, y no soy el único, yo comparto bien con muchos madridistas que hace dos meses nos hubiera parecido un disparate lo de Mourinho, y que ahora justo hemos acabado tan quemados por lo que ha pasado en el vestuario que decimos, bueno, pues a lo mejor un poquito de jarabe de Mourinho no viene mal para ver si ahí dejan de mirarse el ombligo algunos. Claro, por eso tengo que morir, pero Mourinho tiene eso, te lo digo. No me lo invento, ¿eh? Yo te digo, si pulsas, le vendo los madridistas, ahora 7 de cada 10 te dicen, oye, pues mira, pues que venga Mourinho a ver si esto le lo pone en su sitio. Y hace dos meses lo hubieran dicho, no me
4: el antídoto, el jarabe contra el Barça, és claríssim. És l'antídoto al Barça.
1: I us volia demanar des d'aquesta perspectiva, per la colorada, també creieu que és partidària que vingui Mourinho, perquè això anima una mica el cotarro?
4: Sí, home, sí. Hi ha de tot, jo crec que una mica de tot. Em fa molta mandra, però per altra banda, dius, passaran coses. No sé si molt bones, molt dolentes, o d'entrada a mi em fa mandra, però perquè és un personatge molt poc ètic, molt poc esportiu, molt poc respectuós, no? I això, quan es traspassen moltes línies, com ha traspassat, jo crec que entrem en un altre terreny. A mi em fa mandra, però entenc que donarà entreteniment. I el que, només per tornar a les eleccions, el que no he entès de la candidatura de Riquelme és que ningú s'ha fet la foto amb ell, ni Raúl González Blanco, ni Fernando Hierro, ja no dic ni Clop, ni... És el que no s'ha acabat d'entendre. O sigui, que un tio que ha anat fent les coses molt bé, no? Que amb temps rècord ha fet tot el que ha fet, i que tenia això, un projecte i gent que crec que poden arrossegar molts madridistes, perquè, bueno, perquè al final jo crec que el futbol, tota gent del futbol és covard, això ha passat aquí a Can Barça, passa allà, fins que no veuen que hagués tingut opcions reals de guanyar, aquí no ha sortit ningú realment a donar la cara.
1: Passa el futbol i passa la política també.
3: És que encara en clau eleccions, per mi han estat un esperpent de principi a final, és a dir... les convoca Florentino quan ningú esperava que digués això. No s'havia publicat enlloc, no hi havia ni la imaginació. A la imaginació dels periodistes estava la possibilitat de fer eleccions. I segurament això provoca que hagin de fer projectes tant Florentino com Enrique Riquelme, com diuen els castellans, de prisa i corriendo, i ha sortit tot fatal. És a dir, promeses de jugadors que després ja ha desmentits, Florentino dient el martes haremos una oferta... Això no és Florentino, el Florentino és jo tinc tancat Figo, o dius això o no dius res, no dius el martes haré una oferta i a veure si me l'accepten o no me l'accepten. Sí. No funcionen així les coses. Ahir surten en roda de premsa tant Enrique Riquelme com Florentino sense que sapiguem el número de gent que ha votat. Quanta gent ha votat Florentino? És a dir, jo m'he de creure que en aquell moment Florentino és president del Madrid, perquè fa un discurs de president del Madrid, però no teníem una junta electoral dient...
11: Bueno, Bruno, Bruno,
3: dale,
11: por un matiz.
3: Sí, dale.
11: Florentino dijo, tengo entrenador, y lo confirmó el propio Mourinho. O sea,
3: el entrenador lo tenía antes de empezar la...
11: No, pero lo confirmó, porque podría haber ocurrido que por lo que sea... Mourinho, al ver que se dilataban dos semanas el tema y eso lo dejaba fuera del Benfica, se hubiera echado atrás, al ver que se podía quedar sin trabajo por si perdía la selección de Florentino. Podría haber pensado eso, ¿no? Y al final, Mourinho, públicamente, con ese vídeo y tal, confirmó que él estaba en la candidatura de Florentino. Dijo que Konaté lo tenía cerrado, Y con Ateo guardó silencio, lo que significa que era verdad. Dijo que Dumfries lo tenía cerrado y Dumfries guardó silencio porque es verdad que lo tiene cerrado. Es decir, por lo menos había tres cosas que el que fue a votar ayer sabía que estaban confirmadas y que no estaban. Y sin embargo, para mí, Riquelme, el error que cometió es que, curiosamente, la primera semana, sin hablar de fichajes, había ganado mucho de la opinión del socio, porque es verdad que su plan era muy interactivo con el socio y muy devolver al socio ese protagonismo que seguramente ha perdido parte, que ya podía ir a Valdebebas, que pueda sentirse más partícipe del club, ventajas a los socios, bueno, en fin, algo que sonaba bien a nivel social. Iba bien encaminado, pero claro, tú lo que no puedes hacer en una campaña cuando eres aspirante, con perdón, es cometer gatillazos. Y lo de Haaland quedó muy efectista en el hormiguero, pero fue un gatillazo porque a la hora y media la gente, el padre, al día siguiente el City, demitiendo. Y luego ya el viernes me pareció un esperpento, después de una semana decir, tengo el entrenador cerrado, decir, bueno, si el lunes ganamos, Raúl llamará a Klopp. Eso te digo yo, que le quitó votos. O sea, podría sacar mucho más, aunque sea un buen porcentaje, podría sacar mucho más votos porque Madrid dijo, oye, para. Si no tiene ni el entrenador ni la estrella, es que entonces...
4: Pero es cierto que Raúl le dijo con Arteta, no... No, Nema Kaplok, no vamos a ningún sitio, Tomás, ¿o qué?
11: Yo solo, mira, no lo he podido confirmar. Entre otras cosas, te voy a decir, ¿por qué? Porque es que al final, lo decía Bruno, o lo decías tú, no me acuerdo quién ha sido, el que al final tú tienes cuatro estrellas, cuatro leyendas de Madrid, indiscutibles, leyendaza le llamo yo, pero que ninguno aparezca ni siquiera en una foto.
4: Sí, ¿por qué?
11: Fue un error. Que para, no hable si queréis, pero salir en la foto conmigo. Y estos son mis poderes, aunque no abrís la boca.
10: Estic d'acord amb el Tomàs amb això de que, i amb el que deia la Danae, em sembla també, de que s'han compromès de boquilla. O sigui, més que un compromís era pots utilitzar el meu nom, però a mi no m'acerco ni con un palo. A mi m'ha sabut greu que s'acabés la campanya del Madrid, perquè, com deia el Bruno, ha sigut ridícul per dia. O sigui, eren la nave del misterio, trenques i barranques, el club... No, el club de la tecnologia, de les Google Glasses i tal, estan fins a les 2:30 del matí per comptar 30.000 vots. M'ha semblat tot un desfici i anunciament de fitxatges sense dir noms de fitxatges, desmentits el dia següent. Ha sigut bastant, bastant graciós.
1: Us anava a demanar...
10: En el cas aquest de Florentino, a mi em sembla que hi ha això de dir, vamos a fitxar un... Ha sigut una lluita bastant casposa testosterònica de dos milionaris, de dir, tu tienes dinero, yo tengo más, no? És allò de, pues tu dius a Haaland que costaria 250, pues yo voy a poner uno de 175. I això, Florentino ha fet una cosa que és un Gaspart, quan va rebre els 10.000 milions del Madrid per Figo. És dir que tens aquests diners i que et penses guanyar i que et penses gastar aquests diners, perquè jo sóc a l'equip amb el que ve Florentino dient-me quanto vale este, i jo no li dic 150 i 175, li dic 250, perquè ja sé que tens 150 per gastar-te i te'l posaré per damunt.
1: És
10: la pitjor tàctica per intentar comprar un jugador, dir quants diners et penses gastar.
1: El que volia demanar-vos...
10: Això i el 30% més.
1: Por lo menos, no? Sí, sí. El que volia demanar-vos a tots, haurà pres nota, Florentino, d'alguna cosa? Ho dic perquè si ens n'anem en aquella roda de premsa esperpèntica, originària, on anuncia sobtadament les eleccions, allà va carregar duríssimament contra la premsa i va haver una reacció bastant airada en relació a allò, i després sembla que tot allò s'ha anat calmant, no?, una mica, i que ha anat desapareixent.
4: Jo crec que el que ha quedat és que ja no és intocable, precisament, que se li ha perdut la por. Tinc aquesta sensació, veient les portades de Madrid.
10: A mi em sembla que hi ha un cas que serà el paradigmàtic i el que marcarà aquesta nova legislatura de Florentino, que és el referèndum contra pel canvi de model de societat.
3: Societari, sí.
10: Aquí serà la clau. Perquè dono per fet que el 35% que ha votat a Riquelme voten que no per aquest model societari, que no els agrada, i que molts que han votat a Florentino tampoc ho veuen clar. I aquí és on, no sé, potser el Tomàs segur que té més informació.
11: No, eso lo tiene que explicar bien, esto lo hemos hablado muchas veces, y él mismo lo sabe, que eso lo tiene que explicar bien, porque efectivamente hay una duda razonable en el tema de que el cambio societario pueda acabar llevando al club en el futuro a una asociación anónima deportiva, que evidentemente La mayoría de los madridistas no lo ven claro, salvo que te lo explique muy bien, te lo digo. O sea, porque el Madrid, verdad que el hecho de que siempre dependa de nosotros, como pasó ayer, porque que nadie lo olvide que la votación de ayer fue secreta, es decir, ayer no se coaccionó a nadie, ayer nadie se le dijo lo que tenía que hacer. Ayer la gente sabe que su voto, como es secreto, no es como si fuera en una asamblea donde evidentemente tú tienes pasteleados a los 1,000 compromisarios que vayan en cualquier club de fútbol, porque eso funciona así, pero ayer era secreto y ganó. Pues oye, eso es lo sano y lo democrático. Oye, que tú cada 4 años... pues lo que te voten, si te han votado bien y si hay un sorpaso, pues el que llegue, bienvenido sea. Uh-huh. Entonces, para cambiar eso, habría, porque él, otra de las cosas que dijo hace poco en uno de los actores de la campaña, es que en contra de lo que estaban diciendo, aunque hubiera ese cambio societario, seguiría habiendo cada 4 años la votación como siempre, con todos los socios votando igualmente. Bueno, sí, si eso lo preserva, porque yo creo que sea la madre del cordero, porque Riquelme lo que decía es que están iban a ser las últimas votaciones libres. Sin embargo, claro, si tú haces un cambio societario donde se siga votando cada 4 años y el que gane sigue siendo el presidente, pues bueno, por digo, si lo explican bien, hay que verlo. De todas maneras, yo creo que eso va a tardar, ¿eh? También te lo digo, Santi, yo no creo que esto vaya a ser una cosa de aquí a dentro de 4 meses. Yo creo que lo están madurando porque saben que efectivamente hay que explicárselo bien a los socios porque es un cambio radical en la estructura societaria del club.
1: Señoras, senyors, anem cap al Mundial.

0: Que just quan ja estiguem finiquitant el papa d'aquí de Barcelona, arrenca el Mundial dijous. Dijous d'aquesta setmana comença el Mundial amb un Mèxic-Sud-àfrica, Bruno.
1: Sí, sortim cap allà el Flac i jo demà. Em fa molta il·lusió anar a l'Azteca, que no he anat mai, és un estadi mític de futbol i a més tampoc he estat mai a Ciutat de México. I ganes de Mundial, a mi els Mundials m'encanten, però també el vist com em va passar a Qatar també amb certes contradiccions, no? De tot el que està passant als Estats Units, la manera en què ha guanyat la elecció com a seu Estats Units del Mundial, tot el que està fent Infantino, ens tocarà un altre cop veure els partits amb les mans posades al nas per no olorar tota la merda, amb perdó, que hi ha a la FIFA i al futbol, vaja.
0: Quines són les seleccions favorites?
1: Per mi Espanya, però posaria algunes més, per mi França, Portugal, fico Brasil, potser alguna més, però bàsicament aquestes semblen candidates. Argentina, òbviament, l'actual campiona del món, no està amb les sensacions de fa 4 anys, però hem de recordar que és campiona del món i les dues últimes Copes Amèriques les ha guanyat també, per qui anirà una mica més o menys els trets.
0: I la calor, que pot tornar a jugar una mala passada.
1: Sí, es jugaran partits a 35 graus. Jo entenc que has de posar partits en diferents franges horàries perquè tothom pugui veure el futbol, però al final que jugui un partit a una seu a les 12 al migdia, quan saps que hi haurà 35 graus en aquell moment, doncs no és l'ideal ni pels jugadors ni tampoc per l'espectacle, per la gent que ho
2: està... Que va en detriment de la qualitat.
1: Absolutament. Jo crec que s'hauria d'unificar d'alguna manera i tractar de fer les coses amb una mica més de seny, perquè absolutament el tema de la calor i el físic marcarà aquest Mundial, sí.
0: Un Mundial per rics, a més a més, que costa una pasta brutal a cada entrada. Tenim...
2: A Mèxic estan protestant molt per això, perquè a Mèxic es veu que, com, o sigui, que amb el sou mitjà gairebé ningú podria entrar a un estadi per pagar una entrada.
3: Jo li vull fer una pregunta al Bruno.
4: No, ni cap persona normal pot pagar una entrada, sí, per anar a l'estadi. I no només les entrades. Els hotels són inagastables. I l'altre dia llegia que, per exemple, durant el Mundial... El tren que va del centre de Boston a l'estadi on es juga, que deu estar a les afores, el Soldier Field no ha estat mai, val el bitllet de tren, que ha multiplicat per 6 el seu preu. O sigui, costa $105.
0: Mare de Déu. Només un bitllet de tren. Anaves a dir, Arnau, perdó.
3: Dic que no, que és el Mundial amb més seleccions de la història, i el Bruno, que és l'expert en futbol internacional, i que veurem partits així molt random, sobretot a la primera fase d'aquest Mundial.
2: Però molt,
3: Quins jugadors hem de seguir, això? No em diguis, és a dir, no les grans estrès, però si ens hem de fixar en algun així que et vingui al cap així...
0: A part de Tim Payne.
3: A part de Tim Payne.
1: Mira, Cap Verd, que juga contra Espanya. Cap Verd és més o menys com la província de Girona, perquè us feu una idea. Debut al Mundial, i hi ha un jugador que es diu Sidney López Cabral, juga al Benfica, tampoc us estic dient un jugador molt, molt random, pot jugar de lateral a les dues bandes i m'agrada força. Clar, ens estem anant a jugadors per friquis,
4: A lo muy capetero. Sí.
2: El Curaçao té algun jugador...
1: Mira, té els germans Vacuna.
2: Curaçao, el país més petit que es classifica per Mundial,
1: Sí, correcte, sí. Doncs,
0: fan la catapulta infernal, també.
1: No l'he vist encara, però tampoc he vist tots els partits, per tant no ho descartaria. Els germans Vacuna, de fet, un d'ells va jugar a l'Aston Villa, i pintava que la seva carrera anava molt, molt amunt i va baixar una mica el nivell, però té un parell de jugadors que no estan malament. I a Haití hem de dir que és una bogeria que Haití estigui a un Mundial avui dia, amb la situació que hi ha al país. És un país en fallida, absolutament. No juguen els partits
4: al Congo.
1: I el Congo també, evidentment, sí. No juguen els partits a Haití, no els juga a casa. No juga a casa perquè hi ha...
0: Per incapacitat.
1: Clar. No, és que allà manen les guerrilles directament i no es poden, per una qüestió de seguretat, no es poden jugar els partits a Puerto Príncipe. I s'envien els partits a un altre lloc i jugant fora de casa. Tota la fase de classificació han aconseguit seria el Mundial. I Chong, un jugador que ha estat al planter del Manchester United, és un dels jugadors a punta d'Haití.
0: Tim Payne, l'hem mencionat. És que aquí ens hem fet fans de Tim Payne. A veure, ens hem sumat a la moda.
5: El sábado por la noche hay una Alemania Curaçao a las 12 de la noche Y yo tengo apuntado en mi agenda, porque es la típica que dice, ¿por qué no?
2: ¿Por qué no?
6: Sí, sí.
2: Vamos a probar, ¿no?
1: Y sí, sí.
2: ¿Y si sale de ahí el Galáctico? ¿Y si sale de ahí el Galáctico de 150 millones? Oye, nunca se sabe.
5: Yo, ¿quién sabe? Curaçao, yo he tenido Curaçao, cuidado, el tapado del Mundial, claro.
2: O per Tim Payne, que us deia que aquí ens hem fet fans, no som els únics, és aquest jugador de Nova Zelanda, que era ningú, i que resulta que un influencer l'ha volgut posar al mapa com el més desconegut o el pitjor jugador del Mundial, i ara resulta que té una corrua de followers.
3: Sí, sí, va començar amb 4.700 seguidors a Instagram, ara en té 5,4 milions,
2: 5,4,
3: que això ja ha superat la població de Nova Zelanda. És a dir, ja té més seguidors ell que Nova Zelanda
6: només
3: població.
6: Per això, només per això jo sóc Tim Payne i li parteixo la cara a que se ria de su puta madre.
3: Qui el vulgui veure, el debuta contra Iran el dimarts a les 3 de la matinada, per tant, s'ha de matinar una miqueta per veure.
2: Iran, que dèiem fa un moment que ja ha arribat a Mèxic.
1: Sí, veurem en quines condicions juga Iran el Mundial, perquè sabem la guerra i tots els problemes que està havent entre Estats Units i Iran, i a mi em fa por també del Mundial una mica això, no? El nivell de restriccions que hi ha, perquè estem parlant molt d'Iran, però per exemple els aficionats de Costa d'Ivori que vulguin anar a Estats Units a veure partits del Mundial ho tindran molt, molt complicat. Serà un Mundial que tindrà molta, molta càrrega social i política. De fet, aquesta no té res a veure, però aquesta matinada hi ha hagut un tiroteig, estaven esbrinant una mica les raons, no massa lluny d'on estarà la concentració de la selecció d'Argentina en aquest Mundial. Per tant, crec que a nivell de seguretat i social serà un Mundial també a seguir, perquè hi haurà notícies cada dia.
2: El vicari de Crist a la Terra, que és el Madrid, i Déu, que juga el seu últim Mundial, Messi.
1: Sí, a veure, jo tinc ganes del Mundial de Messi, però també crec que aquest Mundial per ells és una mica un regal, per Cristiano, per Messi, per el propi Neymar, que no soc partidari de no esperar...
6: Per un més que pels altres, eh?
1: Sí, però...
2: Desenvolupa, Santi.
7: Neymar, no?
6: No, el regal és per Neymar. Sí. Jo crec que Messi ha fet una temporada que pot anar al Mundial.
1: Totalment.
6: I Cristiano Ronaldo, sens dubte.
2: De fet, sí, Neymar no l'esperaven, no?
6: Neymar no hagués entrat ni a la selecció de Curaçao.
1: Neymar ha estat lesionat, jo crec que el porta...
6: Ara sé que fos com a cuiner o alguna cosa així.
1: El porta per evitar el soroll. El soroll previ a tot aquest enrenou que hi hauria al Brasil si no s'emporta Neymar, no? Jo crec que en aquest sentit Ancelotti ha estat llest. Dit això, seria bo que no esperéssim un Mundial bestial ni de Cristiano, ni de Messi, ni de... Òbviament, ni de Neymar, perquè crec que no anirà així.
2: Va, que us demano una porra per acabar, un quiz mundial que ha preparat l'Arnau. Jugueu tots una mica i a veure, i després ja obrirem els sobres quan toqui, quan s'acabi.
7: Endavant.
2: Finalistes. Bruno, comencem per tu, que ets l'expert, va.
1: Espanya-França.
2: Espanya-França. Tu vas apuntant, eh?
3: No, ja recuperaré. Recuperaré.
7: Portugal i Espanya, va.
2: Portugal i Espanya. Roncero. Santi.
5: Disculpadme, ¿qué me decíais?
1: La final del Mundial,
2: Tomás. Final del Mundial, estamos haciendo porra.
5: ¿La final del Mundial?
6: España contra quién.
5: España, porque Pancho juega España. Y a mí, para mí, sería romántico que fuera o con Brasil o con Portugal. Lo digo romántico porque si las dos selecciones que tengo segunda después de España, por si acaso no tuvieron la suerte de poder ganar el título, es que lo gane Portugal o Brasil. Brasil por Ancelotti, porque Ancelotti creo... que es el mejor entrenador de la historia y no bien valorado, por eso de que es un hombre buen gestor de grupo, que parece que ser buena persona ya no te permite ser el number one, y lo es, para mí Ancelotti lo es. Y luego, porque Portugal, yo en las das de Cristiano me tiene motivadísimo, o sea, me parece que Cristiano tiene un mérito salvaje.
2: Tomás, que...
5: Porque además Messi ya tuvo su caramelo, ganó el Mundial de Qatar, pero a Cristiano le falta eso...
2: En un minuto tenemos que contestar todo lo que viene, ¿vale? Si tiene que ser así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Cortita y al pie. Santi, faltabas tú.
6: A part no posar Espanya, França, Anglaterra.
2: Campió.
1: Espanya.
2: Portugal, va. Tomàs. Espanya, ja contesto jo per ti. Santi.
6: Brasil. Per canviar així, així canvio la final.
2: Sorpresa.
1: La sorpresa del Mundial, Ecuador, per mi.
3: Bona.
7: M'ho hauria de pensar.
2: No tens gaire temps, eh? Tomàs, Santi, us la jugueu? Sorpresa, selecció sorpresa.
5: La sorpresa Brasil, perquè vienen mundiales malísimos.
2: Brasil, Santi.
5: Vaya Brasil.
6: Hola, que Brasil sea una sorpresa, tiene cojones.
5: Sí, pero mira los últimos mundiales.
6: Ah, diría Noruega.
0: Noruega, vale. Y va, Màxim golejador, para acabar.
1: Oyarzábal, diré.
7: Ah, sí. Harry Kane.
0: Harry Kane.
5: Jordi Mbappé.
6: Dembélé.
1: Mira.
0: Dembélé, molt bé, ningú ha dit la minya mal. Escolteu, moltíssimes gràcies, ens quedem amb la vostra porra i la repassarem quan acabi el Mundial. Bruno Alemany, Tomàs Roncero, Danai Brunat, Santi Jiménez, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
6: A vosaltres.
8: Aquí Catalunya. Adeu. Amb Marina Fernández.
0: Són les 10 en punt del matí, és moment d'actualitzar notícies amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
9: Bon dia. La imatge d'aquesta hora és la del Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez reunits a l'ambaixada de la Santa Seu a Espanya. A fora s'estan concentrant algunes associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Gemma Parellada.
10: El president del govern porta una mitja hora reunit amb Lleó XIV i en els pròxims minuts es dirigirà al Congrés dels Diputats, on farà el primer discurs d'un papa al Parlament espanyol. Fora de l'ambaixada de la Santa Seu a Espanya i els col·lectius de víctimes d'abusos a l'Església, que no es reuniran aquesta tarda amb Lleó XIV, que són la majoria, estan iniciant aquesta hora una protesta.
9: A casa nostra l'espera que el papa arribi demà. Avui ja han començat algunes restriccions de mobilitat.
10: Les primeres des d'aquest matí a l'entorn del Palau Episcopal, on dorm el papa, està tancat. També la catedral des d'aquest matí fins a les 7 i s'allargarà fins dijous a les 11 i el trànsit està tancat i s'han retirat cotxes, motos i bicis aparcades.
9: Davant de la visita papal, Protecció Civil demana i fer teletreball quan es pugui.
11: Totes aquelles persones que no els sigui necessari moure's per efectuar la seva tasca, sinó que la puguin fer des d'un espai amb més tranquil·litat, sense anar amunt i avall, doncs que els hi recomanem que apliquin aquest teletreball perquè ajudaran a facilitar aquesta fluïdesa i aquesta mobilitat.
9: És el que ha dit la directora de Protecció Civil, Imma Soler, a l'Aquí Catalunya.
10: Des de l'organisme reconeixen que la vaga de docents de demà és un dels elements que s'ha tingut en compte a l'hora de recomanar teletreballar des de casa. Sobre la presència massiva de fidels durant el recorregut del Papa Mòbil, Soler ha recordat que tots els espais implicats, és a dir, Catedral, Sagrada Família i Estadi Olímpic, disposen de plans d'autoprotecció específics. Ha recomanat que els nens i les persones amb mobilitat reduïda vagin identificats, així com una gorra, aigua i calçat adequats.
9: La visita del papa i les restriccions coincideixen de ple també amb l'inici de la selectivitat. 46.000 estudiants participaran a les PAU.
10: Per sort, l'hora d'entrada de les proves no coincideix amb el gruix de la visita.
12: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no? Tot i així, també sempre hem dit que compartim absolutament amb els estudiants doncs aquest neguit.
10: Ho ha dit la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, en aquest programa. Davant la possibilitat que alguns alumnes arribin tard per aquesta qüestió, s'aplicarà, diu, el mateix protocol de sempre, el que permet una hora de retard quan estigui justificat. L'inici de les proves tampoc ha de coincidir amb les protestes dels mestres, que demà fan vaga.
9: Si mirem al món, els ministres de Defensa europeus analitzen aquesta hora a Xipre l'atenció a l'Orient Mitjà i a risc que el conflicte es desbordi després dels atacs de les darreres hores.
10: La guerra arriba a un punt crític, el més perillós des de que Washington i Teheran van pactar l'alto al foc. A nit, Israel va atacar a Beirut, desoint a Donald Trump. L'Iran va respondre amb atacs a Israel i Israel ha tornat a respondre amb atacs contra l'Iran, desoint una altra vegada a Donald Trump.
9: I davant d'aquesta crisi que està causant la guerra al Golf, la OPEP ha anunciat un nou augment en la producció de cru.
10: L'Organització de Països Exportadors de Petroli accelera les màquines i produirà 188.000 barrils més al dia a partir de juliol. Diu que així estabilitzaran el mercat, tot i que el trànsit a l'Estret d'Hormuz segueix aturat.
9: I els Mossos investiguen la mort d'un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima va morir per una ferida d'arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets a un altre home.
10: Ha sigut a les 9 de la nit. L'agressió va acostar-se a la víctima quan era a l'interior d'una illa de pisos del carrer Mineria i li va disparar 4 trets per l'esquena. El personal sanitari el va intentar reanimar sense èxit i l'home va morir una hora després.

0: de Prada, arran de la pel·lícula del Diablo Viste de Prada, doncs la marca de luxe, Prada, dissenya o ha dissenyat un vestit perquè els astronautes de la NASA viatgin a l'espai.
1: Wow.
0: Es tracta d'una peça interior, diríem com aquell típic mono, no? Aquella roba interior que és com un mono, sí, que et poses a sota, doncs l'ha dissenyat Prada. I la seva funció, perquè tindrà una funció, no serà cosa de glamour només, o bé, no sabem encara ben bé com és exactament, serà regular la temperatura, millorar la ventilació per permetre caminades especials de fins a 8 hores. Aquest vestit el que permet és fer circular l'aigua freda, o permet, el que porta és com una circulació d'aigua freda a través d'uns tubs que van distribuïts per quirins i fa doncs que el cos estigui refrigerat.
2: Com l'esterilla de tota la vida, però al revés.
0: Doncs mira, ben vist, molt bona comparació. Doncs la qüestió és que aquesta peça està previst que s'utilitzi durant l'allunyatge de l'Artemis 4, que això està previst que sigui l'any 2028.
1: Esperem
0: ser-hi. Los astronautes,
1: esperem ser-hi per explicar-ho.
0: Exacte, anava a dir-te, los astronautes també en Vicent de Prada.
2: Mira, també és veritat. Gisela, gràcies.
0: Vinga,
2: que vagi bé, adéu.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: És dilluns i, com sempre, aquesta hora el que fem és obrir el racó de pensar amb el Carles Francino, amb l'Estel Soler. Què tal? Bon dia, com esteu?
4: Aquí a Madrid, bon dia. Lo d'esperem ser-hi el 2028 és una miqueta així, no? Home, hòstia, no ho fotem.
2: Què vol dir?
4: Esperem ser-hi. Ah, no sé, tu sabràs.
2: Home, ser-hi, no sé si ser-hi de cos present, que hi sigui el programa, que continuem.
4: No segueixis, cos present, què vol dir 2028? Esperem ser-hi, collons, i tant, qui serem?
2: Jo tenia un jefe que sempre deia qui sap qui serà viu, saps?
4: Bueno, i qui era? Es pot dir qui era?
2: Home, Josep Cuní. Josep Cuní.
4: Ah, fotem.
2: Home, aquesta sempre ens la deia. Quan li dèiem, no, demà passat, és igual, o la setmana que ve, no sé què, qui sap qui serà viu. És veritat?
4: 2050, tal cony, però 2028, esperem ser-hi. Home, no fotem.
2: Esperem ser-hi i esperem poder-ho explicar, que potser també era una mica més això.
4: Això ja ho podem parlar, això és una altra cosa.
2: Escolta, Francino, què? Déu-n'hi-do, amb el papa esteu contents allà a Madrid, eh?
4: No, estic al Madrid dividit, Madrid es divideix entre el papa i Bad Bunny des de fa dies. Vull dir, no, clar, no, és molt curiosa aquesta coincidència.
2: I tu on t'atrinxeres? Entre les dues trinxeres on vas?
4: Jo sóc observador de les dues. El divendres vam estar parlant d'un llibre molt interessant que ha publicat la Marta Fernández, que és periodista i escriptora, que es diu Bad Bunny ganó les màquines, que és un cant a l'humanisme davant de la tecnologia a partir de l'èxit del Benito. I parla de la seva faceta com a activista i com... Però bueno, és igual, sobretot és un elogi a lo important i l'únic que representa per l'ésser humà escriure una cançó, un poema, un llibre, el que sigui, i que això les màquines no ho podran fer mai.
2: Clar.
4: Ho he resumit molt ràpid, però vam estar parlant d'això, i del papa, doncs home, està...
2: Que una cosa lliga amb l'altra, al final un cant a l'humanisme per davant de la tecnologia
4: i tant,
2: que està fent el papa aquests dies.
4: Mm. El divendres vam ajuntar a la ventana a l'Arantxa González Laya, que és l'exministre de... Sí. d'Exteriors, que ha escrit un llibre collonut, que és una distopia que es titula 2049, on perfila, que és la segona part de Blade Runner, on perfila com podria ser el món, que no és inevitable, però si les coses segueixen com van ara, i és una miqueta per cagar-s'hi. Això que és a dir, no sé si serem. Això sí que seria adequat dir no sé si serem. I vam estar connectant fins i tot la geopolítica d'un llibre amb un altre, perquè és veritat que Bad Bunny, amb tot el tema de la reivindicació de la història de Puerto Rico, dels abusos per part dels Estats Units, del que va passar després de l'huracà Maria, tot això, bueno, són terrenys que es connecten. I aquí a Madrid, doncs jo, observant els dos fenòmens, el tema del papa ens està donant molt més joc del que podríem pensar a nivell mediàtic, a nivell de titulars, a nivell de reflexions que són interessants... d'una persona que és el líder moral d'una confessió religiosa, però que quan parla jo crec que la seva repercussió va molt més enllà, i pues, entretinguts i disfrutant del metro, que és el que s'ha d'agafar aquests dies per anar tranquil·lets a treballar.
2: Que sobretot això del papa, jo deia a primera hora que també és simptomàtic del moment en què estem, de polarització, de com s'ha escurat tot cap a la dreta i l'extrema dreta, el fet que em sembli revolucionari, no? Algú que defensa qüestions tan essencials com poden ser els drets humans, com pot ser el diàleg, com pot ser el respecte, o el no trepitjar l'altre, no?
1: Totalment. De tota manera, hi ha com un ressorgiment, perquè ara parlàvem de Bad Bunny, però al final Rosalia ens ha parlat en les darreres... Lo primer és Dios, no?, diu en una de les seves cançons, i tot el darrer disc també té tot aquest llegat espiritual, religiós. Aleshores, bueno, està estudiat, no?, que en temps de crisi necessitem agafar-nos a coses, i qui diu anar cap a les religions també està estudiat que no vull barrejar una cosa amb l'altra, que dic, clar, el camí de les sectes, no?, perquè al final l'astrologia també està creixent molt, certes creences, que el que no suporta l'ésser humà és la incertesa.
2: Yeah.
1: No? Aleshores, volem respostes, i a vegades, quan el món s'esfondra, les busquem en la fe, no?, d'alguna manera.
2: En Déu, en els extremismes?
1: Totalment.
2: O en el futbol?
1: A la futbol,
2: vull dir...
1: també. Sí, sí. Cadascú es munta la seva religió.
4: I aquesta setmana comença el Mundial,
2: per
4: efectivament.
2: Per això, clar. Sí, vull dir que al final tot lliga. Carles, a tu què t'ha fet pensar aquests dies?
4: Doncs mira, de tota manera, ja que estem parlant de la visita del Papa, aquella frase de predicar en el desert, a mi m'ha cridat molt l'atenció, i simplement ho he connectat en el cap, perquè el cap de cadascú funciona com funciona, aquesta crida... que jo crec que és una mica predicant al desert, tal com estan les coses avui aquí, de no fomentar la polarització, de no multiplicar gestos d'identitat exagerada que poden acabar... Bueno, que el que fan directament és excloure el que és diferent. Pot ser diferent pel lloc de naixement, diferent pel tipus d'estatus social, però, bueno, que l'exclous. O sigui, aquesta crida que fa el Papa, jo crec que aquí és una miqueta, aquí a molts llocs, és una mica predicant al desert. I em connecta amb un exemple que va passar fa dies, però aquí he deixat passar una mica de temps dient, ho corregiran, i no ho han corregit. Amb un municipi, suposo que ho sabeu tots, però bueno, ho torno a comentar, amb un municipi de la Comunitat de Madrid, que es diu Algete, l'Ajuntament va decidir fa uns dies retirar-li el nom de Joan Manuel Serrat amb un edifici municipal que el portava des de feia temps, i el motiu apuntat per aquesta retirada, li han donat el nom amb un veí del poble que ha estat el director de la banda de música i ha fet més coses, i l'han declarat fill predilecte, a més li han posat el seu nom. Jo aquí no tinc cap problema, però retirar-hi el nom de Serrat amb un edifici públic amb l'argument de que té poc arrelament en el poble és de cagar-s'hi directament, no? Llavors, no, a mi em sembla que és un senyal de que aquesta polarització, aquest sectarisme, aquesta que és ridícula a vegades, aquesta exclusió del que no s'ajusta exactament al que... Però és que jo crec que una figura com Serrat, com d'altres que podríem esmentar, jo crec que és aquella llista de mínims amb les que tothom hem d'estar d'acord.
1: De consens, de consens.
4: És que hi ha coses que no es poden tocar.
2: Ara ho buscava de qui governa el GETE.
1: Estava pensant jo.
2: M'ho podia imaginar. No, l'Ajuntament del GETE governa el Partit Popular.
4: Clar. Sí, i dues candidatures independents. I dues candidatures independents que li han donat... Sí, és igual, vull dir, però... És que a més va passar una cosa bastant semblant fa uns mesos amb un altre poble de Madrid, que es diu el Pedrete, no sé si ho recordeu, que van retirar els noms de Paco Rabal i Asunción Balaguer d'un carrer i d'una plaça. El que passa que es va muntar un pifòstio tan gran en aquell moment, i fins i tot la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va dir, home, no fotem, que bueno, van rectificar i van tornar a posar els noms. Per això jo he esperat uns dies a veure si algú deia alguna cosa, o si hi ha hagut moltes protestes al poble també, al GETE, i altres llocs. Però no, això segueix igual, i em sembla que és un senyal inequívoc de que el Papa ve a Espanya predicant al desert, com a mínim en aquest tema, no? I m'ha fet pensar.
2: Perquè, a més,
4: fa molta ràbia i em fa molta pena,
2: tu pots voler homenatjar algú altre, però segur que hi ha maneres de fer-ho sense treure-li...
4: Home, per favor, però no? I l'argument de que no té... Llavors, per aquesta regla de tres... de tots els noms de places, ciutats, avingudes, edificis, biblioteques, conservatoris, dels noms que pugui haver-hi a tot arreu, o sigui, quin arrelament té la persona que porta aquell nom amb el lloc on està ubicat? És que és ridícul.
2: I tant.
4: És ridícul. I Serrat, per favor. En fi, bueno, és igual.
2: Estel, tu, al contrari, ens volies portar avui el cas d'uns veïns que sí que no li treuen l'homenatge, sinó que li fan homenatge a un...
1: Però els veïns, perquè vinc una mica a parlar malament de les institucions, compartint aquesta ràbia tedi que sentia Kafka i els grans autors russos pel món burocràtic, per aquest tedi odiós món desastrós. Aleshores, vaig veure aquesta notícia i em va remoure perquè penso que has de tenir una resistència especial per poder tenir paciència burocràtica quan hem de fer tràmits, que poc pedagògic que és aquest país, des de les declaracions de renda, l'anar a demanar l'atur, qualsevol paperam, anem lents i anem malament. Aleshores, em va cridar molt l'atenció i n'hem de parlar. Concretament parlo d'un senyor que es diu Juan Carlos Nieto, que treballava al CEPE i que va ser expedientat per decidir, o sigui, fortet el tema, aquesta persona cobra els nostres impostos i va decidir fer el que se li demana que faci una persona funcionària, que és atendre la gent sense cita prèvia. És fortíssim, la història.
2: I el van expedientar per això?
1: Diuen que no és ben bé un expedient, es defensen des del CEPE dient que no és ben bé un expedient perquè el defensor del poble ha obert ara una actuació, però en tot cas estan investigant. El que queda clar és que li fan li toquen el crostó, li fan un cop d'alerta, perquè aquesta persona explica que fora de les hores que ja estaven assignades, si quedava temps, assistia altra gent.
2: Aquest és ell.
5: No és caridad. Es simplemente hacer mi trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos. Eso no es caridad. Es hacer mi trabajo. No sé si la vergüenza en el lío que me he metido, cómo lo está pasando mi familia, cómo lo está pasando la gente que me quiere, mi hijo, mi mujer, por hacer mi trabajo, que es lo único que hago.
2: Clar, és que no és que deixés colar ningú, no. Que hi hagués gent esperant i fiqués algú altre, sinó que el

0: No és que deixés colar ningú, no. Que hi hagués gent esperant i fiqués algú altre, sinó que el mateix dia que van els ciutadans a donar-li suport, és on el sentim, explica ell com, en quina situació té l'oficina.
1: Como anécdota, como sabéis, estoy trabajando, he salido mi media hora de almuerzo legal que tengo. Deciros como anécdota que parece que el destino, como decía Sabina, ha querido jugar una broma macabra, pero al contrario. Desde las 9 que hemos abierto la oficina, prácticamente todo el rato ha estado vacía. Estamos dos funcionarios atendiendo la oficina vacía y pretenden que a quien entre con cualquier problema, yo desde mi mesa con los brazos cruzados les diga que no tienen cita, que no le puedo atender. Una auténtica vergüenza. Muchas gracias. A ver si esto sirve como la primera pita para que de una vez por todas se acabe la obligatoriedad de la cita previa.
2: És que és gros el tema, perquè la mateixa administració reconeix, davant de centenars de queixes que porten acumulades, que van curs de personal. Aleshores, no entra al cap d'una persona que un treballador, tirant d'empatia, tirant d'humanisme, que ja no en queden els temps que vivim, estigui fent el que és de sentit comú, un sentit que també l'estem perdent, que és entendre com d'important a vegades pot ser aquell paper. De què serveix fer lleis de benestar social que estiguin ajudant a la gent, de les bases, a la gent d'esquerra, a les classes obreres, si t'omplen la vida de tràmits i quan has d'anar a sol·licitar aquest tràmit, telefònicament ens ho sabem tots, no t'agafen el telèfon, gent que potser s'ha demanat hora a la feina o que depèn d'allò per poder viure, per poder pagar la llum, pel que sigui, per recursos socials, i et bloquegen l'accés a un expedient. Sabem, a més, que normalment aquestes coses van amb dates tancades, que és tens temps des d'ahir fins a avui, a les 10, i que, per tant, si aquesta persona no t'atén, de qui pot dependre, per exemple, la teva pobresa o no, o que acabis al carrer o no? Però sembla
0: i ja no la pobresa, és a dir, pots estar en una situació de vulnerabilitat o no, o simplement...
2: Bueno, no, però clar, no, evidentment,
0: que és pitjor, òbviament, si estàs en una situació de vulnerabilitat, però escolta'm, que tu vulguis arreglar els teus papers o fer els tràmits que et correspongui, és que si no, tant per tant que hi fotin una màquina ja, no?
2: Totalment.
0: Que aquesta és la gràcia, que hi hagi persones.
3: No recordeu un cas semblant, ara no voldria que em fallés la memòria, d'un metge del País Basc que també quan fora del seu horari anava a domicili a exercir treballs pal·liatius a persones que ho necessitaven i també el van expedientar a algú fa uns mesos, no recordeu aquesta història? És que connecta amb el mateix, és burocràcia i és alguna cosa més que burocràcia.
2: I això,
0: mira, ara ho estava buscant, just això que comentaves, notícia del 2 de juny de 2025, per tant just fa un any.
3: Sí.
0: La sanitat basca amonesta un médico de pal·liativos per acompanyar a una niña en el final de su vida fuera del horario oficial. Al fuera del horario oficial es textual, es como van posar. Era un pediatra.
3: Sí, vam parlar amb ell, me'n recordo.
0: Que deia, estic tip de donar-me cops de cap contra una paret.
2: Jo crec que la frase és defensa sempre els teus herois locals, odia la burocràcia sempre, no? I en aquest cas són funcionaris i, per tant, encara és més greu el tema. Però jo sempre ho he pensat en els treballadors d'empreses privades. Quan tu hi vas com a client, o quan jo he treballat de milers de coses, de cambrera, tenint en botigues, etcètera, tu estàs més a prop socialment i en classe social del client que ve, que no del gran empresari pel qual treballes, no? I a vegades ens equivoquem amb aquestes coses de voler ser massa... Ho entenc, perquè depenent dels diners que tinguem al banc i si ens fa por que ens facin fora, podem tenir més o menys dignitat, no? Però a vegades el treballador llepaculs, que vol servir massa l'amo, s'oblida que estàs més a prop d'aquella persona que estàs atenent personalment o per telèfon, que no del qui t'està pagant, que quan li convingui et fotrà una patada.
0: Hi ha una altra cara aquesta, aquí, que és la del client sobrat, que no entén en quin lloc està.
2: Això també, tens tota la raó, i viceversa, i concretament. No hem de fer els jocs de la fam entre nosaltres, sinó atacar cap a dalt, i escolta, jo crec que celebro que s'hagi fet viral aquesta història, i celebro que hagi, que tanta gent hagi sortit a defensar-lo, perquè em sembla escolmo.
0: Sí, no, i haurem de veure com acaba aquesta història. El que diuen des de l'administració és que això ho fan per falta de personal.
2: Bueno, clar, és que a sobre ho estan reconeixent i s'estan tramitant, bueno, aquesta investigació està en curs, però és que jo no sé si recordeu durant totes les ajudes de la pandèmia que hi va haver, tota la gent que va haver de gestionar ERO, quedar-se a l'atur, ja no parlem de com ens desinformen, i és que jo també tinc una baralla personal amb els problemes pedagògics, no? Ara que estem en època de fer declaracions de renda i en el món Hisenda, ja no parlem de com ens enganyàvem

0: de que certes ajudes després no t'informaven bé, o per més que volguessis informar-te, no arribaves a bon port, i després et fotien la clavada els anys següents. L'any passat van estar reclamant molts diners a molta gent d'aquelles ajudes, no? Però jo sé de gent que directament la seva feina és a les 8 del matí, m'aixeco, agafo el telèfon del CEPE o de qualsevol institució burocràtica i au, allà esperar, amb, sí, aquell, sí, fil, amb aquell fil de música de fons, i a perdre hores amb això. Aleshores, en el moment que tu t'arriba un redactat, una carta d'Hisenda, una multa, qualsevol mandanga burocràtica d'aquestes, i tu, jo a veure, no em considero una persona superior a ningú, intel·ligència mitjana, i jo si m'he de llegir allò 6 cops, és que tenim un problema amb el barroquisme de les redaccions. No, totalment, sé si s'entén. Sí, sí, sí. No, aleshores, no pot, totalment, ser, per exemple, ara amb el tema de les declaracions de renda, escolta, això hauria de ser accessible per un quotient intel·lectual fins i tot baix. Se'ns complica la vida d'una manera innecessària. Ens obliguen a fer una declaració i l'altre... Mira, jo l'altre...
1: No, a més que qualsevol petit error, escolta, després et pot provocar més d'un mal de panxa i de dos.
2: Sort que existeixen els gestors.
0: Sí, però també aquí...
2: Ja fa temps que he dimitit d'això.
1: I els que s'ho poden permetre, o ens ho podem permetre, el pagues, el gestor, però...
0: I després, perdoneu, és que tinc la meva batalla, m'heu tocat avui... O sigui, he tocat avui uns temes que em toquen. El gestor... Jo un dia vaig dir, què està passant aquest país amb això? Clar, vaig buscar-ho, la majoria de polítics d'aquest país tenen com a professió prèvia a la política ser notaris, administradors de finques, gestors, per tant, dius...
1: Rajoy era, no?
0: Sí, per tant, estan elaborant lleis i maneres de funcionar que ja els convé que tu no puguis entendre la teva declaració i hagis de recórrer un gestor. Però, amics i amigues, què passa amb la responsabilitat dels gestors? Perquè quanta gent ha pringat per culpa de que el gestor ha fet malament les coses, però la multa te la posen a tu. La majoria de gestors no assumeixen responsabilitat econòmica d'això.
1: Perquè,
0: de fet,
1: legalment no està estipulat així.
0: No, clar,
1: això
0: clar.
1: És veritat que és un forat i és una escletxa aquesta,
0: vaig...
1: perquè n'hi ha de casos on hi ha hagut una equivocació.
0: Home, totalment.
1: Gestors, que hi ha gestors que fan moltíssima bona feina. Mira, i més, eh?
2: Sí, sí, però jo del meu no tinc cap queixa.
1: Però el fet de no haver de respondre... Sí, clar, però és que el problema és que la que tinguis una queixa potser pot arribar a ser una queixa que et surti a pagar a tu.
0: Totalment.
2: Bueno, perdona, el colmo de la burocràcia de la que està parlant l'Estel avui, la vam comentar l'altre dia a partir d'una carta al director del diari El País, que era una treballadora d'ensenyament de Galícia, que ara amb les proves de l'EBAU, ella es va equivocar en la tramitació d'un expedient concret d'un alumne. Amb la qual aquest alumne no es podia presentar les proves. Quan se'n van donar compte, automàticament van trucar, crec que l'organisme és la Junta Interprovincial, bueno, és igual, l'organisme encarregat d'això, la resposta va ser no aixecarem el model informàtic per corregir això.
0: Uau,
2: llavors, la conclusió quina és? Deia aquesta dona. No es pot presentar per un error meu, nostre, bueno, ja que una persona es pot equivocar, collons, però quan ho detectes i ho avises, diu no podem aixecar el tema informàtic perquè no. I mira, avui a veure si me n'entero de si s'ha pogut presentar o no aquesta persona.
1: Home,
2: perquè ens vam quedar aturats l'altre dia.
1: Clar, clar.
2: Diu, no, és que la resposta és no, rotund.
1: De fet, no fa gaire es va aprovar un canvi del reglament que incluïa el dret al ciutadà a equivocar-se amb l'administració, el dret a poder corregir,
0: que
1: precisament per cobrir situacions com aquestes.
2: Que s'equivoqui qui sigui, et pots equivocar amb una banda o altra del taulell, si és humà, si no passa res, cony, però després es corregeix i ja està.
0: Sí, però
2: aquest immobilisme de dir, no, és que no podemos. No podemos el tema informàtic, o per què no podeu?
0: Perquè no creus.
2: Exacte.
0: L'error de l'administració fa que et puguin retornar els diners en un període ben llarg de temps, ara el teu,
2: sí,
0: l'endemà
2: ja
0: tens el compte buit, eh?
2: Sí,
0: jo recordo,
2: sí,
0: que em va passar una vegada que m'havien donat una beca, en aquest cas de la Generalitat, d'escriptura, i tot d'una em diuen, no te la podem pagar, Estel, perquè tens un tema pendent amb la Seguretat Social, Hisenda, i bueno, me'n vaig anar allà, que sembla Astèrix i les 12 proves, més passant de funcionari en funcionari, i al final una bona dona que perd el seu temps una mica més enllà, com aquest senyor del qui parlem, em diu, és que no tens els IVAs declarats dels trimestres de l'any passat, i això era un error del gestor, sortia a zero, però no ho havia presentat.
1: Ja.
0: Llavors, el que em va costar poder obtenir els 3.000 euros bruts per poder dedicar-me a escriure.
1: Si us serveix de consol, jo l'altre dia em va posar una multa per abandonament de vehicle a la via pública per la meva moto, perquè és igual, vaig tenir un percance personal, és igual. I durant X temps no la vaig poder fer servir, la moto, és veritat, la vaig deixar allà aparcada, però no estava abandonada. És una moto que t'he pagat l'impost de circulació i que t'he pagat el seguro.
0: Sí.
1: Vull dir que més
2: però
1: prova...
2: Però l'has deixat mal aparcada o què?
1: No, ben aparcada,
2: vale.
1: Però tu no pots tenir la moto... Representa que l'has d'anar movent perquè la via pública no és...
2: I quant de temps els ha tenit, que això m'interessa.
1: Crec que l'has d'anar movent com a màxim cada 10-15 dies, si no m'equivoco.
2: Ah, 10-15, vale, vale.
0: Estipulant, no et
2: vale.
0: Sabia.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, per normativa.
2: Bueno, és una norma, mira.
1: Però clar, però clar, és veritat, va ser per les circumstàncies que fossin, però clar, jo he hagut de pagar la multa aquesta i després, ara estic amb el papeleo d'haver de demostrar que efectivament era una moto que tenia les al·legacions, que és això, Astèrix i les 12 proves.
2: Ja. Jo, Marina, posaria una cançó de Serrat i de veritat, en fent una cançó de Serrat i si voleu, si és una cosa molt curteta, la vostra diu sobre la marxa,
1: de
2: reivindicar la música i la cultura per damunt de les màquines i l'algoritme. Si voleu,
1: I tant, a més...
2: Vas traduint sobre la marxa, vinga, va.
1: Va, som-hi. A veure si som ràpids.
2: Una cançó no és mai una cançó. És la banda sonora del dia que em vas deixar. El primer ball quan encara ballàvem. És la sintonia del berenar de la infància, de la infantesa. El meu pare posant un vinil un diumenge al matí. És el cor desafinat als últims seients del bus al col·le. O aquest altre cor cridaner en el primer concert adolescent. És el que vas posar al cotxe per demanar perdó o per fer unes risses. Les màquines guarden a les seves memòries monstruoses tota la música que s'ha tocat, totes les lletres, totes les novel·les, els poemes, els assajos, tots els versos de Shakespeare, tots els quadres. I potser la seva capacitat de càlcul permeti les intel·ligències sintètiques associar a cadascuna d'aquestes obres un estat d'ànim. Una màquina pot explicar el significat de cadascuna de les 78 paraules del sonet més famós de Lope de Vega, però no podrà sentir què és oblidar el profit i estimar el dany o creure que un cel en un infern cap.
0: Uau!
2: Home! No se li diu acabar mal.
0: De qui és això?
2: Això és del llibre de la Marta Fernández, Bad Bunny, Ganó a les màquines.
1: Molt brutal, bé, brutal, molt bé.
2: És fantàstic, doncs és fantàstic,
1: recitat,
2: de veritat.
1: Molt ben recitat, Francino. A tu deixem marxar, que sé que tens pressa, que te n'has d'anar a veure el papa, qui sigui.
2: No, haig d'anar a veure el papa, haig d'anar a fer altres coses.
1: Vinga,
2: que tenen a veure amb la feina.
1: Vinga,
2: el papa està a punt de parlar al Congrés, comença d'aquí un parell de minutets.
1: De fet, de dos quarts d'arriba, ara estem veient les imatges de com s'estan obrint les portes per rebre el pontífex ara a les portes del Congrés, la típica entrada dels lleons. Sí que hi ha Pedro Sánchez col·locant-se ara per rebre el Lleó 14, però és veritat que es veu que la intervenció començarà una mica més tard, és a dir, ara hi ha tota la litúrgia de l'entrada
2: tota la
1: i es calcula que començarà cap a les 11 a parlar.
2: Seria la quadratura del cercle que el papa pogués anar a la casita de Bad Bunny.
1: T'imagines? Mira... Escolta, però ja no fa
2: ell
1: més
2: ha dit que, el papa ha dit que no li faria res de conèixer, el que ja estaria interessat en xerrar amb ell.
1: Que ja no en fa més de concerts per Sol Bad Bunny a Madrid, encara n'hi queden.
2: Sí, encara en falten 5.
1: Ah,
2: el dissabte hi va estar la meva filla i en falten 5, i era el cinquè, en falten 5 més encara.
1: També hauria pogut fer el confessionari de la Rosalia.
2: També, també.
1: Estela, et quedes? Que hem de comentar un parell de coses encara.
0: Em quedo, va.
1: Vinga, va, Francino, que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, adéu-siau. Adéu.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
1: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
3: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
1: Un minut i seran 2:15 del matí, un minut per l'hora estipulada de l'arribada del Papa Lleó 14 al Congrés. Està tot a punt ara mateix, veiem Pedro Sánchez dempeus esperant-lo, esperant l'arribada de Lleó 14. I puc saludar a aquesta hora el Joan Gimeno, company de política de la cadena SER. Què tal, bon dia?
4: Hola, bon dia.
1: Tu ets aquí, a tot tenim aquí al Congrés esperant aquesta arribada.
4: Sí, i... De un a otro, estamos unos minutos de León 14 llegue al Congreso de los Diputados. Ahora mismo está, lo decías, Pedro Sánchez en la puerta del patio del...
1: Vaja, no estem podent fer aquesta connexió, ho veieu en condicions. Us podeu imaginar que la cobertura en un dia així, en un espai amb tantes persones, on hi deuen haver també per seguretat inhibidors, doncs no flueixen de la millor manera possible. Però vaja, que ara intentem recuperar la connexió. No sé si el tenim, companys. Tenim el Joan Gimeno una altra vegada? Em podeu contestar? Tenim el Joan Gimeno?
5: Hola, hola.
1: Hola, Joan.
0: Ah, mira'l.
1: Joan, perdona, que s'estava entretallant i era molt difícil de poder-te escoltar. Ens deies?
5: Sí, perquè
4: momento excepcional también está marcado por unas estrictas medidas de seguridad y lo que aquí hay inhibidores y una situación totalmente excepcional. Eso donde está a punto de llegar y donde está esperando.
1: Fem una cosa, intentarem fer la connexió d'una altra manera, però ara mateix estem veient com el Papa, com Lleó XIV, baixa del cotxe i l'estan rebent quan acaba de baixar. Aquests són els aplaudiments. I veiem la presidenta del Congrés dels Diputats, la Francina Armengol, que l'ha rebut al peu del cotxe just quan ell baixava. Caminen ara per una catifa vermella que han posat just a l'entrada del Congrés. Si no ho esteu veient, perquè us en feu la idea, és aquella mítica entrada de la Porta dels Lleons. Està caminant per aquesta catifa vermella i ara mateix és quan el pontífex li encaixa la mà a Pedro Sánchez, que l'estava esperant una mica més endins en aquesta rampa d'accés, la típica rampa d'accés que veieu sempre de les entrades, de les imatges d'entrada al Congrés que acostumem a posar als mitjans de comunicació que veiem a les televisions. Ara tots ells caminen rampa amunt per aquesta catifa vermella. És curiós perquè per la catifa vermella hi va el pontífex, no hi anava a Pedro Sánchez, que anava directament pel ciment.
0: Pel costat, sí.
1: I ara sí que ja pugen a fer-se una fotografia amb la presidenta del Congrés, amb el president Pedro Sánchez. Joan Gimeno, a veure si ara sí hem pogut recuperar en condicions aquesta connexió.
5: Ahora yo creo que sí.
1: Ahora sí.
5: Estabais narrando esa llegada de León XIV que acaba de llegar al patio del Congreso de los Diputados. Se está produciendo esa foto institucional junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Royán. Ahora mismo, después de esta foto, van a pasar por esa alfombra roja que está preparada en el patio y van a ir hacia adentro, hacia el salón de los pasos perdidos, donde va a ser recibido también por el líder de la oposición, los miembros de la mesa del Congreso y también por los portavoces. Estamos a unos minutos, estamos viviendo ya de hecho un momento histórico en el Congreso de los Diputados. Va a ser el primer discurso de un papa ante las Cortes Generales en España y se espera que sea el discurso más político de León XIV en su visita a nuestro país. Podemos escuchar además cómo la banda sinfónica de la Policía Nacional interpreta el himno nacional al Papa. En su discurso le va a preceder la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que va a ser la encargada de darle la bienvenida desde la tribuna. Se espera un discurso de Armengol también muy institucional, en el que no se descarta que haga también alguna mención a la situación internacional marcada por la incertidumbre global y la búsqueda de la paz. Hoy aquí están diputados, senadores, además de las altas instituciones del Estado. No van a estar Podemos y tampoco el BNG, que han decidido ausentarse hoy en un mensaje también político por su parte, y tampoco los presidentes autonómicos del Partido Popular. Van a estar Adrián Barbón, el presidente de Asturias, y el presidente catalán, Salvador Illa, pero no van a estar los presidentes autonómicos del PP. Antes de que el Papa llegue, lo dicho, van a pasar por ese salón de los pasos perdidos y ahí va a recibir también los obsequios institucionales, el facsímil del libro de horas que le va a dar el Congreso y también un manuscrito del Beato de Líbana que le va a otorgar el Senado. Todo lo que está pasando aquí en esta mañana es evidentemente excepcional y marcado por un fuerte protocolo y por unas estrictas medidas de seguridad.
1: Que además, Joan, viene justo el Papa, veíamos que Pedro Sánchez les saludaba justo en el acceso, justo en la entrada, pero ellos dos ya se han visto. A las 9:30 de la mañana estaba prevista esta reunión en la Anunciatura, que la Anunciatura vendría a ser el domicilio del Papa cuando viene a España, la embajada del Papa aquí en España. Un poco que la imagen ha sido esa, ¿no? La de que quien recibía a Pedro Sánchez en Madrid era el Papa y no al revés.
5: Sí, Pedro Sánchez es verdad que ha pasado un fin de semana muy pegado al Papa, también va a seguir en su viaje, va a estar siguiendo al Papa durante su viaje aquí en España, después irá a Cataluña, mañana viajará a Barcelona el Papa León XIV y después estará en Canarias, donde también va a estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y efectivamente ha tenido una reunión esta mañana donde le ha regalado, por cierto, un bonsái. Ese es el obsequio que le ha dado el presidente del gobierno al Papa León XIV, un bonsái para para que, bueno, no sabemos si lo pondrá o no en el Vaticano, vale. Pero ya es del Papa León XIV.
1: Un bonsai para que lo cuide, mira, cosas para cuidar siempre, vida, le ha regalado vida.
0: Quin símbol, no? I deu haver darrere això.
1: Joan Gimeno, moltes gràcies, moltíssimes gràcies, cualquier cosa nos pides paso.
5: Un abrazo fuerte, hasta luego.
1: Gràcies, i ara estem veient com el Papa ja està dins del Congrés, dins d'aquells famosos passadissos on els periodistes acostumem a perseguir els polítics perquè facin declaracions.
0: Ara no és quan t'agradaria haver estudiat a dress code i entendre tot aquest vestuari, que aquest sí que està carregat de simbolisme.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè tots els que, Francina Armengol, el president, van de rigorós negre o blau marí, no acabo d'entendre. No sé si...
1: Sí, sí, van vestits foscos, el Papa, òbviament,
0: no veig cap estampat
1: va vestit de blanc
0: per la gent que hi ha.
1: Sí,
0: però ara m'agradaria com desgranar i entendre, tenir coneixement de què vol dir cada una d'aquestes peces.
1: De
0: no?
1: fet, el que sí que explicàvem aquest cap de setmana és que la reina Letizia l'hem vist vestida de blanc perquè ella pot fer ús d'aquest dret en qualitat de la dona del cap d'estat de poder vestir de blanc, justament. Ara, vaja, segueix la litúrgia, està saludant els membres de la mesa, el Papa, això està passant al Congrés d'un moment a l'altre, doncs és quan ja sortirà al faristol per fer aquest discurs inèdit que repassarem. Però el que puc fer a aquesta hora és anar-me'n cap a la Gran Via, cap al número 665 de la Gran Via. Allà hi tenim el Guillem Favo. Per què aquí?
6: Hola Marina, què tal? Bon dia. Doncs perquè des d'ahir hi ha una placa que recorda que en aquesta ubicació va atropellar el tramvia Antoni Gaudí. Una placa que ha trigat a ser posada doncs això gairebé 100 anys, que són els 100 anys que es commemoren el dia 10 de la mort d'Antoni Gaudí després de ser embestit per aquest tramvia. Va estar 3 dies moribund, va acabar morint el dia 10, va ser atropellat el dia 7, i durant tot el matí, porto aquí aproximadament uns 20 minuts, van passant persones que surten a passejar el gos, persones que van damunt d'una bicicleta, també algun turista, i tots ells, encara que vagin en bicicleta, s'aturen, baixen una miqueta la velocitat i s'aproven a comprovar què hi posa en aquesta placa. Hi ha un títol, llegim, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i després en lletres una miqueta més menudes, el 7 de juny de 1926, un tramvia atropellà l'arquitecte en aquest punt de la Gran Via, 3 dies més tard moria a l'Hospital de la Santa Creu. He enganxat amb el micròfon alguns d'aquests testimonis que s'atensaven a comprovar què era aquesta placa que fins ara no tenien ubicada.
1: A veure.
7: Em sembla molt bé que recordi, que hi hagi memòria i que recordin els fets que van passar. I en aquest cas va ser un accident que, bé, no sé, mala sort per dir-ho així, no? Però em sembla molt bé perquè va ser un gran arquitecte i ara en veiem tota la seva obra, no?
8: Doncs, no sé, fer justícia a una gran persona que era. Vull dir, que valia moltíssim i ara se'n dona en compte. Ara va sortint, va creixent, però bueno, vols que hagin fet alguna cosa.
6: La placa és de color platejada, està enganxada al terra, al seu costat hi ha 5 espelmes, una de les quals encara crema, hi ha un test amb un clavell i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulipans de color blanc, això al costat de la placa. Totes les persones a qui he preguntat em deien molt bé, està molt bé perquè és un acte de memòria, de record, de posar en valor la feina d'Antoni Gaudí. M'acompanya ara mateix el Lluís, que venia amb temps i ha decidit que es quedava una estona més fent-me companyia. Lluís, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
6: I em deies, està bé que se'n faci memòria, encara que haguem hagut d'esperar 100 anys, perquè a més en aquest punt Gaudí va ser atropellat i el van confondre amb un sense sostre.
9: Això, estàvem comentant de que almenys han passat temps i era just de tenir almenys un punt de record, no? Que dius, home, és el de la seva mort, ja sabem on va néixer, o sabem que es disputen Riudoms i Reus el seu naixement, però almenys aquí a Barcelona sí, tenim la Sagrada Família, tenim el Parc Güell, tenim altres construccions, però no tenim cap bust, cap estàtua.
6: I em deia també el Lluís, no sé si era el més idoni aquesta placa que potser passa desapercebuda, a tu t'hagués agradat més un bust o alguna figura més d'estil estàtua?
9: Jo crec que sí, perquè en l'amplada on ens trobem ara, a la Gran Via, que hi ha espai suficient, doncs un petit monolit amb una escultura hauria estat millor. Per què? Perquè t'has adonat que la gent passa caminant i ve una placa més. Què és? De gas? És d'aigua? I és clar, dius, ara perquè té unes flors i té unes espelmes, però quan això no hi sigui, s'integra allà amb el terra.
6: Escolta, Lluís, que tu no ets de Barcelona, ets del Prat, però has vingut expressament a veure aquesta placa?
9: Doncs avui sí, perquè la vaig veure per la tele. Aleshores, a mi m'agraden totes aquestes coses i del Prat de Llobregat, doncs dic, home, avui que estic per Barcelona, vaig a veure si la trobo. I al final l'he trobat.
6: Escolta, deixa'm afegir, Marina, potser una mica més de context, que en el moment de ser embestit pel tramvia, Antoni Gaudí havia sortit de la Sagrada Família, anava en direcció a l'església de Sant Felip Neri, al Raval. Va veure que venia un tramvia en sentit Besòs, aleshores va fer un pas enrere amb la mala sort que en venia un altre pel sentit contrari, que és el que el va embestir.
1: Aquest és el detall de com va passar tot, ho dic perquè potser molta gent ho sap, no?
0: Clar.
1: Gaudí el van atropellar un tramvia.
0: Això, jo no ho sabia, això, per exemple.
1: Doncs
0: de pas enrere, no.
1: Exactament, van així. Favo, gràcies. I a Lluís, digue-li que moltes gràcies també.
6: Gràcies, Lluís.
0: Són d'aquestes coses que te'n fas creus, no? Que fins ara no s'hagi... que cap consistori hagi pensat en que havíem de tenir aquesta placa.
1: Una plaqueta, a més, la sensació una mica corre cuita, no? A més, és just demà passat, que fa 100 anys, just el dia que ve el Papa i que inaugura la Torre de Jesús, és el dia exacte que fa 100 anys d'aquella mort de Gaudí. Ho dic perquè, a més, s'ha posat això com un parell o tres de dies la placa, ni tan sols coincidirà exactament.
0: I és sorprenent que, justament, Barcelona, que diguéssim, està editant el turisme, havent-hi tant de reclam amb aquesta figura universal, ningú hagués pensat això abans. Tal vegada es va pensar i no es va executar, em sorprendria, però ara com a ment escriptora m'agradaria en el moment a la reunió de la persona que s'il·lumina i com es va tramitar tot això perquè avui pogués ser possible.
1: Sigui com sigui, ara mateix tenim un punt més, una parada més d'aquesta ruta gaudiniana a la Gran Via entre Plaça Catalunya i Tetuan, perquè ens entenguem, ja la podeu buscar i trobar al 665, al 665. Estel Soler, gràcies.
0: Molt bon dia i bona setmana.
1: Seguim veient la visita al Papa, ell ara ja signa el llibre de visites, li estan regalant. Em penso que deu ser la medalla d'honor del Congrés, que és la que porta penjada també la presidenta, la Francina Armengol. De moment encara no el tenim dins de l'hemicicle, adreçant aquest missatge, aquest esperat missatge del Pontífex des del Congrés, però vaja, això ha de passar en els propers minuts. Així que nosaltres agafem una mica d'aire i obrim l'expedient Iscar.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Temps d'expedient Iscar, com sempre, amb la Clara Iscar. Com estàs?
10: Hola, bon dia.
1: El que avui ens expliques va estar a punt de passar com una mort natural.
10: La Marta Couceiro va morir amb 17 anys i sí, en un primer moment van pensar que havia estat una mort sobtada. Avui ens traslladem a Bilbao l'any 1995.
1: Obrim l'expedient Iscar.
6: El dia 26 d'octubre és el dia que la família Couceiro Gómez enterra la seva filla. I no només enterren una filla, una germana, amb un dolor incalculable, sinó que ho fan amb el convenciment que se'ls està escapant alguna cosa.
1: L'enterren el 26 d'octubre, hem dit. Quin dia ha mort?
10: Mort dos o tres dies abans, segons l'autòpsia. No dorm a casa a Bilbao, sinó a la segona residència, situada a Gorlis, un poble costaner situat a 30 minuts de Bilbao, on la família porta al supermercat i al bar d'un càmping. I van a fer les temporades d'estiu i allà troben a la Marta a l'habitació. És a terra, entre el llit i la paret, sense signes de violència, no hi ha res pel terra. Ella està vestida, no té sang ni ferides aparents, però és morta. A terra, al costat d'ella, vòmit.
1: Quan dius que no té ferides aparents, vol dir que en té però que no les veuen?
10: Té un cop a la cella esquerra i la hipòtesi és que se l'ha fet amb la tauleta de nit quan s'ha inclinat per vomitar. Per tant, la deducció és que el vòmit la va agafar per sorpresa al llit. Ho dedueixen perquè el vòmit és a terra, però la paret té esquitxades i, per tant, calculen que ha sigut des d'amunt que ho ha fet. Ella portava una dessuadora blava que té el coll tacat de vòmit.
1: I això és tot?
10: Segons sembla, algú va defecar el bany sense buidar la cisterna després. No és la primera vegada que en un cas d'assassinat l'assassí fa servir el bany i no es tira de la cadena, però no els donarà temps a fer cap comprovació perquè quan la família descobreix la caca, tira de la cadena.
1: Vaja. Aleshores, la conclusió és que es va ofegar en el seu propi vòmit.
10: Sí, aquesta és la conclusió. A més, li fan una autòpsia molt superficial amb el convenciment que la Marta ha mort estant sola en aquesta habitació, però la família creu que no.
1: I per què tenen la mosca darrere l'orella?
10: El dia anterior, la Marta va sortir a passejar el gos molt aviat al matí. La seva mare era a casa i la va veure sortir amb una motxilla. Quan va tornar, ja no duia aquesta motxilla, per tant, la va donar a algú. I aquesta motxilla la troben a l'habitació on la troben morta, amb una mica de roba, un neceser i un ninot de peluix. Per tant, dedueixen que algú va acompanyar la Marta fins a aquell apartament.
1: I quan torna de passejar algú sense la motxilla, què fa?
10: Doncs la Marta va rebre una trucada, li va dir a la seva mare, que era la persona de recursos humans de l'empresa on la contractarien, i que havia de marxar. El seu pare va ser l'últim que la va veure viva, perquè després de marxar a casa va passar per l'oficina del pare. Li va demanar diners i ja està. La investigació té moltes llacunes i no puc precisar on era l'oficina, però segons Google Maps hi ha diferents opcions, però totes impliquen agafar o un parell de transports públics, i trigues entre una hora, hora i mitja, i ell ho va fer més ràpid. Per tant, pensen que algú la va acompanyar amb cotxe. Ja us he dit que la família de la Marta no els encaixa això de la mort no violenta, perquè han passat moltes coses estranyes els últims mesos per no relacionar-les amb la seva mort. I encara els queden unes quantes coses per descobrir.
11: Quan la família ja s'ha instal·lat a Gorliz, durant diversos dies, mentre la Marta està amb les seves amigues, veuen passar un noi amb un Renault 21 que porta les finestres baixades i la música alta. Passa lentament per fer-se notar. Finalment, un dia baixa del vehicle i es decideix a parlar amb elles. Diu que s'anomena Jorge, té 19 anys, i encara que és de Madrid, on hi ha la seva família, ell viu a Bilbao perquè hi estudia econòmiques. El seu cotxe no és res de l'altre món, però diu que la seva família té molts diners i els ensenya un feix de bitllets amb el qual les convenç.
1: Vaja, un fantasma.
10: La Marta i el Jorge comencen a sortir plegats i aviat el presenta als seus pares. Els pares es queixaran de no saber els cognoms del Jorge, ni la seva adreça, ni el telèfon de casa seva. Li ofereix una feina a la Marta a Bilbao, per la qual només hi ha un requisit, i és que ella ha d'estar emancipada. Ella tenia 17 anys, no tenia la majoria d'edat, però els pares accepten i duen a terme aquest tràmit durant la segona setmana de setembre. Tot i això, la Marta no signa cap contracte de treball.
1: I quan es coneix la mort de la Marta, ell com es comporta?
10: L'endemà que la trobin morta, el Jorge truca al pare de la Marta i s'excusa per no assistir al funeral perquè és a Madrid i no explica com se n'assabenta ell de la mort de la Marta.
1: O sigui que al funeral no hi va.
10: L'endemà, el divendres, queda amb el pare de la Marta a la parròquia de Begoña, a Bilbao, i apareix amb crosses. Li explica que, arran del xoc emocional de rebre la notícia de la mort de la seva nòvia, va tenir un accident. El pare de la Marta no aconsegueix treure-li informació, però la veïna de baix, a la una de la matinada, quan se suposa que la Marta ja feia unes 12 hores que estava morta en aquell apartament, va sentir passos al pis de dalt. Poc després, quan el pare de la Marta va al registre civil a demanar un certificat de defunció, té una gran sorpresa quan la funcionària li diu que acaba d'expedir 3 còpies d'aquest certificat a una altra persona. El pare li exigeix el nom i és David Villafañe García.
1: I és el Jorge?
10: És el Jorge. Les amigues de la Marta descobreixen que en realitat, això mateix, es diu David Villafañe García. Són 5 les amigues, no totes del mateix cercle. Hi ha amigues de Gorliz, del Col·legi de Bilbao, però totes per separat expliquen el mateix. A finals del mes de setembre van començar a veure-li a la Marta blaus al cos. Ella a casa explicava que havien sopegat, que s'havia donat un cop del cap, però les seves amigues els explicava que el Jorge tenia gustos sexuals, diguem-ne, forts, poc convencionals. Tenia els ulls ensangonats, amb vessaments a la part blanca, i això va amoïnar molt els pares. La Marta va acomiadar-se de les amigues i va dir que el dilluns 23 se n'anava a Madrid a viure amb aquest noi i que no els hi pensava dir abans als seus pares.
1: I passen més coses sospitoses?
10: Des de diverses companyies d'assegurances es demana que s'investigui la mort d'aquesta noia. Això és una cosa que els pares no ho saben, però que arriba la policia. Quan algú reclama el cobrament d'una assegurança, comproven si en té més i se n'adonen que té 3 contractades i totes en les mateixes dades. No només van contractar assegurances amb una noia de 17 anys, una cosa molt estranya, sinó que ho va fer acompanyada d'un xicot que era qui portava la veu cantant i que és qui ara està intentant cobrar els diners. Els agents que van fer el tràmit el recorden tots perfectament. David Villafañe.
12: Són
11: Són 7 asseguradores, 3 d'elles acceptaran. En total, la Marta està assegurada per 50 milions de pessetes, uns 300.000 euros de fa 30 anys. El banc que donen per pagar les quotes és el compte que han obert a nom de Marta al Banc Central Hispà, però a l'apartat adreça i telèfon no hi ha les dades de la Marta ni tampoc les del David, sinó les d'un amic seu. El David va trucar diverses vegades a cada companyia i fins i tot els va pressionar perquè n'acceleressin els tràmits.
1: Tot en ell era mentida.
10: La família és del Lleó, viuen a Bilbao, on el pare exerceix de taxista i la mare netejadora. No viuen a la Moraleja de Madrid, no són milionaris i, per descomptat, no tenen empreses. Quan les amigues de la Marta s'assabenten que el David és de Bilbao, entenen que ell sempre la portés a altres llocs, lluny, perquè no volia trobar-se amb algú que els conegués. Un cop descoberta la identitat real d'aquest noi, comproven que està pendent d'una denúncia d'una companyia d'assegurances on va treballar una mica abans de conèixer la Marta i de la qual el van acomiadar per irregularitats econòmiques. En aquesta asseguradora el David no va picar a la porta per contractar una assegurança, esclar, però havia contractat una assegurança a nom del seu pare i per això el van acomiadar. Els pares de la Marta van voler portar-la a l'hospital per mirar tot això dels vessaments a les venes de l'ull i el nòvio no volia que la portessin. La convenç perquè no hi vagi. El David, per cert, acaba confessant a l'arxanxa que el seu pare està amenaçat per ETA i que per això no pot donar ni direcció ni telèfon.
1: Ha aparegut ETA aquí, ja.
10: Sí, el grup terrorista, sí. Després de rebre tota aquesta informació, el jutjat d'instrucció decideix fer una segona autòpsia i ordenar exhumar el cadàver. Han passat 35 dies de la mort quan fan la segona autòpsia i el cadàver, evidentment, no està en les mateixes condicions, però observen una sèrie de signes que consideren tots relacionats. Per exemple, taques vermelles a la cara, major putrefacció a la zona del nas i la boca, i creuen que és degut a ferides que hi havia a l'interior d'aquestes zones que no van veure la primera autòpsia. També arriben a la conclusió que algú va moure el cadàver hores després.
1: I per tot això deixen de pensar que la mort va ser natural.
10: Descarten que s'ofegués en el seu propi vòmit i consideren que algú que estava amb ella la va sufocar amb un coixí. Després del resultat d'aquesta segona autòpsia, detenen el David. El jutge, 3 anys després de la mort de la Marta, arriba al judici en llibertat condicional perquè va pagar una fiança de 3.000 euros per sortir de la presó. Hi ha diverses acusacions, la fiscalia, com és habitual, la família de la Marta i també les 3 asseguradores que l'acusen d'estafa i de falsedat.
1: I quina és? Com es defensa? Quina és la seva estratègia?
10: Doncs ell defensa que va morir sola, aposten per un atac d'al·lèrgia o d'asma. Ella va anar a l'hospital a visitar-se suposadament perquè tenia al·lèrgia 3 setmanes abans. El metge que la va visitar nega al judici que les hemorràgies als ulls que presentava tinguessin res a veure amb cap mena d'al·lèrgia, però sí són símptomes d'asfíxia. Quan li pregunten per què va fer que la Marta s'emancipés si no era per contractar les assegurances, explica que ell contesta que volia desvincular-se dels seus pares. Però la noia va seguir vivint a casa amb la família i no se'n va anar a viure amb ell per molt emancipada que estigués. El tribunal, i no un jurat popular, dona validesa als indicis, perquè només són indicis, i el declara culpable d'assassinat i d'estafa continuada en grau de temptativa perquè no ha aconseguit cobrar les assegurances, i el condemnen a 17 anys de presó per la mort de la Marta i a 2 anys i mig per estafa. Si no hi ha signes de violència és perquè la Marta era molt menuda, feia 1,46 m i pesava menys de 40 quilos. Diu la sentència que queda més que provat que el David va enganyar la Marta i tot el seu entorn. Pel que fa a les 3 assegurances de vida, l'únic beneficiari després de la mort era ell. I li va faltar temps per anar a demanar certificats de defunció. Ho va fer abans que la família. A més, no oblidem que proporciona dades falses a l'asseguradora, dona les d'un amic seu, probablement perquè no arribin cartes a casa a la Marta, i durant la instrucció i el judici va assegurar que la idea de les assegurances va ser de la Marta perquè estava embarassada i volia assegurar-se un bon futur, però la sentència aclareix que l'únic futur assegurat era el del David.
1: Però existia realment aquest embaràs?
10: Ell primer va dir que havia patit un avortament natural i després va dir que estava embarassada quan va morir i el judici diu que no ho tenia clar. L'autòpsia ho descarta i sabem que a la visita a l'hospital per al tema d'al·lèrgies la primera setmana d'octubre estava menstruant. Les amigues, a més, expliquen que la Marta es va fer un predictor a l'agost i va sortir negatiu. Per tant, hi ha moltes proves que no va estar embarassada en cap moment. Consideren provat que va ser ell qui va moure el cadàver perquè té taques vermelles al braç dret, i perquè la veïna va escoltar passes al pis de dalt i perquè, segons l'autòpsia, a aquelles hores ja feia molt de temps que era morta ella.
1: I ell recorre la sentència?
10: Sí, però no aconsegueix el seu propòsit. Insisteix que la mort de la Marta no va ser una causa homicida i busca algú que li doni la raó. Jo ho vaig intentar anar al judici amb els seus propis pèrits, però el que van fer va ser dir que no podien assegurar ni una cosa ni l'altra. Mentre prepara l'estratègia per poder recórrer al Suprem, vol cridar l'atenció, fa una vegada fam i està 47 dies sense menjar. N'hi haurà una segona en la que estaran més dies i una tercera, però abans aconsegueix ajudar el professor Frontela.
1: Ui, aquest em sona.
10: És el mateix que va revisar l'autòpsia de les conegudes com a nenes del Càcer i que va dir que tot malament, excepte revisar l'autòpsia de Marta Couceiro. Val a dir que no fa una autòpsia pròpiament dita, sinó que mira les imatges que es van prendre i analitza què diu l'informe per veure si està d'acord amb el que van considerar els altres metges forenses, els que sí van fer l'autòpsia amb el cos present. El professor Frontela considera que està tot malament i que tots els signes que van observar el cadàver i que van associar amb la mort per asfíxia no són altra cosa que signes de descomposició que van malinterpretar. Frontela descarta categòricament la mort per asfíxia. És més, diu que no va poder ser així perquè no hi ha restes de vòmits als pulmons, cosa que hauria d'haver passat perquè sí que n'hi havia a la boca. Crec que és una pena que no investiguessin adequadament l'escena de la mort, perquè si se la va asfixiar amb un coixí probablement hi haurien restes de vòmit i podien contradir tot el que diuen ara.
1: Clar, però segons el doctor Frontela, de què mor la Marta?
10: Ella tenia més leucòcits de l'habitual, són els glòbuls blancs, i segons l'informe de l'autòpsia, al cor troben en analitzar una mostra una infecció o una inflamació. Per tant, la conclusió del professor Frontela és que la mort va ser deguda a una miocarditis. A més, diu que els signes d'asfíxia també es veuen en les morts per error cardiopulmonar. El Suprem rebutja la petició perquè no aporta proves noves, sinó una nova interpretació de les mateixes proves, en aquest cas de la segona autòpsia, i no passa res.
1: I continua a la presó?
10: Sí, sí, està... O sigui, acaba la seva condemna, el deixen en llibertat des del 2017 i un cop complerta la totalitat de la pena, surt de la presó de Nan Clares d'Oca a Àlaba, rebutja tots els beneficis penitenciaris que li haurien permès gaudir de permisos de sortida abans perquè no vol admetre la culpabilitat. I un cop lliure, continuen a programes dient que és innocent. Jo he vist programes amb titulars dient un inocente ha sido condenado. Ell justifica haver-se inventat el nom en un primer moment perquè diu que l'entorn on li van preguntar, és a dir, les amigues de la Marta, nenes de 17 anys, li va semblar molt hostil. I amb això considera que queda justificat el seu engany que va durar mesos i que va incloure els pares de la Marta. Ell diu que la Marta sabia la veritat i que per això va posar el seu nom al beneficiari de les assegurances. També afirma que si cobrés els diners de les assegurances, uns 300.000 euros, no els compartiria amb els pares perquè són mala gent i li han fet molt de mal.
1: I tu què creus que va passar?
10: Jo crec que no se li hauria de donar veus a aquest tipus de gent als programes. Aquesta és una hipòtesi meva del que va poder passar.
1: Doncs fins aquí l'expedient Tiscar d'aquesta setmana. El podeu recuperar al podcast, ja ho sabeu. I tornem al Congrés perquè ara mateix comença el discurs del Papa Lleó.
12: Y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles coloca la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy.
1: Aquest és l'inici, l'arrencada del missatge de Lleó 14 al Congrés. L'ha precedit Francina Armengol, la presidenta de la cambra, que ha parlat dels abusos a l'Església, ha dit que són una ferida oberta. Veurem si el papa recull el guant en aquest discurs. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ja sabem perquè li han regalat un bonsai d'olivera. És el símbol universal de la pau i, a més, és una espècie arrelada de fa anys aquí a Espanya. És el que li ha regalat Pedro Sánchez al papa Lleó 14. Tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Que vagi bé, adeu.

0: Acer Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia pel matí.
1: Bon dia, Meritxell Sallés, benvinguda.
3: Bon dia.
1: Bon dia, Núria Florença, benvinguda.
4: Molt bon dia.
1: I també, bon dia, Robert Francis.
5: Personalmente, soy muy contento de realizar este viaje.
1: Mito.
5: Que he venido muchas veces a España, pero la primera es en esta misión.
1: Allà, 14, ja el tenim a tocar. Vull dir, tant que a partir d'avui dilluns, 8 de juny, ja han començat els talls de trànsit a Barcelona, sobretot a Ciutat Vella, l'Eixample i Montjuïc, i com us venim explicant des de primera hora al matí, a les 7 ja s'ha tancat l'entorn de la catedral i el Palau Episcopal, on s'allotjarà Pontífex, i no es reobrirà fins dijous a les 10 del matí. Al Raval, la zona de Sant Agustí tindrà restriccions des de demà dimarts a primera hora fins a mitjanit de dimecres, i a l'Eixample el dia més complicat serà dimecres. El carrer Rosselló quedarà tancat entre Passeig de Gràcia i la Pan, amb tots els carrers transversals des de les 7 del matí fins a les 2 de la matinada, i és que els Mossos consideren el centre de Barcelona un espai de màxima seguretat durant tota la visita del Papa. I pel programa d'avui i demà sí que havíem convidat a representants veïnals al voltant del Temple de Gaudí i també representants de totes les associacions i... Estimats oients, saps què ens han dit, Jordi?
2: Què?
1: Dic, ja vindrem quan hagi marxat el Papa. Jo em temo que si venen diran coses que després, doncs clar...
2: Ho et molesta.
1: No ho sé, jo. Bueno. Si, jo crec que tot es pot dir ben dit i ningú s'ha d'enfadar.
2: Sí, home, sí.
1: Perquè a vegades tu, segons què dius, ningú s'ha d'enfadar, però s'enfaden igualment.
2: S'enfaden.
1: I la gent es vol enfadar.
2: Sí, sí, sí.
1: Avui i demà, aquí a Barcelona, parlarem del Papa, sí, però a les 11 del matí també volem obrir un refugi climàtic informatiu, i com el d'avui, que parlarem de reuma i autosuperació i de la pel·lícula que arriba aquest divendres al cinema, La memòria de les papallones. Som-hi!
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
1: Dilluns 8 de juny, a ritme de Proclaimers, mirem enrere, una fita molt especial, el projecte Reuma 3000, que culminava el 29 de maig l'ascens de 16 pacients amb malalties reumàtiques al cim de la punta alta de Coma Les Vienes. I ho he dit bé, això, de Meritxell?
4: Ho has dit perfecte.
1: Esclar, si li fots una final també, ja el tenim també. A 3.014 metres del Parc Nacional d'Aigües Tortes, impulsat per la Societat Catalana Reumatologia i Reu Plus, la Lliga Reumatològica Catalana, dirigit tot això per l'alpinista Arceli Segarra. El projecte naixia per visibilitzar aquestes malalties i, sobretot, jo, doctora, abans que res, fem un primer pas, un pas zero. Allò que dèiem abans d'entrar a la conversa d'avui, reuma, clar, reuma, no sé, mal d'esquena, tinc reuma. El reuma, què és el reuma? N'hi ha molts reumes, no?
4: El reuma és una paraula que s'utilitza així de forma molt genèrica, però en realitat no vol dir res. Nosaltres, els reumatòlegs, veiem pacients amb malalties reumàtiques, que són principalment malalties que afecten a l'aparell locomotor. Això vol dir que poden afectar les articulacions, els tendons, l'os, i d'aquestes n'hi ha de molts tipus. Hi ha les degeneratives que coneix tothom, que és l'artrosi o l'osteoporosi, però després n'hi ha una sèrie de malalties que inflamen les articulacions, que són malalties més greus, com són l'artritis reumatoide, l'artritis psoriàsica, o inclús malalties més genèriques, més sistèmiques, que són el lupus o altre tipus d'aquests.
1: Però, doctora, i en quin moment, i a qui se li passa pel caparró, agafar 16 persones amb reumatologies, no sé si tots tenen la mateixa o diverses, au, cap dalt a la muntanya.
4: Sí. Bé, aquest projecte surt una miqueta amb la idea de que nosaltres, els metges, sabem a través d'estudis, etc., que l'exercici físic, el contacte amb la natura, tot això és molt beneficiós per les malalties que produeixen inflamació. Això estem farts de dir-ho a la consulta, part dels tractaments que els hi donem, però després costa que la gent ho faci. I una miqueta el projecte aquest era treure l'estigma de que si tens una malaltia reumàtica no pots fer esport, no pots fer activitats, i demostrar que ho poden fer i que a més es trobaran millor si ho fan.
1: Araceli Segarra, molt bon dia.
6: Bon dia, com esteu, Txell?
4: Hola.
6: Com estàs?
4: Molt bé. Em ressaca emocional, encara.
6: Hosti. Vinga.
1: Ja fa uns dies, també, però ostres, ressaca emocional. Què vau pensar, Araceli, què vas sentir quan... A més, no es devia perdre ningú pel camí.
6: Com?
1: Quan vau arribar al cim, Dic, què vau sentir quan vau arribar al cim? De dir, mira, ja hem arribat tots, que a més a més no s'ha perdut ningú pel camí. Això és una broma meva. Què se sent quan aquestes 16 persones dius, hòstia, doncs ho han aconseguit?
6: Home, primer és com la sensació de la constatació de veieu com el que us estàvem dient des de fa 6 mesos té una conseqüència, no? I té un profit. Jo crec que la sensació de tots els que estàvem abraçant, no?, els pacients, és la d'orgull. La d'orgull i la de satisfacció, perquè tot allò és per lo que has estat picant pedra, finalment té un resultat. I el resultat no és el cim. Jo crec que el resultat per tots nosaltres és que es desprogramin, no? És a dir, pensa que moltes d'aquestes persones portaven anys pensant això jo no ho podré fer, no? Pensant i convençudes de que les seves capacitats ja estaven minvades de per vida. Llavors, jo crec que aquí hi havia una feina d'aquests 7 mesos de desprogramació, de tornar a crear un circuit mental que et faci veure i percebre de que, bueno, la vida pot ser diferent, però no perquè això té que ser dolenta, no? És a dir, només has de reprogramar-te i adaptar-te a les noves circumstàncies i, com diu la Txell, utilitzant la natura i l'esport, no? Perquè també ja ho ha comentat, no? Hi ha proves científiques i evidents de que disminuïs les inflamacions, que precisament és el que necessitem, no?, amb aquests pacients, i que millora, no?, també el sistema autoimmune.
1: Estàs deixant entre línies una idea que recuperaré. Abans vull tornar amb la Meritxell. Quines afectacions tenien aquestes persones? Quins dolors? Per fer-nos una idea també del desafiament que van haver de superar, que veig que ella diu, pel que està explicant l'Arceli, té un component mental important, però home, a nivell fisiològic no sé si també va demanar una preparació.
4: I
1: doctora.
4: Hi havia, la majoria de pacients tenien artritis inflamatòria, artritis reumatoide, espondiloartritis, i després també hi havia una pacient amb un lupus i una pacient amb un síndrome de Sjögren. Principalment eren pacients inflamatoris, que ells ja portaven una medicació, amb la qual si nosaltres a l'hora de seleccionar els pacients vam intentar que fossin pacients que ho podien fer, però que alhora fos un repte per ells, que fossin pacients que no haguessin tingut l'oportunitat, al millor, de poder fer muntanya, de poder, bueno, ni molt menys fer un 3.000, no? I una miqueta aquesta era la idea.
1: Això, fer un 3.000, està dit de seguida.
4: Sí, sí.
1: Araceli, pel que explicaves, aquest component, no?, de mentalitzar-te que pots fer-ho i d'adaptar-te al que et vas trobant, això és molt del teu camp, no?, del teu territori, i més perquè ho heu portat a la pràctica en una muntanya, no?
6: Sí, sí, sí. Abans estàvem comentant això, no?, de desprogramar, perquè precisament a vegades el que sol passar és que tu no creus en tu mateix, t'autolimites, no?
1: I més quan deus sentir aquell dolor tan fort, no?
6: Sí, però sobretot perquè el pitjor sabotejador que tenim nosaltres és la nostra ment. Jo crec que tot el tema dels dolors i les inflamacions, doncs la Txell, no?, i tots els metges, doncs ja ho tenien en compte i feien, doncs, la seva programació mèdica, no?, i tots els medicaments que ja els hi tenen, doncs ajustat. Però un cop tu tens això, els esportistes també anem a la muntanya amb dolor, o fem el nostre esport amb dolor, però d'alguna manera hem après a tenir un diàleg i un discurs intern que és el que hem après a base, sobretot, d'èxits. Jo crec que aquí una mica el que faltava era, el més complicat de tot va ser, doncs, donar el primer pas, perquè la gent no s'ho creu. Llavors havíem d'aconseguir petits èxits, no?, petits triomfs, i aquest triomf et dona pas a pensar, bueno, doncs igual i sí que hi ha alguna cosa al darrere que millorarà. Però per això es van organitzar, doncs, sortides d'entrenament.
1: Ara.
6: I sortides d'entrenament, diguéssim, constants. No anem a fer una sortida al mes. No, necessitem també aquest recolzament de les persones. Per tant, ja tot, no és només no, la part física, sinó que també és aquesta part mental i emocional.
1: Doctora, durant el projecte heu recollit dades per analitzar l'impacte de l'activitat física en persones amb malalties reumàtiques, que d'entrada se suposa que és que sí, però a la pràctica, no dius, a més, en 7 mesos hem passat d'estar com estàvem a pujar a fer un 3.000, no? Uh-huh. Amb tot el procés, i la Araceli ja ho diu, és que això no ha sigut, mira, au, anem-hi, sinó que hi ha hagut una preparació i suposo que cada dia una mica més, una mica més, una mica més.
4: Exacte, des del novembre, no? Més o menys l'entrenament ha sigut que hem sortit un parell de vegades fixes al mes i les excursions han sigut com progressives, no? Cada cop una miqueta més exigents, tant de quilometratge com de desnivell. I després jo crec que una cosa que també diferencia una miqueta aquest projecte amb altres projectes potser que d'activitat física en els pacients ha sigut que jo, potser n'hem sigut conscients després d'haver-ho fet, que ha sigut la implicació dels metges i les infermeres, no? Perquè aquest és un projecte que no només han fet els pacients sols.
1: Reivindica'ls.
4: Sí, doncs aquí hi havia 3 infermeres de reumatologia i després una sèrie de reumatòlegs que els acompanyàvem, llavors. Sempre han estat acompanyats amb nosaltres i això, jo crec que això ha sigut, com que ha sigut un repte comú, saps? Que no era que ells sols havien de fer el 3.000, sinó que per tots ha sigut un repte, perquè molts de nosaltres tampoc no havíem pujat mai un 3.000, no? Ni al final va acabar sent una sortida molt tècnica, amb neu, amb piulets, amb grampons...
1: Perdó?
4: Sí.
1: Escolta, però...
4: Això la jefa.
1: Home, jo em pensava que era allò... Saps?
2: No, això és anar a putejar, també. Però això, imagino. No,
1: home, escolta, pobres. Em pensava que era allò... Allò ple estiu, allò bon temps, tot verd...
4: Doncs no.
1: Tot
4: no,
1: més
4: no.
1: Planer.
4: No, de fet ja va com que ho... Com que aquest any ha nevat molt, doncs ja ens esperàvem trobar molta neu i, de fet, ja vam fer un entrenament a la Cerdanya que ens van ensenyar els guies a posar grampons, a fer anar el piulet...
1: Jo, això és l'Araceli, perquè va dir, si no m'avorriré. Si no hi ha grampons i neu, Araceli, devies dir, m'avorriré aquí, home, no...
6: És que els he de ficar una mica de colorido. Hòstia, perquè...
1: Vaya colorido, morado negro.
2: Vas passar una mica...
6: Bueno... No, ho tenien tot molt ajustat, tot molt ben controlat. L'equip de guies amb els que treballem són uns professionals com la Copa d'un Pino.
4: Una meravella.
6: Tothom anava ben encordat. El diàleg i el discurs mentre anàvem pujant era engrescador, saps? Jo crec que si no haguéssim utilitzat piolets i grampons, això... no hagués valgut ni la meitat de la pena. I també t'he de dir que la punta alta crec que ha rebut a l'expedició de escaladors més motivats de la història d'aquesta muntanya. És a dir, la punta alta ja em pot estar ben contenta de lo que acaba de pujar.
1: Perquè entre ells es coneixien prèviament i entre ells s'animaven i es donaven missatges d'ànims en el dia a dia, a la preparació prèvia.
4: Clar, era un grup que no es coneixia, s'han conegut a través de les sortides. Ens hem conegut perquè nosaltres també hem al final són 16 històries.
1: Això és una pel·li.
4: Això és una pel·li.
1: És una pel·li, segur.
4: Són 16 històries que hem anat coneixent durant aquests mesos d'entrenament, que ens han arribat molt endins, jo t'ho diré personalment, i que després, quan vam arribar a dalt, el munt d'emocions que van sorgir tant d'ells com dels que els acompanyàvem, va ser molt intens, molt,
1: Clar, ara si estem dient del pujar, i em quedo aquí en aquest moment, no? Aquesta foto finís de l'emoció i les sensacions del pujar. Però clar, després també s'ha de baixar. Com va anar la baixada, Araceli?
6: Bé, la baixada va anar pues, força bé.
1: No digui, a veure si vau haver de trucar a l'helicòpter del RAC.
6: No, però diguéssim que la baixada era més llarga que la pujada.
1: Ja.
6: Perquè ho vam fer en 2 dies. Llavors, jo crec que gràcies a l'adrenalina que duien de la emoció, van ser capaços d'afegir aquest extra que no el tenien molt ben registrat. És a dir, tot i que jo els hi vaig dir, mireu-vos els mapes, els hi vam regalar uns mapes, teniu ben estudiada la ruta, sigueu conscients del viatge, com serà. El tros de baixada va haver-hi un extra, perquè, clar, puges fins al refugi, el segon dia fas cim i has de baixar el que has pujat el primer dia, li has d'afegir aquesta baixada. I aquí, doncs, anaven cansadots. Però crec que l'adrenalina que duien i la emoció, que això sempre sol passar, és el que va substituir una mica i els hi va donar la energia per fer la baixada. Però també la sorpresa. Jo una de les coses que anava sentint al cim, a part d'aquesta emoció que estaven explotant i plorant i rient i ballant i ho feien tot alhora,
1: sí,
6: vaig sentir un parell de frases que són les que a mi se'm van quedar. I és, no m'ho puc creure. No? Aconseguir un no m'ho puc creure per mi és el millor regal. Perquè vol dir que has aconseguit trencar aquesta...

0: perquè vol dir que has aconseguit trencar aquesta programació errònia, no?, que tenien. És a dir, has aconseguit netejar el canal d'idees que tenien per substituir-lo per un altre, que és el de, bueno, sí que es poden fer coses, no? És a dir, la malaltia no t'ha de definir, sinó que tu has de crear la teva pròpia definició de lo que tu vols ser, i a mi aquest "no m'ho puc creure" és el que més recordo.
1: Va, Araceli Segarra, t'agraïm moltíssim que hagis estat a la nostra comunicació al matí d'avui. Meritxell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als nostres estudis. Felicitats a totes dues. Hi haurà una propera edició, Meritxell, o amb aquesta ja fem?
2: Propera edició no ho crec, però el que sí que volem és que ells continuïn.
1: Perquè no ho deixin, eh?
2: Que no ho deixin.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies a totes dues.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Mamà, la Anna no juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
5: Anni, es diu Anni. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.
4: Que no vol estar amb nosaltres. Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix. Ja estic aquí amb tu, cabreta.
1: Aquí em vaig emocionar molt. Com la nena li explica a la cabreta que a la cabreta, clar, se li ha mort la mare, i aquí ja tindràs una nova casa, com jo estic tenint. Memòria de les papallones. Ens porta una família que es construeix a poc, la Maria, una dona adoptada, amb una infància difícil, mira el seu propi passat a través de l'Anne, la seva filla adoptiva, que ara viu el procés d'adaptar-se a una nova llar amb el Manel i la Gala. Una història íntima escrita i dirigida per Marta Vinya Barbís, travessada per les quatre estacions de l'any, i ens parla d'adopció, de dol, de vincles, temps, vida i reparació. Però ara hem d'afegir la cabreta, també.
6: També forma part del procés, sí. i de la metàfora, no?, al final.
1: Hosti, quina meravella. És una pel·lícula que és molt emotiva, és molt bonica, i va en direcció contrària als temps que vivim, no?, a l'era de l'escroll del ràpid, del consum ràpid. És una pel·lícula molt poètica i molt contemplativa.
6: Sí, totalment. És una pel·lícula que demana... És com les receptes que volen temps, no? La cocció, que estigui cuidat i així. Jo crec que surten les bones receptes, no?, amb foc lent i ficar-hi els ingredients.
1: Interpretes la Maria, ja ho hem apuntat, una dona adoptada que va tenir una infància difícil i que ara acompanya l'Anne. O sigui, què et remou o què et va moure amb allò que s'escobussos acostuma a preguntar als actors, i vas trobar punts de contacte o vas haver de construir des de zero, acompanyada per les vivències de la directora, que la directora sí que tenia un cas així a casa seva, no?
6: Sí. Jo sempre dic que al final, quan interpretes un personatge, sempre tens punts en comú, perquè al final els personatges, com qualsevol persona, tenim una base d'emocions, i al final tots tenim dols, tots tenim pèrdues, tots tenim alegries i tots tenim pors, no? I al final jo personalment no tinc cap cas proper d'una persona adoptada, ni soc mare, no? Però sí que al final el procés d'adaptació d'una situació concreta o d'una situació difícil sí que l'he viscut. Llavors al final una mica és traslladar el que li passa a la Maria amb alguna vivència meva, però no tant això, sinó amb aquella situació concreta de l'ara i aquí, de què li està passant amb aquesta persona, que aquesta situació no l'està podent gestionar tal com ella voldria, que al final això sí que és el pa de cada dia, no? Anar gestionant la vida.
1: Com a actriu, què és el més difícil en un paper així? És a dir, mostrar el dolor o contenir-lo i al mateix temps que es vegi? Jo crec que és un exercici molt difícil el segon, no? Vull dir, mostrar contenció de dolor a l'hora que es vegi aquella que s'està contenint. Hòstia, això ha de ser molt difícil, no?
6: Sí, justament això, no? I en aquest cas, com que... Bueno, la Marta, la seva història, no?, és que la pel·lícula la va fer una mica en honor al seu pare, que sí que és una persona adoptada, i una mica hi havia com la responsabilitat, no?, també de que, ostres, pogués contar la història i amb tot el respecte cap al seu pare, no?, que sí que era la persona amb la qual...

0: basada en la història, que ara ha canviat una mica, no? I ha agafat un altre camí, perquè bueno, aquest cap de setmana vaig estar amb ells, no?, parlant-ho, i és el que ha de tindre, no? Però sí que hi havia com molt respecte de voler ser fidel al que em demanava la Marta. I sempre...
1: Què et demanava la Marta?
0: La veritat és que va ser un procés superfàcil. Va ser molt bonic perquè el vam gravar durant un any, perquè, com bé has comentat a la introducció, té a veure amb les estacions de l'any, no? I el que li passa a la Maria una mica ja l'analogia de les diferents estacions de l'any, no? Pues la tardor, l'hivern, la primavera i l'estiu, no?
1: D'acord.
0: Llavors va ser un procés, com és la pel·lícula, a foc lent, i vam anar-la construint, no? O sigui, ella m'anava donant els guions d'estació en estació. Llavors, això també ens permetia com tenir molt temps, no?, per anar integrant, perquè crec que és una pel·lícula d'integrar coses, no?, d'integrar la nova persona que arriba a la família i que remou a cada personatge d'una manera diferent, i també d'integrar la història, no?, de què va passant amb aquesta mare, no?, que es veu una mica desbordada també, perquè no només té una filla petita adoptada, en té una altra, i després la història amb el seu marit, no? Vull dir que era una història que et demanava temps i ho vam tenir, llavors va ser molt fàcil. Però sí, el repte també és això, no? Com mostrar-ho sense exagerar-ho i que al final l'espectador vegi, no?, el que li està passant a la Maria i que se senti interpel·lat des d'un lloc o des d'un altre, eh? Vull dir que cadascú també, jo sóc del pare que crec que cadascú acaba creant la seva pròpia història quan acaba una pel·lícula.
1: On la vau rodar? Ons? Eh? En quins llocs? No sé on, si ons...
0: Sí, doncs a la Terra Alta, la Marta, els seus avis són de Bot i la seva mare, diria, i és un poble de la Terra Alta i Artés, i vam gravar-ho en una masia que realment per arribar-hi havíem d'anar amb 40, fer 40 minuts de trajecte cada dia, perquè era realment una masia que estava al mig del bosc i era magnífic. Que això també una mica traspue, no?, a la pel·lícula, que és la vida rural, no?, la duresa també de la vida rural, que és una altra capa que se suma, no?, en la situació, aquesta duresa.
1: Sí, en algun moment també et tocava caminar per allà amb unes sabates, dic, pateixo, perquè, clar, compte allà, eh?
0: Sí, no, al final és la vida rural que també té les seves particularitats, igual que la vida de la ciutat, que a vegades també compte.
1: Perquè aquesta seria una altra pel·lícula.
0: Una pel·lícula molt diferent.
1: Terrorífica, segurament, eh?
0: Sí, segurament.
1: La pel·lícula parla de vida i de mort, també del pas del temps i de com les persones s'aprenen a estimar. No?
0: Sí,
1: la Maria, l'Anna i la Gala i la Cabreta també, tots, perquè hòstia, l'Anna amb la Cabreta també té una història molt curiosa, quan, no diré més, però hi ha una escena que també m'agrada molt. Ella, la Cabreta, té una maleta i marxen.
0: Sí.
1: Clar, jo primer penso, mira, marxen totes dues a veure si van a una altra casa que les vulguin. Bueno, encara és molt més tendre, no faré l'espoiler, que és al·lucinant, no? I què tal treballar amb actrius així? Nenes...
0: Sí, i lligat amb això que deies, la història també és una pel·lícula de trobar-se a si mateix, i crec que ja els personatges es van trobant a si mateixos, i per mi va ser fantàstic rodar amb elles, moníssimes, al final per elles, i tal com ho enfocava la Marta, no?, és com interpretar o estar aquí fent aquesta pel·lícula ha de ser un joc, i és el que ella feia, no? No els hi donava el guió i els hi feia estudiar abans. Sí que l'Ivan i jo sabíem el guió i potser les ajudàvem o intentàvem anar a fer que el riu anés per on havia d'anar, però elles tenien aquesta cosa que és l'espontanietat, el joc que ja naturalment tenen els nens i les nenes, no? Llavors era aprofitar al màxim això que ja tenen de base, i a partir d'aquí sí que hi ha algun text, per exemple, justament el de la Cabreta, que em sembla que sí que era com has de donar aquest missatge, però...
1: Sí, clar.
0: No quedava tan tancat. I això, doncs, no sé, per mi va ser molt fàcil. Elles eren encantadores, els seus pares i mares també, vull dir que al final per mi va ser un regal treballar amb tots, amb tot l'equip i amb elles, amb l'Ivan, va ser una experiència molt bonica.
1: És un guió construït amb frases, més que grans discursos, grans diàlegs, ni una off descriptiva, res. Diàlegs curts, directes, i després tot va passant.
0: Sí, és una història, per això crec que també té aquest component de que l'espectador la pot anar construint també segons la seva pròpia motxilla i seva pròpia experiència, no? Perquè al final no cal haver tingut una relació directa amb algú adoptat, o no, és també que et passi a tu, no? Com te trobes a tu mateix, aquest viatge de retorn cap a un mateix, i al final, com comentaves tu també, és molt contemplativa, no? Llavors hi ha aquestes pauses on pots anar tu també trobant quina emoció se t'està despertant, no? I crec que sí. I que va molt en contra d'això, de la voràgine amb la que estem immersos al dia a dia.
1: I puc dir el que t'he dit quan t'he vist?
0: I tant.
1: Dic, hòstia, quina distància hi ha entre la persona que tinc davant tu com a persona i el personatge que fas a la pel·lícula, i en positiu, perquè, hòstia, és molt xulo el treball que has fet allà, eh?
0: No, ja t'ho he dit, Jordi, que és un piropo,
1: sí, això. Sí, no és la mateixa persona, evidentment. I es tracta que sigui això, però no sempre passa, eh? Perquè, hi ha molts actors que són ells. Vull dir, no sé, fa un temps va haver una pel·lícula que tothom en parlava molt bé, la vaig estar mirant i dic, pues és ell fent d'ell una altra vegada.
0: Ja, bueno, clar. Hi ha fórmules que funcionen i, mira, hi ha gent que doncs les repeteix perquè li funcionen i sí, vinga, endavant. Mm-hmm. I per mi és un piropo, ja et dic, perquè al final és això, no? La Maria està construïda d'una forma que és diferent a la meva, i que em digues això, ostres, doncs és un copet a l'esquena com per dir, vale, anem ben encaminats, no? Mm-hmm. Crec que la Maria doncs té aquesta cosa que em deies, no? Més freda, més distant, que jo d'entrada no tinc tant.
1: Per anar.
0: No, tinc tant.
1: No, gens.
0: Mai ho sap, una mateixa quina impressió dona, però...
1: És curiós. Sí, però sí. I a vegades tenim una impressió de la impressió que donem, que potser... Sí. No sé si passa, Meritxell, a vegades ens sembla que estem donant impressió als altres de nosaltres mateixos i és distorsionada, eh?
2: Totalment, sí.
1: Sí, però si la veus a la pel·lícula fliparà, però aquesta és aquella noia que...
0: Dic, no, no.
2: Tenen ganes, eh?
1: Escolta, i entre rodatge i rodatge de cada estació de l'any o cada escena, no sé si estaves ficada amb coses de la companyia Inevitables o estàs en altres projectes, com està això?
0: Doncs mira, és que aquesta pel·lícula es va rodar al 2017-2018. O sigui, fa uns anys enrere.
1: Puc fer un silenci dramàtic?
0: Sí, fem-lo.
1: Però si les nenes ja són a la universitat,
0: sí.
1: Ja potser han acabat la carrera.
0: Sí. La veritat és que es va deixar allà com el metratge gravat i ha sigut més endavant, no?, que
1: perdona, 2017-2018?
0: Sí. Ara m'has de dir, estàs igual.
1: Estàs igual.
0: Otro piropo que me llevo, saps?
1: No, estàs igual.
0: Millor, vinga.
1: Sí, és Benjamin Bardo. Per això pensava, dic, m'estàs trolant.
0: No, és veritat. El que passa és que es va rodar i es va quedar allà com estancat en una caixeta fins que, bueno, els distribuïdors i productors d'aquí van agafar doncs, tot el metratge, no? I van construir la pel·lícula que és ara, no? Llavors, què estava fent en aquell moment?
1: Sí.
0: Ho tinc una mica difús. Crec que encara no estàvem Inevitables, però jo sempre... Bueno, jo sóc una supervivent i doncs feia el puzzle, que jo en dic. Treballar d'intèrpret és superxulo, però a vegades doncs no tens feina continuada, llavors segurament estaria doncs això, fent alguna obra de teatre, més alguns capítols titulars... Sí, llavors encara no donava classes.
1: Que és la vida de l'artista, és la vida de l'equilibrista que cantaven els Kits a Banyoles, saps? Vull dir...
0: Sí, és aquesta vida.
1: T'has rejuvenidíssima, noia.
0: Home, també és d'època, o sigui, està situat als anys 60, llavors...
1: Sí. Núria, moltíssimes gràcies, eh?
0: Gràcies a tu.
1: Víctora, moltíssimes gràcies també.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada. Jordi, demà hi tornem, eh?
3: Sí, senyor.
1: Amb papa o sense, aquí estarem. Vinga, va, som-hi. Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
2: Joan, què desonar?
5: Madonna. I feel so free. Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so

0: I Feel So Free, aquesta és la cançó que està sonant, que és la primera del gran retorn de la reina del pop.
1: I que ens has fet callar tots perquè has dit... Podeu
0: no,
1: escoltar, sisplau, és la reina Madonna.
0: És la reina i és el gran retorn de la reina. Ja saps que d'aquí a res, de fet el 3 de juny, publica la segona part del Confessions on a Dance Floor. I Feel So Free, aquesta cançó que vol dir Em sento lliure, parla del sentiment de llibertat que dona la música d'aquest estil, techno house, com ja era, per exemple, la primera del Confessions on a Dance Floor de fa 20 anys. I aquest tema, com tots, està creat per la pròpia Madonna, però també Stuart Price, que és el gran productor al darrere d'aquest, però també d'aquell primer àlbum. I la Madonna ja ha començat la promoció. Una promoció que ha de ser enorme al nivell del que es vol que sigui aquest àlbum per la seva carrera. Arriba després de més de 6 anys sense nova música i recordem una gira de celebració que va fer fa poc, que celebrava els 40 anys de carrera, que recordem la va haver d'aturar per greus problemes de salut. Ella mateixa ho va explicar quan s'acabava aquesta gira. I didn't know if I was gonna make it. Yes, I'm here now. Que va dir que fins i tot havia patit per la seva vida i ara ha fet aquest gran retorn. Ara comencem doncs, a veure com va apareixent Madonna per anar fent la promoció d'aquest gran àlbum. Per exemple, el Coachella amb la Sabrina Carpenter. Però aquest cap de setmana ha fet una altra gran aparició sorpresa, tenint en compte que sap molt bé a quin públic es deu. La Madonna ha anat a una discoteca LGTBI molt famosa de Los Angeles, que és The Abbey. Are you ready? Just for me? I clar, et pots imaginar l'eufòria. Entre els gais té molt, molt de públic, ella ho sap. De fet, els ha interpel·lat aquesta nit directament. All right, let's go, gays. Come on. No em decepcioneu, gais, i com que estava al costat del productor de l'àlbum punxant, doncs va decidir punxar una cançó inèdita d'aquest nou àlbum. I t'haig de dir que aquest àlbum sona a discoteca gay 100%. Aquest tipus de música de house, jo crec que està fet pensat única i exclusivament per aquest col·lectiu, perquè és molt de música house aquest dels 90, almenys les dues cançons que hem anat escoltant. Però, òbviament, tots els gays també han pogut ballar al Hang Up. Bueno, aquesta és ella cantant una mica, però ara sí, al Hang Up.
1: Aquesta sona sí o sí sempre, no?
0: Aquesta sona sí o sí. I t'haig de dir que he vist de cop una Madonna amb una cara molt més tersa, molt de les últimes, de les últimes vegades.
1: Ara he pensat, crec... com digui, molt més envellida, dic, anem malament, i diu molt més tersa.
0: Abans de la promoció ha passat una mica pels
1: quiròfans,
0: pel plàstic.
1: Pel botoxamen.
0: Sí, pel botoxamen, perquè té una cara renovada i ha tornat com... Ja, doncs, a dalt de tot. 3 de juny, el nou àlbum, per cert, que en aquesta discoteca hi havia, per exemple, la gent del RuPaul's Drag Race, Tom Daley, Cara Delevingne, així que no hi faltava ningú. 3 de juny, moltes ganes del Confessions on a Dance Floor número 2.

0: 8:17, sona la sintonia més ballable del balcó i aquí estan els Otero, Malcolm, Miki, com esteu?
1: Cansats.
0: L'heu assajat. Això ara estava ara. Direm, no farem, no li direm a l'Anna. Bé, bé, no.
1: No, normalment diem superbé.
2: Superbé, sempre som superbé.
0: Clar, és que, Miki, tu has passat fred, d'on vens?
1: Jo ahir tenia una conferència, havia de fer una conferència a Donosti i vaig anar, fet un primaveres mediterrani.
0: Eh? I clar.
1: Però recordes quan el marquès de Leguineche deia el Mediterrani és de pobres per anar a la platgeta?
0: No me'n recordava.
1: Bueno, la qüestió és que vaig anar vestit de Barna i
2: hosti, feia fred.
1: Hòstia, 14 graus, pluja... Vaig estar tot el dia a l'hotel.
0: I no portava
1: vaig sortir
0: rebequeta,
1: per dinar i sopar
0: res.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Però clar, i avui a les 6 del matí he agafat un vol per tornar i arribar a temps a una de les festes d'aniversari infantils
0: que
2: tenia. Això és un tema, eh?
0: Entrem-hi ja, no?
2: Sí.
0: O sigui, a tots ens ha entusiasmat el tema perquè...
2: Vull dir, primer la diferència. Quan nosaltres érem petits, jo no sé vosaltres, a mi em feien quatre entrepans, venien això que es deien medias noches, venien quatre nens a casa, o quatre o set, el que siguin, tu jugaves allà i després venien els pares i marxaves.
0: Sí.
2: Això era una festa infantil a la meva època. Hi havia els famosos ganchitos, que ja se sap que són tòxics.
0: Els triangles de nocilla.
1: Exacte. Jo això ho mantinc, com una cosa
2: no,
1: retro, quasi.
0: Paté, dic la marca, és igual, paté la piara.
2: Paté la piara, això funcionava molt bé, després sí. Els pares t'arribaven una mica. No calia...
0: Tanc, hi havia tanc.
2: Home, que jo encara el busco i el compro, el tanc.
0: Perquè, dius, no, sí, està proscrit ja. Tant.
2: No, existeix, és totalment químic, però és una cosa tan nostàlgica. Jo agafo el tanc i dic, i torno a la infantesa.
0: Porta-me, sí, no. Si trobo, ens en portem.
2: Sí,
0: si trobes
2: sí,
0: tu, m'en portes.
2: Jo trobo, al costat de casa meva el venen i compro sempre. Tanc. Ja el portaré. Ja podem posar en aquestes ampolles de...
0: No, que nosaltres ara portem sempre, el posarem a la nostra ampolla de vida,
2: clar,
0: que som sostenibles a la cadena cera, home.
2: Només faltaria. Però la cosa és que... Ja quan jo vaig ser pare vaig veure que les coses havien canviat. Per començar, sí. He de dir que la primera festa que vaig anar em vaig quedar una mica impressionat perquè era un pare així una mica, diguem-ne, més ric que jo.
0: Sí.
2: I tenia food trucks. I això em va impressionar molt.
1: Food trucks,
0: perdona?
2: Food trucks, sí, sí. I això era, no, i tenia un castell inflable.
1: La primera conclusió és que la festa no era a casa.
2: No, no.
1: Perquè una food truck al pis...
2: No, hi havia un castell inflable.
3: Estan fent servir plural. Havia uns quants.
2: Havia un de xutxes i un altre com de mini hamburgueses i un castell inflable.
1: Però, food trucks tamanyo 1-1. O sigui, food trucks de debò. Que arrencaven.
4: Amb cambrers.
1: Amb marxes.
2: No, bueno, si hi havia algú servint allà, si una persona que... Sí, jo vaig pensar, bueno... la gent que té calés fa aquestes coses. Però després et toca a tu, i què fas? I ja comencen a dir, no, ara ja els xiquipars aquests, ioga és un lloc especial, i jo pensava, bueno, ioga és un lloc, i t'ho fan tot. No, tu iogues un espai que et costa una pasta,
0: sí. I
2: després tu fas el menjar, tu compres la beguda pels nens i pels pares, perquè si no hi ha birra, clar, els pares es volen suïcidar, òbviament. I després tu has de netejar tot. Vull dir que pagues una pasta... pateixes, gastes molts calés i dius, però això...
0: Perquè els nens vegin que col·laborem...
1: Sí, jo fins abans de les festes infantils pensava que com la gran cosa especulativa amb el sol a Barcelona eren els pàrquings. Saps? Perquè un metro quadrat val 30.000 pavos.
0: Sí.
1: Ara sé que són els locals d'aniversari.
0: D'aniversaris.
1: És que hi havia coses com tan... que sonen tan distòpiques ara com, bueno, Happy Birthday i McDonald's. O sigui,
2: exacte.
1: No? Ronald. Saps? Venia el Ronald... Tu te n'ocupes.
0: Que et poso la corona.
1: La corona, feia una gràcia...
2: Sí, t'agradava. I a més, això... Tot, vull dir que estava bé no menjar-se de tant en tant. Però ara també hi ha una versió low cost que es fa quan són una mica més petits, que és el parc.
1: D'aquí vinc.
2: La invasió d'una part del parc...
3: De l'espai públic.
2: De l'espai públic,
1: sí,
2: compartit,
1: sí.
2: I allà fas una mena de festa, que de fet el que fas és unes taules i quatre coses, i unes begudes, també pels pares.
0: Que això quan passa l'estiu és tremendo de la calor.
2: I els nens...
0: Tots els pastissos es van dissolent sobre els...
1: Jocs d'aigua, llavors, no tal... Jo vinc d'aquí. O sigui, és que...
0: D'un parc proper d'aquí o
1: minuts,
0: de Barcelona?
1: Sí, 10 minuts. I, de fet, portava una rinyonera avui... per no oblidar-me de coses, i porto una capibara amb una mena de pajarita al cap, que no, l'acabo de veure ara, no era conscient.
2: La meva filla...
1: No era conscient que anava pel món amb un peluig d'una capibara.
0: Qui t'ha posat a te?
1: No ho sé, però l'acabo de veure ara. O sigui, no, no,
2: t'he de dir
1: no,
2: que la
1: no,
2: meva filla em mataria per aquesta capibara.
0: Una sí. capibara amb...
1: amb una mena de llacet, lila, violeta.
0: Amb un llacet al cap i te l'han penjat perquè no
1: en algun moment me l'havien...
0: I has anat pel carrer amb la capibara penjant.
1: Home, sí,
2: sí, sí.
1: Amb les ulleres de sol. Fem el malote, amb la capibara.
2: Després canvia una mica, canvia una mica, i per exemple, ara l'edat del meu fill, que ja té 11-12 anys, ara comencen els amics, són kartings, láser, tags, no sé què, són coses com més sofisticades, i que agafen el nen, te l'agafen a les 11 i te'l tornen a les 4.
0: I que et diuen, cada pare ha de pagar com...
2: No, no, això no, ho paga
1: l'anfitrió.
2: Ho paga, el que passa que normalment està lluny. I els que ja no tenim cotxe a Barcelona, vull dir, només en taxi et deixes 40 euros. Però bueno, això ja no té importància.
1: Ja no es fa primera comunió, però es fa cada any una primera Clar. Comunió, que I és l'aniversari.
2: I una altra versió, que són els jumpings, que són un lloc, una mena de nau industrial gegant, on només hi ha...
0: Cames elàstiques.
2: Gics elàstics d'aquests.
0: I
2: la gent saltant, i els nens sembla que no es fan mal, i després posen allà quatre, el que dèiem ara, posen la nocilla, no sé què, no sé quants, i ja... I ja està.
1: Vull dir, o sigui, aquest... diguem, el pes ha recaigut... Hi ha una cançó que com resumeix, no? Que és la primera que havíem portat avui, Jo vull jugar, de la Clica, no?
0: Va, mus, jo vull jugar.

0: Aquesta parroquera m'agrada molt.
1: No, no, però heu vist, no? La intro és gairebé com una retòrica sindicalista. Sí, cada dia vaig a l'escola. Aquesta festa ha de ser la bomba.
2: És que jo m'imagino a un exèrcit de nens perseguint-vos, en plan, jo vull jugar, jo vull jugar.
1: No, no, la setmana passada, clar, jo venia d'una macrofesta d'aquestes característiques. O sigui, més espai llogat, no? I llavors són moltes hores, a més.
0: Que tu destines als altres graus, pares.
1: Sí, estàs com vius en el futur, d'alguna manera, no? Perquè estàs a 50 graus, val? És com a França, que hi havia un autobús d'uns ecologistes que et feien sentir que se sentia als 50 graus. No cal un autobús d'una associació ecologista. Ves a un complet infantil amb una piscina de boles. Fica-t'hi i viuràs el que és 2050 al planeta Terra.
3: I 95 decibels de soroll.
1: De soroll.
3: Els nens cridant tots.
4: Però hi ha una cosa que el cervell, els 3 minuts, això ho desconnecta. Ja,
1: no, el soroll no el sents. No el sents.
4: Aquesta la deixes escoltar. Però, clar, també hi ha una cosa que parlàvem abans. Clar, les dinàmiques dels nens, perquè tu, els nens, té uns amics, tu et fas amics dels pares, i sembla que això ja és per sempre, que és una mica permanent, però l'any següent ja els nens canvien, ja no vull convidar aquest, ara vull convidar aquest altre, i dic, però aquest, ets amic del pare, el convidem. Aleshores, tu vas combinant els nens que convida el teu fill i el que convides tu, perquè ja t'ha fet amics dels pares. Clar, és una cosa complicada.
1: No acaba, no acaba d'encaixar tot, és com em passa també amb les begudes. O sigui, clar, els cumples, per exemple, en els de parc i tal, o sigui, clar, els pares volen birra, i les mares, els nens suc o tal, no? El cacaulat, no?
0: Sí, cacaulat.
1: Clar, les birres han d'estar fredes, llavors ja és el moment galleda. També tornes una mica a l'adolescència, no? És com galleda amb gel.
4: Una mica botellón, sí, sí.
1: Amb gel i tal. I no, mai acaba com de... I els mateixos nens en una mateixa classe tenen com edats mentals diferents, no? I de sobte, jo què sé, en una de fa dues setmanes, per exemple, va aparèixer Bluey. Va aparèixer Bluey, el peluig dels dibuixos animats.
0: Jo m'he perdut Bluey, no.
4: Bluey és una cosa...
1: Peppa Pig?
4: Una genialitat.
2: Peppa Pig, sí.
3: Però és
2: el gos, Bluey, no?
3: Ah, però
4: un gos pastor.
1: Clar, de carn i ossos és el que pensaven els nens, Claudio. En realitat era la mateixa animadora que una estona abans estava fent el joc de la manta, que es va ficar un moment al lavabo i va sortir sent Bluey.
0: Clar, que fort, que jo ja no conegui qui és Bluey.
1: Bluey és la millor sèrie de dibuixos dels últims anys.
4: Sí, perquè té com claus per adults. Claus per adults. Són uns gossos australians, uns pastors australians, però hi ha coses que els nens no identifiques, però tu com a adult sí, per exemple, una ressaca.
1: La ressaca, això és boníssim.
4: Sí. Aleshores, que té aquesta cosa que tu, els nens estan mirant una cosa infantil i tu estàs mirant les claus.
0: Una mica univers Pixar, no?
1: I després,
0: que després
1: són pares com molt esforçats, com de molt de festa aniversari.
4: Que juguen molt amb els nens i tal.
1: Molt modèlics per tu, però a la vegada molt tontos davant de la mirada del nen. No? Jo llegia fa poc un assaig que parlava, per exemple, en la història de la literatura i el cinema recent, no? En les novel·les del segle XIX, els personatges infantils sempre són orfes. Oliver Twist, tal, no? Per què? Perquè no hi havia divorci encara, o era molt traumàtic i no massa habitual, no? En el cinema als 80, si us fixeu, jo què sé, agafem l'exemple clar, E.T.
0: E.T.
1: Fill de divorciats. Sí. L'heroi és el nen fill de divorciats que té una ambició com de marxar d'aquella casa i té una certa independència. Val. O sigui, passem...
0: 80?
1: Passem dels fills... dels orfes, els fills de divorciats...
0: Separats?
1: Vale. Ara són... Els pares són subnormals. O sigui fills de pares tontos. Llavors, això passa a Peppa Pig. El pare és tontíssim.
0: Sí.
1: Van de vacances a Roma, va pel carrer contrari, ha de penjar un quadre, es carrega la paret, tot és així... O Bluey, per exemple.
4: És realista, eh? Vull dir que estem parlant de...
0: Sí.
1: No, en el nostre cas dels Oteros...
4: Realisme.
1: És costumisme, pur i dur. Vull dir, som així d'inoperants per la vida pragmàtica. Però clarament és aquesta evolució. I els nens creixen amb aquesta imatge mental del pare inútil.
0: Però ara dèieu que pares que juguen amb els fills a les festes...
4: No, bueno, no, això... No, jo recordo la primera festa que va fer el meu fill...
0: Perquè normalment
4: era,
0: a les meves...
4: Vam jugar a una d'aquestes sales, compartit amb un altre pare, i l'altre pare va portar una animadora, i l'animadora em va fer disfressada no sé què... I encara l'altre dia vaig veure el vídeo.
0: A tu, Malcolm.
4: Sí, vaig veure el vídeo. Jo recordo un moment que vaig mirar la meva dona com dient, això no ho faré.
5: He de dir que ets un bon Bluey, eh? Sí. Vull dir, faries un bon Bluey.
4: I la meva dona em va mirar com... Ho has de fer pel teu fill. I ho vaig fer, però clar, encara ho recordo, a vegades sí. Però tu, mira, tu pensa, ara que parlàvem de cinema i ficció, una festa infantil en una pel·lícula mai és un moment feliç. És un moment quan hi ha un pallasso, no sé què, un jardí, i arriba un borratxo, arriba la policia, sí, passa sí, alguna cosa, mai és un moment feliç.
1: Mira,
4: és un
1: mira,
4: moment
1: que el Claudi ens està mirant.
6: Jo us he portat un tall de una TV movie que va fer Borja
1: Coveaga
6: a ETV, que es diu Au Pallasso, que és un consejero d'agricultura que quan dimiteix per una malaltia el conseller d'Interior vol presentar-se, oferir-se com futur conseller d'Interior, i la seva forma de lançar la seva candidatura és acabar a meta ell sol. I per fer-ho, l'únic contacte que té és que té un conegut que diu que hi ha uns pallassos que són de l'entorn de Batasuna. I els contacta per el cumpleanys, l'aniversari de la seva filla. Mm. I porta aquests pallassos a la festa.
7: ¿Pero por qué no, Narcincho?
8: Porque no puedo jugar en el monte.
7: ¿Y por qué no?
8: Porque han hecho un tren de alta velocidad.
7: Y lo han hecho sin tener en cuenta la soberana voluntad del pueblo vasco. ¿Pero quién ha hecho esto?
8: El gobierno opresor de España.
7: ¡Ah! ¡España!
6: Està fet molt documental perquè hi ha càmera oculta als nens, que estan horroritzats. Nens
0: que no entenen res.
6: Veient aquests pallassos.
1: Més por que Ronald McDonald. Cal, el Coveaga, que sempre ha explicat coses d'aquestes, algunes reals. I sempre part del finançament d'ET amb el Mundial del 82 amb Naranjitos i tal. A mi m'ha explicat mil coses d'aquestes, el Coveaga. I, de fet, té una pel·li recent que crec que és el guionista, que es diu Altas Capacidades, que també fa una mica de sarcasme amb la cosa aquesta que tenim els pares d'ara, de dir el nen és que té altes capacitats, no? Bueno, no sé, la veritat és que jo avui vinc d'aquesta del parc, a més tenia l'altra sí, en una altra, o sigui, circo de doble pista, vull dir, estava com
0: en el mateix parc?
1: És el més semblant que he viscut aquest any al Primera Sound, tenia com dos escenaris... Dos escenaris i no gaudit a cap. És el més semblant al que va passar ahir, el Primera Sound.
0: Jo m'estic recordant, sempre anàvem al mateix parc, al Parc de les Aigües, i hi havia aquell moment de desaparició de... d'uns quants nanos, i hi havia una bassa putrefacta que era per agafar el tifus directament, i sempre acabaven, i on hi havia, podia haver-hi el terra, que no es veia, perquè clar, l'aigua era verda, acabaven tots els nens allà banyats. Vull dir, sempre era un agòbio, i tornaves amb els nens a casa...
4: Verds.
0: Pensant que agafarien qualsevol cosa. O sigui, era un estrès, per mi era un estrès, aquest tipus de... Jo... Però que hi anaven tots els nens de la classe. No hi havia el vostre problema de...
1: No, ara també hi ha les dues modalitats, clar. Hi ha la modalitat amb invitació, que és
4: aquesta... No, hi ha escoles que ara diuen que tots els... Vull dir, fan com dos o tres aniversaris l'any...
0: Clar, tardor, primavera,
1: estiu... Això es fa la meva, de fet, un dels dos que vinc avui és d'aquest estil, no? Una cosa trimestral. Però això no treu que després es faci un personal, clar, també, per tant, és com doblar, és com el Nadal, que
0: però
1: vas sumant tradicions.
0: Però abans no feies personal,
4: jo no feia era col·lectiu.
1: No feies tres o quatre, feies un, no? Mm. Però hi ha coses que no canvien, que també està bé, això, no? No, sí. Per exemple, a mi m'agrada molt com mirar les dinàmiques d'una festa d'aniversari, com que és el primer cop, com que veus a la vegada els pares i els fills, veus com les coses que s'assemblen, no? Sí. No parlo de les cares, parlo dels gestos, no? O de com s'aparten del grup.
4: No, i contrasto,
1: com
4: no,
1: la lien entre bambalines.
0: I dius,
1: no?
0: Dit, el palo te l'estiga.
1: Però són iguals, en realitat.
4: Però a vegades no, pares avorrits, nen divertit, això també passa. A vegades hi ha contrastos, i pare avorrit, i el nen diu, si el nen és normal, perquè són tan avorrits els pares. Sí. Jo també he de dir que jo he trobat una manera, jo ara sempre faig el mateix, aniversari de la meva filla i del meu fill, convido 10 nens...
1: És màgic, això, eh?
4: 12, com a molt, 14 alguna vegada, al cinema. Hi ha uns packs, i que inclou això, les crispetes, no sé què... Són dues hores que tot és allà.
1: A la Filmo? Aneu a la Filmo a veure...
4: Anem una mica més aviat a pel·lícules una
1: Tarkovsky,
4: mica...
1: Tarkovsky.
4: Més comercial. No, tarden passar la pel·li de Minecraft, o tarden passar el que toqui, això sí. Però bueno, però pots...
0: Però trobo boníssima idea, això.
4: Ha estat dues hores allà, surts d'allà, els pares, i ha estat molt bé, i marxem.
6: Això ho hem fet al 4DX de Gran Via Filmax, que és com anar a PortAventura mentre veus una pel·li. Aquella cadira...
0: Això és més sofisticat,
6: eh? Tirant aigua, t'escalfen
1: passen moltes coses, no?
6: Passen moltes coses. Els nens al·lucinen. Jurassic World, una d'aquestes. 6 nens i la meva dona.
1: I tot ja perfecte, no?
3: I tot perfecte.
1: Jo no he arribat aquí encara, jo m'he menjat, he organitzat un primer assaut en un local, ara vinc del parc, he d'aprendre de vosaltres, claríssimament, no? O sigui, tema cinema.
0: Heu d'innovar,
1: no?
0: Clar.
1: No, però el xufat, la trilogia del Padrino, els tens 9 hores és tranquil·lets, no?
3: Perquè té un punt heroic, el pare que s'emporta a tots els amiguets aquest aniversari, si te lo emportes al càrting, aquesta persona és un heroi nacional, clarament.
1: Sí.
3: És molt complicat i el risc de que un dels nens s'estampi amb el cart contra un arbre o alguna cosa.
1: Sí, sí.
3: En canvi, al cinema, el sens allà,
1: no passar,
3: és molt més controlat.
1: Com a molt es poden avorrir.
3: Clar.
0: La gran gesta i la gran ruïna és un Tibidabo. Jo em vaig emportar 12 al Tibidabo i vaig patir...
2: Això també, Anna, o sigui, no tens por res.
1: Però per què?
0: No ho sé, encara m'ho estic preguntant.
4: Però era una penitència que feies per alguna cosa.
0: No ho sé, però va ser molt estressant. Ara s'ho van passar molt bé.
1: No, és que el següent és que l'any següent jo vas fer parapent. O sigui, vull dir que...
0: No, la següent va ser farem una cosa normal i mai més, això.
1: McDonald's.
4: No, però els nens són agraïts. Normalment s'ho passen bé. La meva dona va fer un any que feien ceràmica, la meva filla feien tots un taller de ceràmica o un taller d'estensil, això de... I estaven totes encantades. I jo pensava, bueno, això, a mi, si quan era nen jo pensava, em portes a fer ceràmica i t'hagués engegat. Doncs pues no.
1: No, exacte, perquè és diferent.
4: Sí,
1: clar,
4: els nens són molt agraïts.
2: Però una cosa, jo aquestes festes no les he tingut en ma vida. O sigui, jo estic a l'impàs d'haver tingut festes infantils com a nena i no haver anat com a adulta a una festa infantil. I jo tenia bocates de nocilla i ganchitos. No,
1: I ja està.
2: I ja està.
4: No, perquè els teus pares eren uns clàssics.
1: No, jo...
4: Molt bé. Els teus pares...
2: Bueno, i perquè vivíem a un poble de 200 habitants.
4: Old school people.
1: Convidava a tot el poble, llavors.
2: No, més a les
1: perquè
2: amigues.
1: Perquè la meva, del gran de la setmana passada, eren ben bé 200. No 200, però eren 40.
2: No, a veure, convidaves a qui volies, però sí que sempre hi havia aquesta cosa de ai, però hauríem de convidar aquest perquè som amics dels pares.
1: No, ara hi ha una necessitat com de no deixar que s'avorreixin en cap moment, no? Llavors, aquesta l'he fet oberta i tal, però l'anterior que va ser a casa sí que era, com vaig plantejar, com 6 o 7 jocs. O sigui, en plan, vaig plantejar un joc.
0: Gimcama, ara, això.
1: Em sembla que el vaig explicar l'any passat, aquí al balcó, que era fer pancartes de manis.
0: Ah, sí, m'encanta.
1: Van sortir unes coses patafísiques, volem macarrons amb maionesa, volem tal. I van fer les seves pancartes i vam fer la mani pel passadís. O sigui, els nens anaven com reivindicant mogudes.
4: Que també hi ha una cosa que és el trauma que crees quan el teu fill no el convida. De cop i volta dius, no m'han convidat a l'aniversari de la Martina. I diu, bueno, ja no passa res, perquè s'hauria... Hi ha un número clausos, jo què sé, no saps què dir.
0: I clar, números clausos? I el nen plorant tota la nit, no sé què són els números clausos.
4: No, però és veritat que a vegades passa, vull dir que jo vaig convidar a no sé qui i no sé qui no m'ha convidat. I bueno, és que potser han fet una festa més reduïda. Clar, ja està com... El teu fill comença a entendre que les relacions van i venen.
1: Són asimètriques.
3: El FOMO. Comença primera manifestació.
1: El FOMO infantil, que també existeix.
0: Trobo que esteu oblidant un tema important. Què passa amb els que som nascuts a la canícula de l'estiu, allà el 27
1: no,
0: el de juliol, per exemple?
1: Clar, jo vinc...
0: Què passa aleshores? És tremendo.
1: Tenia dos, insisteixo. Pues una, la de la nena, era per un complet col·lectiu de 3 o 4 que feien anys després del calendari escolar.
0: Els nens ara els hi solucionen, però a mi no m'ho solucionaven. Jo no tenia festa.
2: Té un trauma.
4: Bueno, però estava bé, no?
0: No, home, la meva mare estava perfecta.
4: Clarament no estava de vacances.
2: No,
4: què més vols?
2: No és la primera vegada que ho treu al balcó. És reiterat.
0: Tu no podries portar...
1: Sempre hi ha
0: algú
1: pitjor, Anna, per exemple. Imagina't que ets del 29 de febrer, saps? Que celebres un any cada...
0: Zapatero, no? No, Pedro Sánchez. Quin lapsus, no?
1: Zapatero, eh? No pots parar de pensar en ell. No pots parar de pensar en ell. Amb el Zapatero, el son pare, saps on el portava?
0: On?
1: Al cinema, a veure a Bambi.
0: Heu portat algun tema més, no?
1: Sí, hem portat el que acabem de sentir en bucle. Una és aquesta.
0: Sí, i l'altra?
1: L'altra.

0: sí que plora. Ara.
1: Malcolm sent Elsa de Frozen ara mateix.
0: Estem escoltant Frozen.
2: Jo sempre he estat Elsa.
3: Per què?
0: Ara. Power ballad.
1: Rompe.
0: Rompelo. Voy con todo. Ara.
2: Let it go.
0: Voladura de ganchitos. Nocilla per terra.
3: Això seria un altre capítol, les músiques que sonen.
2: No, no.
0: Però és curiós, jo pensava, de la mateixa manera que vaig dir aquí, en aquesta taula, que la gastronomia argentina em semblava com una mena d'extensió al menú infantil de tot un país, tot i que a mi m'agrada molt menjar en argentí.
3: Després ho vas arreglar, ràpid.
0: No, jo soc molt fan, igualment. Però em sembla que és l'única data en la que realment parlen de John Williams, l'Oscar, no sé què tal. En realitat, a la infantesa és l'únic moment on escoltes tota l'estona banda sonora.
3: És veritat.
4: Si bueno, però també Baby Shark, eh?
0: Baby Shark, també.
3: Ah, ja,
4: vull
3: Baby
4: dir que
3: hi ha
4: també càstigs, eh?
3: Mira, l'última.
1: I The Diets, també sona molt.
3: Clar. The Diets, aquesta també l'heu portat. Clar.
0: Olivia.
1: És la seva preferida sempre dels nens petits.
0: No, es posen bojos, eh? Sí. I aquí, en aquesta casa, es va fer una versió en comptes d'Olivia Rafinha, que en els cumples de la meva escola sempre sona.
3: Ah. Otero, és que hem d'acabar. Passeu un bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Molt bé.
3: Claudio, Laura...
0: Claudio, et mors de gana de venir a una d'aquestes festes, Claudio.
3: T'acompanyarem un dia.
0: Tens fomo.
3: És moltíssima la capibara, eh? Apa, adéu,
0: amb la canalla. No, i amb la capibara.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya en una setmana que serà apassionant perquè Bruno Alemany, què tal com estàs?
1: Hola, sí que, bon dia.
0: Comença el Mundial aquest dijous, partit inaugural.
1: Sí, amb el Mèxic-Sudàfrica a partir de les 9 de la nit, hora catalana, a l'estadi Azteca començarà aquest Mundial amb 3 seus, amb Mèxic, Estats Units i Canadà, i amb 48 seleccions, rècord, mai s'havia jugat un Mundial amb tantíssims partits i amb moltes seleccions candidates a guanyar el títol.
0: El partit inaugural d'aquest dijous el narrarà el Lluís Flaqué, el Flaqui, amb el Bruno Alemany, tots dos, Bruno, des de l'estadi Azteca, fa il·lusió, un partit a l'Azteca, perquè és un estadi mític, de fet, l'únic que haurà estat seu de tres mundials diferents en tota la història.
1: Sí, perquè va ser-hi seu al 1970, perquè Colòmbia finalment no va poder organitzar, es va sortir de la cursa, no va estar-hi Colòmbia al mundial, va ser el Mèxic 86 i aquest serà el tercer. Et reconec, sí que juntament amb Maracanà són els dos camps als que no he estat mai, que més il·lusió em fa estar-hi.
0: 70, 86 i 2026, l'estadi Azteca, que és seu del Mundial i és on es jugarà el partit inaugural que narraran el Flaqui i el
2: Mexico,
0: Bruno Alemany.
2: You want to be in Mexico?
1: Em fa bastanta més il·lusió a Ciudad de México que a Dallas, la veritat.
2: Mare meva.
0: Donald Trump parla català?
2: Yeah, of course. I watch the Super 3 cada un cert temps. Miro el Super 3. Les tres bessones, la Roger Capdevila, very well.
0: Per cert, aprofitant que el tenim aquí, president, què li sembla la visita del Papa a Espanya? Ahir a Madrid
2: jo no he vingut a Espanya.
0: Demà a Barcelona. Arriba el Papa, en hora que t'hi jugues, aterrarà.
2: No.
0: A les 12:20 ens plantegem narrar l'arribada del Papa a l'aeroport del Prat.
1: Hauria de narrar això.
2: Jo no he vingut a Espanya, no sé què s'ho dient. What? Who is the Papa? I am the Papa.
1: No es porteu massa bé, no?
2: No, he wants peace everywhere. Venga, man, parell de bombes. De tant en tant, vaig malament.
0: Héctor González, què tal? Muy buenas.
3: Què tal, sí, que bon dia, com estàs?
0: Bueno, en el Madrid hay fumata blanca, aprovechando que el Papa visitó la ciudad, las elecciones en Valdebebas, ja ho vam explicar, perquè, clar, l'endemà havia de fer una visita al Bernabéu, és avui, no? Hoy el Papa està en el Bernabéu?
3: Sí, 7 de la tarde, encuentro con la comunidad diocesana, en el que va a ser el primer acto de Florentino Pérez ya como presidente electo.
0: O sea, el primer acto de Florentino Pérez va a ser recibir al Papa en el Bernabéu.
3: Sí. De hecho, dijo ayer en su discurso que tiene pensado regalarle una camiseta con el nombre León y el número 1.
0: Sí, de fet, el Papa va a dir que ell és del Madrid.
1: Va dir que el Papa és de tots els equips, però que en aquest cas León és del Madrid.
0: Fixeu-vos, és aquest el moment en el que el Papa reconeix que és del Madrid.
4: The question is Real Madrid or Barça?
5: That one, that's easy. But if I say it, the Pope is for all teams. Three versus for Real Madrid.
4: All right.
0: Diu que el Papa és de tots els equips, però ell, Prevost, és del Madrid.
1: Dios
3: sí, pel Mario.
0: No, el Papa és del Madrid. Vale, Déu és del Barça, que és Messi.
1: Vale.
0: Vinga, que quedi clar. I si volem discutir sobre si Messi és Déu o Maradona, Maradona també és del Barça. El Florentino Pérez va guanyar les eleccions, com us he explicat, amb el 65% dels vots, 22.000 suports va rebre Florentino Pérez, pendents d'aquestes paperetes anul·lades, 400 més 600 del vot per correu, que Florentino impugnarà perquè diu que són legals. Riquelme va dir que no ho eren i li van donar la raó. 65% dels vots per Florentino Pérez, que quan ja era president, ja ben entrada la nit, donava les gràcies pel suport als socis.
6: Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades.
0: Aplaudiments per a un Florentino Pérez orgullós del resultat que qualifica d'extraordinari.
6: Es un resultado extraordinario. Y tengo que decirles que podrían haber sido mejores, porque nos han anulado cerca de 1.000 votos por correo, votos que están certificados ante notario por problemas de forma que vamos a recurrir porque creemos que tenemos razón.
0: Florentino Pérez va aprofitar aquest ja primer discurs com a president per anunciar formalment el fitxatge i la incorporació de José Mourinho i va rebre més aplaudiments.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Una curiosidad, Héctor, tú que estabas ahí, ¿los aplausos de quién eran? ¿De sus compañeros de junta o de quién había ahí aplaudiendo?
3: En primera fila, junta directiva, más Pirri, presidente de honor, que ha estado muy cerca de Florentino durante toda la campaña, y luego, bueno, en las siguientes filas, parte de su equipo de campaña, gente más cercana, amigos, unas 150 personas, no era un evento abierto a todos los socios, ni mucho menos, era pues con su círculo más cercano los que estaban ahí delante aplaudiendo. ¿Sí?
7: Bueno, los que pueden aplaudir, evidentemente, porque hay algunos que dieron una cierta edad, que si aplauden se pueden romper una muñeca.
0: Vaig llegir un article a La Vanguardia de John Carlin que deia que la mitjana d'edat de la Junta Directiva del Madrid és de 75 anys. 75 anys de mitjana d'edat.
7: En la flor de la vida.
0: És així, Héctor?
3: Sí, son muy veteranos todos en la junta directiva de Florentino Pérez, pero también es el círculo que le viene rodeando desde el año 2000. Al final son sus personas de confianza. Él, cuando llegó a la presidencia, tenía, si mal no recuerdo, 53 años. Bueno, pues también estos miembros de la junta directiva andaban por los 50 y le están acompañando en toda su carrera presidencial.
0: Y els socis del Madrid li han donat suport, aquest 65% dels vots. Missatge de Florentino per als que no l'han votat.
6: Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Reforzaremos nuestro trabajo. Reforzaremos nuestro trabajo para que todos los socios sientan que yo, como presidente y esta junta directiva, tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid.
0: La oposició ja ha tret el cap, ja ha ensenyat la cara i ha mostrat que, tot i la derrota, hi ha un gruix. Són 12.000 els socis que van votar Enrique Riquelme, que almenys serveix d'avís a Florentino Pérez. El mateix Enrique Riquelme ja deia durant el dia que era històric les eleccions al Real Madrid i que era important votar bàsicament perquè el club es juga el futur en els propers anys.
8: Si hoy no parábamos, yo y el socio del Real Madrid

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: És la una mediodia en Canàries. Primera referencia del Papa en un acto público a la pederastia en la Iglesia desde que llegó a España. Frente a los obispos, León XIV ha pedido responder con escucha, verdad, justicia y reparación a lo que ha calificado como plaga, sin mencionar directamente los abusos sexuales en la institución. Siguiendo este acto ha estado nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es, la primera mención del Papa León XIV en un discurso público al tema de los abusos que ha sobrevolado los primeros días del viaje del Papa a España y que acaba de salir, como decimos, por primera vez en sus palabras dirigidas a los obispos españoles.
3: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
2: El Papa elige esta sede, la eclesial, la de la Iglesia Española, para transmitir un mensaje con el que, aunque no cita, como decías, literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras que llegan a solo unas horas de que esta tarde tenga un encuentro con algunas de las víctimas, tal y como confirmó el Vaticano el viernes, horas antes de la llegada del Papa a España.
1: Mientras continúan las reacciones políticas al histórico discurso que ha dado León XIV en el Congreso, desde Vox dicen no darse por aludidos, pese a que el Papa ha defendido la acogida de migrantes y se ha posicionado en contra de la polarización. Adriana Jordán.
4: En el partido esperaban esos mensajes de León XIV, así que han hecho equilibrios para no darse por aludidos por los reproches del Papa. Sobre la inmigración, Santiago Abascal enmarca el discurso en la religión y defiende que las ideas de Vox, por ejemplo, la prioridad nacional o la remigración de menores migrantes, es política real.
5: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. En el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica.
4: Sobre la polarización, el líder de Vox defiende que el entendimiento se puede compaginar con señalar a los delincuentes. En Vox destacan la parte que les conviene, se quedan con la defensa de España, de su historia, de su tradición y de su identidad, y en redes comparten esa parte de la defensa del derecho a la vida.
1: Antes de entrar en el hemiciclo, León XIV ha sido recibido por los portavoces de los partidos y Sumar le ha entregado una carta del sindicato de inquilinas. En ellas le piden al pontífice que intervenga ante la situación de la vivienda en España. La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es pecado, argumentan. Pablo Anzola, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, una carta en la que exponen ante el pontífice las consecuencias económicas y sociales de la crisis de vivienda, que aseguran está condenando a la precariedad a miles de familias, agravando la desigualdad y agudizando la pobreza en nuestro país. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha centrado buena parte de la misiva en denunciar además la voracidad del negocio de la vivienda, dicen ante León XIV, que ha perdido toda humanidad y que es capaz de dejar a niños y a personas mayores en la calle. Por todo ello, la organización pide ayuda a León XIV y también les pide ayuda para recuperar el sentido común, porque la especulación basada en la avaricia, dicen, está contaminando la sociedad y la actividad económica. En esa carta, el sindicato pide además al Papa que frene los desahucios promovidos por entidades vinculadas a la Iglesia Católica.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
9: Palpicant?
8: Què havia de ser, si no?
9: Però què va ser?
8: Apendicitis. Operat d'urgència.
9: Ostres.
8: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Ja disponible la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
15: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
16: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
17: Va, es pequeño. No pasa nada.
15: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
18: Carlas cambia, Carlas repara.
19: Dale, José.
9: una nena Camila, podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu. Dimecres a la nit.
12: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: 1:05, el Flaqui ja està en mode mundial, per tant, el que t'hi jugues és amb Siki Rodríguez.
19: Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme.
18: Saissó, aquí te'n portes per davant.
20: Doncs mira, la veritat és que el Palau tampoc està en partit a coets, però no pot passar de puntetes al fracàs del Madrid de bàsquet. Jo crec que això s'ha de dir, temporada en blanc, amb la samarreta i amb tot. Feia 16 anys que el Madrid no ens quedava en blanc. El pressupost més alt de la Lliga CB, que va ser liquidat per dos juvenils del Tenerife, Pat Mills i Marcelinho Huertas, que farà 43 anys ben aviat. És veritat que el Madrid ara hi ha més projecte que el Barça, això és veritat. Però el primer any d'Escariolo ha estat molt dolent. L'equip sense Tavares i Garuba ha arribat sense aire als play-offs. L'esport sempre amaga sorpreses, com a dia d'avui, que la penya de Riqui o el Barça de Pasqual puguin ser encara campions.
18: És fort, eh?
20: És fort el tema, sí.
18: Vam parlar divendres. Dissabte vam parlar,
20: dissabte,
18: no?
20: Dissabte, sí.
18: Increïble, eh?
20: No, allà està.
18: Ara, no?
20: Vegin que
18: no,
20: es quedarà per final.
18: T'imagines?
21: No, perquè evidentment la millonada, el projecte que m'ofereixen és engrescador. Però...
18: Va, ara parlarem de bàsquet, Xavi. Ara parlarem de bàsquet. Abans, Bruno, aviam. A partir de dijous ja comencem la programació especial a la cadena SER pel Mundial.
22: Sí.
18: A les 3 amb el Paco Jou, un especial mundial.
22: Això mateix, 50 minuts.
18: Que podeu escoltar amb doble oferta aquí a Catalunya, com sempre, a la SER i SER Catalunya. Teniu també la possibilitat de trobar tota la programació a la pàgina web i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Després el carrusel mundial amb el Dani Garrido des d'allà.
22: Sí, farem els 104 partits. I el dia que no hi hagi partit justament a aquella hora, a 8:45 de la nit, el Dani Garrido amb un especial mundial en mitja hora de totes les informacions i notícies del Mundial.
18: Els partits els farem tots. La gent els podrà escoltar, ja sigui a la ràdio convencional de tota la vida o a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER.
22: Per fer-ho ras i curt, els partits més importants, els més guapos, els podrà escoltar la gent a l'antena de la SER. Els del cap de setmana, la gran majoria seran a l'antena de la cadena SER. I la resta, com dius, a SER Mas i també a les aplicacions de la web.
18: I hi haurà programes especials, com per exemple un que dirigiràs tu dilluns, dimecres i divendres i que es titula El que pueda que empate.
22: Sí, la gent que escolti Carrusel Deportivo ja li sonarà aquesta frase, que la fa servir molt Antonio Romero. Vam decidir que era un bon títol pel podcast que farem, compte, Àxel Torres, servidora de vostès, i Antonio Romero.
18: Els tres?
22: Bàsicament és un podcast per...
18: discutir.
22: Sí, per discutir, perquè el Romero ens digui panenquites, perquè a més mantindrem l'essència del que vam fer fa 4 anys amb l'Àxel, dels cromos, és a dir, anirem traient noms de jugadors random. Us puc dir algun, Jan Diomande, per exemple, que està jugant a molt bon nivell al Leipzig, el vol Liverpool, parlarem d'aquest jugador.
18: Costa d'Ivori, no?
22: Sí, Costa d'Ivori. Doncs traurem els cromos d'aquests jugadors i el Romero segurament tindrà alguna cosa a dir d'aquests futbolistes que
18: tenim. I quan estaran disponibles aquests podcasts?
22: El farem dilluns, dimecres i divendres. Ho gravarem al meu matí, quan jo estigui a Dallas, i això equival a que es publicarà més o menys a Espanya cap a les 8 de la tarda, més o menys, estarà disponible cada dia.
18: Dilluns, dimecres i divendres, cap a les 8 de la tarda, El que pueda que empate, amb el Bruno Alemany dirigint i l'Antonio Romero i l'Àxel Torres debatint. Perquè la teva seu principal estarà a Dallas.
22: Sí, marxem primer a Ciutat de México, a Ciutat de Mèxic a fer l'inaugural, i després ja marxem a Dallas i jo em quedo allà fins al final del Mundial.
18: Que l'inaugural, com us hem explicat, el narrarà el Flaqui des de l'Estadi Azteca, el Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 de la nit, hora d'aquí. A les 9 de la nit, hora d'aquí, tu també estaràs a l'Estadi Azteca. Aquí, d'alguna manera, és quan comença oficialment la programació especial de la cadena SER pel Mundial.
22: Sí, el tret inicial del Mundial, aquest partit dijous a les 9 de la nit. Des de les 8 comencem Carrusel Deportiu amb el Dani Garrido, amb tota la prèvia del Mundial, la festa que hi haurà a Ciutat de Mèxic a aquella hora de la nit, explicant tot el que estigui passant aquell dia a l'Azteca.
18: Aquest és l'himne del Mundial. Que
2: aquesta setmana ja comencen els partits. Dijous abans Espanya jugarà l'últim amistós. Ho farà aquesta matinada. Aquesta matinada a les 4. I en directe a la cadena SER, Bruno, Perú-Espanya.
22: Sí, que juga a Puebla, a l'estadi Cuauhtémoc, que ja amb un 11 d'Espanya que s'assemblarà molt més al que veurem davant Cap Verd a la primera jornada. Val a dir, és la informació més important, que no han viatjat ni Lamine, ni Víctor Muñoz, ni tampoc Nico Williams. Explicava Luis de la Fuente que compta amb ells pel primer partit, que estaran disponibles pel partit davant Cap Verd, però que era millor que no viatgessin.
3: Nico, Lamine i Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido.
22: Doncs pendents d'aquest partit, una Perú que ha baixat molt el nivell, que no jugarà al Mundial aquesta temporada, però que ja mesurarà una mica en quin nivell està la selecció de la Fuente.
2: El Bruno ha publicat ja una guia del Mundial al Play Football, la teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una guia, Bruno, en parles de què?
22: Doncs l'hem separat en 5 blocs. Fem un bloc de les favorites, fem també el bloc de les possibles revelacions al Mundial, parlem de les debutants, que es mereixen també tenir un espai a l'antena.
2: Curaçao, no?
22: Curaçao.
2: 150.000 habitants té.
22: És increïble.
2: És el país més petit en jugar una fase final del Mundial, sí. No?
22: Amb Curaçao ha tingut una incidència molt gran, molt més del que s'està dient Patrick Kluivert, amb que hi sigui al Mundial, perquè va ser com... Va fer una mica de manager i va tenir molta incidència en convèncer a familiars, agents, jugadors que estaven jugant a Països Baixos, que havien nascut directament a Països Baixos, però que tenien un avi de Curaçao, una mare de Curaçao, i com tenien aquest lligam, doncs els va convèncer i a partir d'aquí molts d'ells juguen en aquella selecció.
5: És que és curiós, és com si s'hagués presentat llei del Mundial.
22: Doncs per...
2: Més o menys, eh?
5: Si parlem de... 150.000 persones,
2: totalment,
5: si fa no fa.
2: Sí, és així.
22: I, evidentment, traiem el tema també de les grans estrelles que jugaran al Mundial. Analitzem com arriben els Messi, Cristiano, Neymar, Lamine, Pedri i companyia, aquesta gran festa del futbol. I els noms que no coneix tant la gent, amb el Fermín Suárez, també...
2: Una pregunta, qui arriba millor, Messi o Cristiano al Mundial?
22: Messi. Per mi, Messi, clar... és molt bèstia dir clarament, però jo crec que sí, que està, fins i tot s'ha mesurat més els minuts que havia de jugar i...
2: És més jove també, Messi.
22: També és més jove i jo crec que farà un bon Mundial, Leo Messi.
2: I Neymar, has dit abans que no creus que jugui cap partit.
22: No sé si cap partit, això és molt gros dir-ho, però que no serà titular i que no està als plans inicials de Carlo Ancelotti,
5: crec. Que jugar jo? Que pensa que t'has de ser titular? Que va ser titular, eh?
2: Vas a tirar junts? Del carro de tu selecció,
5: claro, jo tiro del carro... Tengo que si no tenemos...
2: Qualsevol aguanta Vinicius com sigui campió del món en Brasil.
5: Claro, ese balón de oro, ¿eh? Si ganamos, balón de oro, ¿eh?
22: La sartén por el mango la tienes tú, Neymar.
5: La sartén por el mango. La tengo yo, en mi posición. Soy bueno, soy muy bueno yo, madre mía. Saben, ¿no?
2: Clar, és que Neymar i Vinicius juguen a la mateixa posició.
5: Claro.
22: Sí, i fins i tot Rafinha està jugant també...
2: Però Rafinha pot jugar a la banda dreta.
5: Sí. Com el Mbappé, i acaba jugant el delantero.
22: A l'amistós de l'altre dia davant Egipte, el que va fer Ancelotti és posar a Rafinha clarament a l'esquerra, era migcampista per l'esquerra, i Vinicius a dalt que es busqués una mica la vida.
2: Por ahí.
22: Sí, por ahí.
5: A lo que pueda.
2: Tot i que Neymar segurament no jugui cap partit, almenys dels primers al 100%, els altres ja veurem, difícil, poses a la Selecao entre el grup de favorites, eh?
22: Per mi té... molt bon jugador, té una parella centrals bestial, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, dos dels millors de l'actual Champions. Té grans porters, Alisson és un exemple per posar un cas, i tenim Bruno Guimarães, te'n vas a la part de davant, més enllà de Rafinha i Vinicius, Ryan del Bournemouth està jugant a molt bon nivell, Cunha ha fet una molt bona temporada amb el Manchester United, sí. Té alternatives com Igor Thiago, que ha estat segon màxim golejador de la Premier, o Hendrik. Jo crec que Brasil pot fer un molt bon Mundial.
2: Per tant, al top 5 tu a qui poses? Espanya, Brasil... Quin és? Espanya com a favorita, sí. Número 1.
22: Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal. Podria entrar perfectament Anglaterra i
2: Alemanya,
22: Anglaterra
2: no.
22: I Alemanya, les dues que deixo fora del top 5.
2: Però el top 5, Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal.
22: Això mateix.
23: Ah, molt bé, bueno, ho intentarem, no?
22: Anglaterra està molt qüestionat Tuchel, hi ha molt de merder amb la llista que ha fet, s'ha deixat fora Foden, ha deixat fora Palmer, al final ha fet molt de soroll aquesta llista de convocats, i altres no tan coneguts però molt bons jugadors, com és el cas de Wharton. I Alemanya té una cosa que té molt poques seleccions, que és a Wirtz i a Musiala, però ningú arriba bé, ningú dels dos arriba bé.
18: Espanya debutarà contra Cap Verd, el segon partit serà davant d'Aràbia Saudita, i el tercer, el més complicat d'aquesta primera fase en principi, en teoria, és davant d'Uruguai. Nil Solà, Araujo s'ha lesionat?
1: Araujo, estem pendents de que se li facin proves, s'ha lesionat, però sembla que podrà jugar al Mundial. És veritat que ha tornat a Barcelona per fer-se aquestes proves, indica que com a mínim hi ha d'haver alguna cosa, perquè si no tornes a Barcelona, ha tornat a Barcelona, ha de passar proves, i en principi esperen a Uruguai que pugui tornar per jugar al Mundial, per tant hauria de ser poca cosa.
18: Té una lesió al bessó, lesió muscular. Araujo ha tornat a Barcelona per fer-se proves, confien que la lesió li permeti jugar amb Uruguai al Mundial.
4: Eso hay duda ahora mismo. Sí, es verdad que nada, solo quería informarle que igual no tienen que dar apoyo a Uruguay, que soy yo el único representante del Barcelona, pero es que es posible que no pueda jugar porque los médicos me mandaron para acá, para Barcelona, y se ve que lo que tengo puede ser más complejo de lo que pareció en primera instancia. Un médico me vio entrenar, sacando bien el balón desde atrás, distribuyendo juego, y a medio de los entrenos, pues los jugadores de Uruguay se reunieron con el staff técnico, yo me quedé a un lado. Y me vino el médico y me dijo: estás muy lesionado, tendrás que volver a Barcelona. No termino de entender muy bien porque tampoco me duele nada en especial, pero si lo dice el médico, ¿no? Será que sí, hay que confiar en los servicios médicos. Así que es una pena porque Uruguay sin mí pierde un defensor importantísimo, sobre todo para la salida del balón. Es que es importante que alguien sepa filtrar balones como yo lo hago, que tenga el ADN Barça tan inculcado, además por un entrenador como es Bielsa, que es un jugador, es un entrenador que para él el buen trato de balones es todo, pero todo. Además, sin mí nos quedamos cojos, por decirlo así. Es una lástima si finalmente no puedo, porque habrá que centrarse en la temporada que viene con el Barcelona, que ya vamos mal de centrales, de lateral derecho, y acá entro yo con todo, ¿eh? Si finalmente no se ficharon delantero, también descuiden, que Ronald está acá para lo que necesiten.
18: Y de
4: extremo izquierda, viste, que hizo una jugada muy bien en un partido, dando una ocasión de gol, dispuesto a ayudar en lo que sea, sobre todo en eliminatorias de Champions. Ahí es donde

0: una ocasión de gol, dispuesto a ayudar en lo que sea, sobre todo en eliminatorias de Champions. Ahí es donde me crezco.
1: Es tu fuerte.
0: Es mi fuerte.
2: Esperem que no sigui greu la lesió d'Araujo i pugui tornar a incorporar-se amb la seva selecció a Uruguai. Ara parlava el nostre Araujo de els problemes en defensa que té el Barça. En aquest sentit, Nil, hi ha oients que pregunten sobre el mercat de fitxatges del Barça, si estarà aturat durant el Mundial. Ja s'ha fet la primera operació, la més urgent, que era la d'Anthony Gordon, i a partir d'aquí és molt possible que fins a després del Mundial ja no s'activin més fitxatges, perquè també hi ha d'haver sortides.
3: Sí, ja hem parlat a les últimes setmanes, primer hi ha d'haver aquestes sortides perquè puguin arribar-hi entrades. S'ha parlat de Bernardo, evidentment l'opció prioritària número 1 és la del davanter. El Barça continua treballant per portar a Julián Álvarez.
2: Davanter centre. Però podem explicar el que t'hi jugues, que a la seva llista de reis, Hansi Flick hi posa també un central esquerrà.
3: Sí, perquè les últimes setmanes, és veritat que amb tot el tema Gordon, tot el tema Bernardo, Julián, se'm donava la sensació de que s'havia refredat una mica tot el tema de la defensa.
2: Sí, perquè la prioritat, ja ho hem dit, correcte, era no un, sinó dos davanters. El primer ja ha arribat, és Anthony Gordon. El segon és perquè es farà un gran esforç, si el club pot i l'equip venedor accepta, el davanter centre.
3: Però Flick continua amb la idea de portar un central, i tant Flick com la direcció esportiva ara mateix prioritzen totalment que el central sigui un central esquerrà, i que ningú pensi en Bastoni, perquè no vindrà Bastoni. Hi havia dubtes, Flick tenia dubtes amb ell, el preu és massa car, per tant aquesta opció, si no hi ha una sorpresa molt gran, està descartada.
2: És molt important això que explica el Nil Solà. Flick vol un central esquerre. Ho dic perquè fa setmanes us vam explicar que era molt important saber si l'entrenador demanava específicament central esquerre o acceptava que el club busqués un central encara que fos cama dreta. I pel que ens explica el Nil, el que vol Hansi Flick, la prioritat per Hansi Flick és trobar un central esquerrà, més enllà dels davanters,
3: Sí.
2: Un central esquerrà, més que no pas un central dretà.
3: I que no ho veuen en el club com una cosa senzilla, perquè hi havia el tema de Bastoni, però que el que vol Flick és un central esquerrà. Evidentment, ho hem dit moltes vegades, si el dia 20 d'agost o el dia 15 d'agost no has trobat cap central que et convenci, o has hagut de fer un esforç més gran per Julián, igual les coses poden canviar, però a dia d'avui el que es busca és un central esquerrà per poder compartir aquesta posició amb Gerard Martín, o veurem si finalment també amb Araujo, amb Christensen, i aquesta és la idea que hi ha ara mateix al Barça.
2: Val la pena requadrar-ho, que això és informació. El que vol Hansi Flick és un central esquerrà. Després veurem què pot acabar fitxant el club, però el que demana l'entrenador és un central esquerrà.
0: El que no busquem és de ningú en construcció. En construcció no busquem res perquè ja ho tenim tot.
2: Ah, ho has colat ara.
0: Sí, sí, perquè ja sabeu que tenim MCAT, on hi tenim tots els millors materials per construcció i també per decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, tot això amb els preus més competitius, que a més dius ara que aquest és tan car. MCAT, els preus més competitius. Entres a mcat.cat i ho tens tot gràcies a la gent de Material Building by MCAT.
2: Bruno, no sé si controles molt el mercat de centrals esquerrans. Sé que una cosa és que Flick vulgués un central sí o sí, independentment de la cama. Això obria o obre el ventall. Si vol específicament un central esquerrà, ja queda més reduït.
1: Sí, està molt més reduït. S'ha explicat que Nico Schlotterbeck, el del Borussia Dortmund, té una clàusula de sortida, és a dir, que sabeu que fora d'Espanya no hi ha clàusules, doncs aquest, el seu contracte, sí que va incloure per alguns clubs en concret una clàusula de sortida. A mi aquest m'encanta, és el que més m'agrada de tots. Hi ha altres noms que...
2: Sí, el que passa és que quan valdrà? La clàusula de sortida quan serà?
1: Jo no crec que sigui per massa més de 50,
2: No
1: ho crec. Ha sonat Castelo Luqueva, per exemple, del Leipzig, que em sembla molt bon futbolista també, molt bona cama esquerra, i per dir una pedradeta, Mujaremovic, central de Bòsnia, que jugarà al Mundial.
2: Mujaremovic?
1: Sí, està jugant al Sassuolo. És esquerrà, té bona cama esquerra, però sobretot és un central balcànic, dels que no fa amics. Els davanters no acaben sent amics d'ell, normalment.
2: Bueno, necessari en un equip, no?
1: Sí, sí, sempre has de tenir algun perfil així.
2: M'has dit Schlotterbeck,
1: Mujaremovic,
2: és que els posen difícils els noms,
1: I Castelo Luqueva, són els tres que més o menys se m'han acudit així.
0: Schlotterbeck encara és l'Schlotterbeck del que parlàvem fa dos anys, és a dir, aquell bèstia amb una sortida de pilota increïble.
1: Sí, perquè té sortida en curt, en llarg, filtrar per baix...
2: Entens que Flick vulgui un central esquerrà?
1: Sí, clar. Sí, perquè, per diverses raons, perquè s'està parlant molt d'Eric, i ens ho explicava el Nil, que ell se sent molt, molt còmode al lateral dret,

0: Pau Cubarsí per mi és molt millor central dret que quan el poses a l'esquerra, i per tant tot el que sigui fitxar un central per l'esquerra em sembla gairebé necessari, fins i tot.
1: Gràcies, Nil.
2: A tu.
1: Informació que us expliquem el que t'hi jugues, Recuadreu-la, l'entrenador Hansi Flick ha demanat un central esquerrà. A partir d'aquí el club restringeix la búsqueda, que diguem que de més limitada que no pas si el tècnic alemany volgués un central independentment de la cama, no? Dreta o esquerra, que s'ha posat ja molt de moda. Abans era igual amb quina cama jugaven els centrals, fa anys al futbol.
0: Sí, sí, abans hi havia la majoria de centrals, eren parelles de centrals que eren els dos dretans i no hi havia cap mena de problema amb això. Ara se li ha donat al futbol molta més importància a les sortides del darrere, no hi ha tanta pilotada en llarg, i el fet de perfilar-se, rebre amb l'esquerra i poder jugar pels entrenadors, la majoria almenys és molt important.
1: Gràcies, Bruno, i bon viatge a Dallas.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Una 23, parlem de bàsquet.
3: Què t'hi jugues?
1: Ho hem comentat abans al que t'hi jugues, Sorpresa, Saissó, perquè hi haurà dos equips catalans a les semifinals de la CB.
4: Doncs sí, la veritat és que i més pot haver una final catalana, Si la penya elimina el València, que és el gran favorit a guanyar la Lliga, i el Barça fa el propi amb el Tenerife, es podríem trobar amb un Barça-Penya, que seria fantàstic.
1: De moment el Joventut està a semifinals, després de guanyar, per sorpresa, sí, a la pista de Baskonia.
4: Bueno, sí, sorpresa relativa, la penya està jugant bé,
1: 88-96... Així va sortir l'entrenador del pavelló.

0: va acabar saltant amb els aficionats. Dani Miret, què tal? Com estàs?
1: Molt bones, molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: I gràcies per atendre'ns, perquè acabeu d'arribar. Just d'aquí a uns minuts entreneu i heu trobat un foradet per atendre'ns en directe al que t'hi jugues, cosa que us agraïm molt.
1: Moltes gràcies. Aquí estem.
0: M'he dit per sorpresa, perquè Baskonia, amb el factor pista a favor, en teoria era el favorit. El que passa és que és veritat, com diu el Seixó, que esteu jugant bé en aquest tram final de temporada, però home, és notícia, és una fita que la penya s'hagi colat a semifinals.
1: Sí, és un objectiu molt gran, la veritat, aconseguir arribar a unes semifinals, i jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema de benzina. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment doncs ens estàvem trobant còmodes, no? I som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes doncs tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
2: Hola, Dani, què tal? Soc el Xavi, eh? Bon,
1: molt bones.
2: Mira, aquí ja saps tu que els periodistes tenim l'afició aquesta de posar favorits i tal, no sé què, i clar, ara el València, havent eliminat el Madrid, surt com a gran favorit. Bé, jo penso que, no sé com ho veuràs tu, que ara el València té tota la pressió i que vosaltres no teniu res a perdre i sí molt a guanyar, no?
1: Nosaltres sí que tenim a perdre, perquè juguem unes semifinals de CB, que és una cosa que és una oportunitat, i és veritat que ells doncs tenen molts jugadors, que han sigut el segon millor equip en una fase regular de l'Eurolliga, vull dir, tenen una plantilla d'un nivell brutal, són un equip que tenen molt poques fissures, i a més han eliminat en un play-off al Panathinaikos, no? Llavors jo estava veient com han defensat el Kendrick Nunn, doncs és difícil jugar contra ells, perquè com dic, són un equip super sòlid, amb molts punts, i tenen, doncs, penso que més possibilitats, no? A més, jugant a casa, que això també per nosaltres doncs és important. Si no guanyes un partit allà, no pots passar a l'eliminatòria, i anem a pel primer. També penso que pel València haver-nos de guanyar 3 partits a casa seva doncs no és tan fàcil, i nosaltres doncs des del principi, com he dit, entrar bé a l'eliminatòria, cada partit és diferent, com s'ha vist en aquesta sèrie al Baskonia i com s'ha vist a la seva pròpia, no?, on el Bilbao va fer un molt bon primer partit en el Roig. I el que tenim clar és que hem portat unes semifinals a Badalona el diumenge, i que aquest punt d'energia que necessitem, espero doncs que a l'Olímpic ens acabi d'empanyar com ha estat fent tot l'any. Això per nosaltres és superimportant, és una il·lusió, som un equip que juguem amb el cor per la penya, i tenim moltes ganes de començar aquesta eliminatòria.
0: És el millor de 5 partits, els 2 primers a València, dimecres a les 8, divendres també a les 8, València-Penya, diumenge serà el tercer partit ja a l'Olímpic, a les 8 també, diumenge 14 a les 8.
2: I Dani, escolta'm, això de 5 partits reforça poder una mica el factor camp, cosa que, clar, per vosaltres teòricament us perjudica, però fixa't el tema de 3 partits que s'ha carregat a 3 caps de sèrie, entre ells, un que us heu carregat vosaltres.
1: Sí, jo ara ens ha afavorit potser el fet de que sigui més curta l'eliminatòria, per com he dit abans, som un equip amb gent veterana i ens costa més recuperar-nos, no?, que jugadors que porten tot l'any i que estan en un roster d'un equip d'Eurolliga, perquè l'Eurolliga doncs et demanda un nivell d'energia i físic molt alt en molt poc temps de recuperació, no? Però jo penso que el play-off és el millor temps de l'any i s'hauria d'allargar. Encara que, vull dir, la gent en aquests partits, els jugadors en aquests partits, tothom en aquests partits disfruta més. La temporada regular és molt llarga, evidentment el factor camp és el que és, i qui s'ho ha guanyat, doncs, està bé, no?, el donar aquesta opció de jugar els 2 primers partits a casa de l'equip que ho ha fet millor durant la fase regular, però jo penso que la primera, els quarts de final ja haurien de ser a 5 partits, perquè si no pot ser que una afició que porta esperant tot l'any a veure si entres o no al playoff, en 3 dies, amb un 2-0, s'hagi acabat ja el playoff. Vull dir, la meva opinió massa curt. Aquest any ens ha afavorit, l'any passat ens va perjudicar, perquè no vam jugar contra el Tenerife, imagineu el viatge per tornar, vull dir, no pots ni entrenar entre partits. Ens agrada preparar-nos i ens agrada jugar aquests partits. Amb la qual cosa, això ara li va millor a València? Sí, però crec que el que està bé i el que està bé és que els play-off doncs, s'allarguin.
3: Perquè guanyareu segur, home. És que guanyareu segur. Sou l'orgull de la ciutat. Sou de l'orgull de la ciutat. I guanyaran.
0: És un alcalde al que li agrada el bàsquet.
3: Sí, sí, m'agrada. Lo alto que soc, com perquè no m'agradi, no? Què vols que m'agradi? El hockey, haver d'anar tot el rato a jupit.
0: Quin mal d'esquena, no?
2: Mal d'esquena, home.
0: No sé si...
1: Hi ha gent molt alta que no li agrada molt el bàsquet, que s'ha de córrer molt, també.
0: T'has sorprès per això com ha quedat el quadre de semifinals? Amb el Madrid eliminat, el Barça, amb totes les dificultats, també s'ha classificat. T'ha sorprès o no?
1: Sí, està clar que l'eliminatòria més igualada potser era la del Barça amb el Múrcia, perquè el Barça al final doncs, és un equip que aquest any ha tingut doncs, un canvi d'entrenador i diferents moments no?, durant la temporada, i el Múrcia doncs, al revés, molt sòlid, però sí que jo des de fora doncs, veia més igualtat. Jugar a casa després en partits de play-off pot ser una doble arma, eh? Vull dir, el Múrcia ho demostra perquè al final els partits de fora els juga amb més determinació que els de casa, vull dir, almenys en els play-off i el que són els resultats dels últims anys. Ells han guanyat fora a casa i han perdut a casa, no? I ja, bueno, sí que penso que entre el Madrid i el Tenerife, doncs veient que el Tenerife tenia el Xermadini i el Fran Guerra, sobretot, de baixa, doncs pensaves que no tindrien no, aquesta reacció de reinventar-se i sí, ho han fet i per mi sí que és una gran sorpresa.
0: València, bàsquet, joventut, Barça, Tenerife són les semifinals, ens apunta un oient, el Nino, que no és el Nino Bustató, és un altre Nino, que tres dels quatre entrenadors de les semifinals ACB són catalans, i és veritat, Dani Miret, Xavi Pascual, Pedro Martínez, sí. I l'altre és Xus Vidorreta, és veritat, sou tres de quatre catalans, eh?
1: I dos de Badalona.
2: És
1: que ara mateix estic aquí assegut al costat de casa meva i veig on viu el Pedro i vull dir, penso que al final doncs, no? Com dieu vosaltres, a l'alcalde li agrada molt, però sobretot a qui li agrada molt el bàsquet és a la gent de Badalona i això també es transmet i part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull no? que hem transmès a la plantilla i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa. I espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, i hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar, hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom... n'està molt orgullós i ara doncs passi el que passi en aquests dos primers partits o en el primer quart del primer m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
2: Escolta, Dani, somiar és gratuït, no hi ha problema, no hi ha peatges aquí, t'imagines una final Penya-Barça, Barça-Penya de la CB, seria tremendo, no?
1: Sí, seria increïble. Jo crec que el bàsquet, per sort, no és un esport científic. Vull dir, hi ha grans històries d'equips, no?, que tenint molt d'acord o tenint inspiració o tenint... poden aconseguir grans fites, vull dir, 2 + 2 no sempre són 4 i nosaltres ens hem d'agafar això. A nosaltres està bé, que penso que nosaltres estem bé. Vull dir, com he dit abans, el Bilbao juga increïble, un partit increïble a camp de València i arriba per guanyar. Llavors, enteneu-me, eh? Nosaltres, si juguem bé, per què no podem tenir opcions de guanyar el partit? O de que el València aquell dia no tingui un bon dia? Cada dia és diferent i el que dic, en el bàsquet quan ets molt difícil de guanyar i molt insistent tens més possibilitats. Llavors nosaltres, dins del partit i entre partits, que és una eliminatòria molt llarga, entre tots, entre la comunitat que som, no? Entre, com he dit abans al principi, la nostra gent i l'equip, hem de buidar-nos. I hem de buidar-nos i que la gent ho vegi i que aquesta oportunitat que tenim l'aprofitem el millor possible.
0: Doncs des d'aquí bufarem per ajudar la penya a classificar-se per a la final de la Lliga CB. De moment ja està a semifinals, es jugarà el primer partit a la pista del València Bàsquet aquest dimecres a les 8 de la tarda. Dani Miret, gràcies i felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
0: Pausa i escoltem reflexions sobre també la classificació del Barça, a part de parlar de Marc Márquez en aquest tram final.
4: Què t'hi juga?
5: Ser Catalunya-Barcelona. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssera i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssera, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com Dramaticles i Paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC. Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: La Marina está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
5: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: No te pierdas ya en cines La luz del ganador del Goya, Fernando Franco.
4: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
3: Con el ganador de dos Goya, Alberto San Juan.
4: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
5: Delitos, lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
3: La luz, ya en cines.
6: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
7: I hola, Xavi, Xavi Saixó, Ràdio Barcelona, en directe pel Què t'hi jugues. Benvingut novament al Palau.
8: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Som molt content de veure't.
6: Què t'hi jugues?
9: El Barça de Xavi Pascual jugarà contra el Tenerife demà. Cobrirà el partit el Xavi Saixó.
10: Sí.
9: Abans de parlar del Barça, per tancar el tema penya, ens ha explicat el Dani Meret que se'l notava content.
7: Sí, molt content.
9: Molt content estava dintre de la penya.
7: Estic veient la casa de Pedro Martínez. És
9: bo,
7: és curiós.
9: És bo, és bo, és bo. Sí, sí, s'enfrontaran a semifinals. Sí, València sí. Bàsquet, entrenat per Pedro Martínez, contra el Joventut, entrenat per Dani Meret. Se'l notava eufòric,
7: sí,
9: transmetia
7: sí.
9: alegria.
7: Sí, sí.
9: L'entrenador de la penya, no sé si ho compartiu, els
10: normal.
9: Que heu escoltat l'entrevista.
10: I guanyarem la CB i celebrarem el Pont del Petroli.
7: Toma.
10: Que o al Maisons de Montde, que és molt gran.
7: Convidarà o no l'alcalde
10: a
7: mi?
10: A què? A vostè?
7: A mi, a mi.
10: Vostè, per mi, és de Montgat.
7: Ah, bueno.
9: Dani Meret va acabar saltant amb els aficionats a la sortida del pavelló després de guanyar el Baskonia 88-96 i escolteu també com van rebre a Ricky Rubio. Ricky, Ricky, Ricky, a Busson.
7: És que aquest crit, els de sempre, tota la vida de la penya, ja li cridaven quan estaven en categories inferiors perquè era una Busson. Ell jugava contra la seva edat i ell fotia 50 punts per dir alguna cosa i els altres, clar, era una Busson. Llavors ja li va quedar el Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, a Busson.
9: També no? Content, Ricky Rubio.
11: Mucho orgullo. Es increíble el equipo que hemos formado, que durante toda la temporada hemos tenido malos momentos. Perdimos los cuartos de final para jugar la BCL Final Four en casa. Y creo que un equipo como el que tenemos, ya hemos aprendido de esos errores y hoy hemos hecho un gran partido fuera de casa. Yo me siento cómodo en este equipo, peleo por algo más que el baloncesto y creo que estoy muy contento aquí, satisfecho con mis compañeros y muy... mucha ilusión.
9: Fixa't el que diu Ricky Rubio, peleo por algo más que baloncesto i el que ens ha dit ara l'entrenador, Dani Meret, no? De lo important que és aquest grup que han fet amb molta gent de casa i el que porten el club a dins i lo important que és.
7: Jo recordo sempre que l'última Eurolliga que va guanyar el Barça, el tronc de jugadors era nacional. Precisament amb Ricky Rubio, amb Víctor Sada, amb Roger Grimau... La importància del tronc nacional és superimportant per guanyar coses.
9: I el Barça amb totes les dificultats, però està a semifinals.
7: Doncs
9: i
7: sí.
9: El Madrid eliminat.
7: I el Madrid eliminat, clar, seria obert un ventall que no esperava. Va ser factor camp a semifinals. Si arriba a València a la final, seria factor camp en contra, però si arriba a la penya, seria factor camp a favor, el Barça, també. És a dir, bueno, doncs ara una nova dimensió aquesta, jugar contra el Tenerife. Abans escoltàvem a la Provítola dient això, que el Barça ha de jugar al seu ritme. I hi ha dues coses que ha volgut la Provítola explicar. Primer, us ha dit Xavi Pascual que marxa. Això, al vestidor, què ha passat? Com us heu pres?
12: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que... nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
7: Bueno, això per una banda, i per l'altra, el mapa de l'equip de l'any que ve es va fent, a poc a poc. Ja sabem que a Emili Hernán Gómez no li han fet oferta de renovació, i li hem preguntat també, tu que acabes contacte, el club ha contactat amb tu?
12: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que Hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
9: Intentamos hablar, pero no. Què vol dir?
7: Jo crec que el seu representant, a lo millor, es va oferir al fet de dir, bueno, va, què voleu fer tal i qual, i el Barça, jo entenc que no està per la labor. De fet, es parla que podria tornar a la penya l'any vinent, a Nicola Provitola. En fi, ja veurem, però no hi ha oferta per la Provitola, jo crec que no seguirà, per Vilenan Gómez tampoc, més els que ja hem anat dient, no? Vull dir, el que passa que no sabem qui serà l'entrenador l'any vinent, de moment, no? I de demà, atenció, digues.
9: Sí, no, que t'anava a preguntar. Demà el Barça juga el primer partit d'aquesta sèrie de semifinals, el millor de 5 partits, a les 8,
7: sí,
9: al Palau.
7: Al Palau, sí, sí.
9: Clar, coincideix amb el hockey.
7: Doncs sí, aquesta és una història realment terrible, perquè el cinquè partit de la final de les semifinals de hockey, i el Barça va perdre, Barça-Igualada, s'havia de jugar a les 7 de la tarda de demà al Palau. Ja coincideix amb el bàsquet. I el Barça ha pres la decisió de jugar aquest partit, perquè jo entenc que l'Igualada, si jugava dimecres, que és el que se li ha proposat a l'Igualada, jugar dimecres, doncs si guanyés a l'Igualada, divendres havia d'anar a jugar ja a la Corunya, el primer partit de la final, doncs el Barça se'n va jugar a Blanes.
9: Sí, el partit decisiu de les semifinals de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça el jugarà a Blanes.
7: A Blanes,
9: contra l'Igualada.
7: Contra l'Igualada. Jo crec que això demostra clarament la manca d'alguna forma de com estan les instal·lacions. Jo no dic que el Palau no estigui preparat, que ho està, i potser és de les millors pistes, però clar, quan passa una cosa d'aquestes...
9: Sí, hi ha hagut falta d'organització, no?
7: Sí, bueno, i que no hi ha, i que la Igualada, pues, lògicament, ha dit, escolta, nosaltres i la federació i tal, en fi, hi ha hagut aquí un problema que s'ha hagut de resoldre fora de Barcelona, insisteixo. A Barcelona hi ha cap camp, diguem-ne, que pugui, sinó que han hagut d'anar a un camp... això no és informació, sinó és una opinió meva, a un camp el més lluny possible perquè puguin anar els menys els d'Igualada, per entendre, perquè si tu jugues a Sant Sadurní d'Anoia, quasi en tindràs més d'Igualada que de Barcelona. En canvi, anant a Blanes, pues mira, ja veurem què passa, no? Però clar, és trist, sincerament és trist, que el cinquè partit, que pot jugar, quedar fora o no, d'un títol, l'haig d'anar a jugar a Blanes. Per mi és que és una cosa increïble. No?
9: Doncs demà, la semifinal de la Lliga d'Hockey Patins entre el Barça i l'Igualada jugarà a Blanes, perquè al Palau Laurana s'haurà de disputar el primer partit de semifinals entre el Barça i el Tenerife. Gràcies, Xavi, queda't per aquí, que parlarem de motos, i sé que t'agraden molt, sí. I tancarem el programa rient una mica amb els teus tocs. Abans, 9-3-3-4-4-14-11.
10: Home, evidentment, si voleu, les capibares de Mr. Wonderful. Ja sabeu, aquesta col·lecció mundial que tenen, que es diu Wonder Goal, on hi ha una pila de seleccions sorpresa amb el seu boli esborrable, preciós, clauer, un cromo...
9: De fet, estan pràcticament totes, les importants totes.
10: Home, i tant, és que és el que hi ha d'haver, és el que hi ha d'haver.
9: El top 5 que ens posa el Bruno Alemany com a favorites per guanyar el Mundial,
10: són
9: totes representades, eh?
10: Efectivament.
9: Espanya, França, Argentina, Brasil, Portugal...
10: La febre Wonder Goal.
9: 9-3-3-4-4-14-11, si voleu un estuig amb els 15 bolígrafs esborrables. Ja no cal que truqueu perquè ho han fet diversos oients, i el més ràpid o la més ràpida és el Toni. Hola, Toni.
13: Hola, bon dia.
9: Bon dia, i quina energia positiva, sí, no? Que ens transmets. Sí, no? Gràcies, Toni.
13: Home, m'ha tocat els bares, però com estic feliç, ja van a Florentino, què m'has pot pedir?
9: Eres del Madrid, Toni.
13: No, del Barça.
9: Val, que tu volies que guanyés Florentino perquè creus que és bo pel Barça. Vale.
13: Exacte.
9: Toni, des d'on ens escoltes?
13: Ara de Granollers.
9: De Granollers. Doncs, per haver estat el més ràpid, t'emportaràs un estuig, una col·lecció d'aquests bolígrafs esborrables.
10: Una passada, ja veuràs. Bueno, faràs feliç a molta gent. A molta gent.
9: Tens fills? Filles?
13: Bueno, el petit ja té 20 anys i l'altre 26, està una mica ja...
9: Ja vas cap a avi, eh?
13: Oh! Dice la mitjana.
10: Calme-se, por favor.
9: Poc a poc, no? No me passi, ja, Toni. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
13: Gràcies a vosaltres.
9: Que vagi bé.
10: Barça! Clar que sí, home.
9: M'encanta quan truquen els oients i transmeten aquesta energia positiva, aquesta vitalitat.
10: Sí, hi havia garbo.
9: Sí, això és guai. Marc Márquez ha tornat. Ens ho va anticipar Mela Xércoles la setmana passada al Que t'hi jugues, que el veia competint pel Mundial, i a la següent cursa Marc Márquez l'ha guanyat. El pilot de Cervera al micròfon de la cadena SER amb Mela Xércoles.
14: Estàs feliç, no? Hombre, para no estarlo. O sea, una victoria cara, demasiado cara. Pero bueno, el año pasado en estas alturas estábamos aquí de, bueno, va, una más, vamos a sumar puntos y incrementar la distancia, y ahora pues es una más que necesitada, luchada, pagada y trabajada. Y eso pues creo que es lo más a destacar, siempre y cuando creo que el famoso comeback en inglés, el regreso, no está terminado, sino que tengo que seguir trabajando mucho para en esos circuitos a derechas pueda estar luchando por victorias.
15: Esta es la número 100. ¿A qué nivel de las especiales la pones?
14: Es que hay muchas, buenas.
15: Voy diciendo algunas cuantas.
14: No, bueno, para mí la primera en MotoGP es la más especial, Austin 2013. Compartir podio Pedrosa, luchar con Valentino, con Lorenzo, pues fue la más especial. Luego pondría Valencia 2012, donde salgo último y despido Moto2 a lo grande, ganando. El de top 3 pondría Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva, o el de más felicidad, porque compartir tantos podios con mi hermano Alex fue un año increíble. Y esta la pondría en top 5, quinto lugar. Hay muchas, pero de mucha importancia, sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente.
9: Mela Chércoles, UVs y Ráfagas.
16: UVs y Ráfagas, amigos, no digas que no te lo dije, ¿eh? Estaba clarísimo.
9: Y te tratábamos de loco.
16: No, que va, sabíais que tenía razón en el fondo, pero no por mí, no porque yo fuera muy listo. Es que estamos hablando del mejor piloto de todos los tiempos, de Marc Márquez. Claro, que es así, es que tiene una moto que es muy buena, la Ducati. No sé si ahora mismo es la mejor o la Aprilia está por encima de la Ducati, pero en cuanto él esté recuperado al 100% físicamente, volverá a pasar el rodillo como lo pasó el año pasado. El año pasado llegó a encadenar 7 dobletes consecutivos, le sobraron 5 grandes premios después de su coronación en Japón. Acuérdate que la carrera de Indonesia, que es la que le tira sin querer Bezeki la primera vuelta y le provoca esa lesión de clavícula que luego ha dado problemas porque se le movió también un tornillo, y bueno, el caso es que le tuvieron que quitar ese tornillo que le estaba pinzando el nervio radial. Bueno, pues se perdió la de Indonesia, la de Australia, la de Malasia, Portugal y Valencia, y aún así fue campeón. Este año se ha perdido el domingo de Francia, porque se cayó el sábado. Ese mismo domingo le estaban operando ya, el 10 de mayo. Se ha perdido la de Cataluña, pues estaba recuperando. Reapareció en Italia la semana pasada con un quinto y un séptimo puesto en el sprint y en la carrera. Y ayer, y antes de ayer, pues vuelve a ser Marc Márquez. Sacó el rodillo que tenía guardado en el cajón, el sábado por la mañana hizo la pole, eso sí, al más puro estilo Marc Márquez, cayéndose en la primera vuelta, poniéndole un poquito de suspense y emoción a la historia, e hizo la pole, ganó en el sprint gestionando, tiró solo 4 vueltas y luego se dedicó a regular su distancia con Pedro Acosta. Y el domingo salió por todas desde el principio. Era muy importante salir indemne de la primera curva, porque es un embudo, como se vio después. Martinator la lió, llegó desbocado a la primera frenada, se fue al suelo y se llevó con él a Bezeki, Aldeguer, Gian Antonio y Raúl Fernández, es decir, 4 de los 5 primeros de la general, el primero, el segundo, el tercero y el quinto. Mar, por su cuenta, empezó a tirar, se encontró con Acosta, que adelantó la segunda vuelta, y luego tuvieron un duelo precioso los dos por la victoria. Se pasaron y repasaron 5 veces, llegó a haber toque de carnados entre ellos, porque los dos son dos peleones, pero claro, se impuso Marc porque tiene la Ducati, Pedro Acosta tiene la KTM, que es inferior, y porque es Marc Márquez, y ganó gestionando de nuevo. Así que fíjate el recorte que pega en la general, porque entre su victoria y el cero de Bezeki, llegaba a esta carrera a 102 puntos de distancia, se va a 72 y todavía con 518 puntos.
9: Eso
16: en juego.
9: Eso te iba a preguntar. Ahora mismo, claro, Marc Márquez es quinto, Marco Bezeki es líder, 160 puntos, Jorge Martínez segundo con 140, Dijan Antonio es tercero, 118, Pedro Acosta cuarto, 112, Marc Márquez es quinto con 88. ¿Lo ves compitiendo por el Mundial?
16: Joder, si le veía cuando estaba en su casa después de la carrera de Cataluña, que todavía no había reaparecido y no sabíamos si reaparecía en Italia, imagínate ahora. Ya la reaparición de la semana pasada en Italia, donde perdió 17 puntos, si no recuerdo mal, sí, pues estaba a 85 y acabó a 102 ese Gran Premio de Italia. Para mí, ya eso fue el comienzo de la remontada, aún perdiendo esos puntos, porque habiéndose quedado en casa hubiera perdido muchos más. Y allá la pegó un mordisco importante. No todas las carreras van a ser así de rentables. Puede haber algún día en el que falle también Marc, pero es que llevamos 8 de 22. Es decir, nos queda una barbaridad de carreras, nos quedan 14 todavía. Hay 37 puntos en juego en cada Gran Premio. Claro que es el candidato número uno al título. Lo era hace unas semanas y lo es hoy más sabiendo...
9: O sea, no es que lo veas competir por el Mundial, sino que siendo quinto lo ves candidato número uno.
16: Ese piloto a batir, pero está clarísimo. Lo dijo Jorge Martinito el jueves al llegar a Hungría. El piloto a batir será Marc Márquez. ¿Eso de quién lo dicen? De un piloto que viene recuperándose de una lesión importante, que le han operado el 10 de mayo, no hace ni un mes, del pie, que eso le llama el cacahuete, Spinots, no le importa nada, y del hombro. No lo dicen de ningún otro, lo dicen de Marc Márquez. Y esto es así, es el hombre a batir, délo claro. Pero sí, de verdad, no es forofismo, no es pasión, es lógica, sin más. Es lógica. ¿Quién es la favorita al Mundial de fútbol que va a empezar dentro de tres días? Pues es España. Luego podrá ganar o no ganar, pero ¿quién es la que mejor juega hasta este momento? Está claro, ¿no? Eso es así. Pues decir lo contrario, decir que España no es favorita, es engañar a la gente. Luego pasará lo que tenga que pasar. Pues Marc Márquez es el favorito número uno al título de MotoGP esta temporada.
9: Por cierto, ahora que sacas el tema fútbol, que sé que te gusta mucho y los oyentes conocen tu pasión por el Real Madrid. Y... ¿Te gusta que Florentino Pérez haya sido reelegido presidente?
16: Esta te gustaba, ¿eh? Esta...
9: la tenía apuntada. Lo he hecho cuando te la sacaba, ya, la que tuviera una oportunidad.
16: Lo hice público anoche ya, en el carrusel, que no era el carrusel canalla, con Álvaro Benito. Lo he dicho en algún sitio más también. Creo que es mañana pasado cuando el Real Madrid va a presentar oficialmente a José Mourinho de nuevo como entrenador del Real Madrid. Pues en ese instante, en ese preciso instante, yo me borro como madridista hasta que José Mourinho vuelva a ser destituido del Real Madrid, que lo será antes o después.
10: Muchas gracias.
16: Confío en que pronto. Sí, es así, porque no te soporto. Ni tu actitud, ni tu experiencia. El ojo y tu manera de jugar al fútbol y de entender el fútbol. Me borré definitivamente de Mourinho en aquella eliminatoria contra el Barça en el que puso a Pepe en el centro del campo y parecíamos el Numancia repartiendo palos, defendiendo y sin jugar al ataque. No puedo con ese entrenador, no puedo con esa actitud, así que me borraré oficialmente de madridista en cuanto le nombren. He ido a ver a unos amigos míos de Estrella Galicia este fin de semana en el Pado para ver si me aceptan como seguidor del Deportivo de La Coruña, y me han aceptado. Mi colección de camisetas, que hay unas cuantas, arrancó con una camiseta del Depor, la de Feiraco, el Super Depor, que la tengo firmada después de que ganara su primera Copa del Rey por Bebeto, Mauro Silva, Fran, Arsenio Iglesias, Lendoiro. Entonces le tengo mucho cariño a ese equipo. Entonces esta temporada seré del Depor. No creo que Mourinho llegue mucho a la temporada que viene, le echarán antes, estoy convencido, y allá volveré a ser madridista también.
10: Estás hablando de Mela Chércoles como si fuera periodista de verdad. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres de fútbol? ¿Tú no entiendes de fútbol?
16: José,
10: ¿tú
16: sabes de motos? Nos conocemos porque el año pasado estuviste en Portimao dando el banderazo de MotoGP.
10: Portimao está en Madrid.
16: Hablé contigo un instante y quedó claro que eres un borde también en las distancias cortas.
10: Muy claro.
16: No te soporto, José Mourinho.
9: ¿Es un borde también en las distancias cortas?
16: Sí, te lo garantizo. Sí.
10: No, soy borde con quien tengo que ser borde. Sí, es un señor de motos quiere hablar de fútbol.
9: Me sorprende la contundencia
10: quiere tener,
9: de tu exposición.
10: ¿Quiere tener un poco de qué, gloria? Hablando de fútbol, cuando él es bueno en motos, tú que hablas de motos. Si tú eres bueno en motos, tienes que hablar
16: de veneno, José Mourinho.
9: I ens han escut una nova secció, el que t'hi jugues i no ho sabíem. Mela, pues nada, que un abrazo y ánimos.
16: Nah, lo llevo bien, lo llevo muy bien. Estas son cosas que van y vienen, va por épocas.
10: Sí,
16: todavía... La eliminación contra el Tenerife en la ACB, o sea, ya fue para rematar la temporada, ¿sabes? Ha sido un año tremendo, un año en blanco de verdad.
10: Si tu apellido fuera otro, ¿sabrías mi opinión sobre tú?
16: No me importa.
10: Si tu opinión fuera Suda...
16: Sí, pero por eso me lo han dicho desde pequeñito en el cole.
9: ¿Ah, sí?
16: Si tú hubieras dicho Suda, yo te hubiera dicho Repampinfla.
9: Estás curtido en mil batallas, Mela. Uves y ráfagas.
16: Uves y ráfagas para todos, un abrazo fuerte.
9: Una 55, que gran, Mela Chércoles, ¿eh? Tenim missatges dels oients, el 606-32-72-11. 606-32-72-11.
10: Comencem pel Zuar.
17: Escolta, que el peinado tan defendre a Florentino. Florentino no ha fet ni un debat, no ha sortit a cap puesto a explicar res. Han sigut unes eleccions de merda. El voto por correu... Que el otro no tenía el censo. Home, va, que no vinguen a un cuento. Es que si tengo un mes y veig el Riquel Maquet se el brene al abuelito. Home, va, que ya vale. Que pels culés millor que seguís que el payo, porque al final tendrán que vendre hasta las Cibeles. Pero bueno, irem veient.
10: I per últim, una nota de veu molt breu, també sobre les eleccions del Madrid, de l'Albert.
18: Bon dia, que t'hi jugues. Escolta, ahir a les eleccions del Podrit ben guanyar els culés, així que enhorabona.
9: Així de clar.
10: Et fa molta gràcia. Estem molt a favor.
9: M'encanteu. Gràcies a tots per escoltar-nos, eh? Tancarem el que t'hi jugues, com sempre, rient una miqueta amb el Xavi Seixó.
19: l'ascensor.
20: Tiqui, tiqui, miau, miau.
7: Bueno, comencem amb el redactor, en aquest cas, Miguel Ángel Zubirraín, que està mal situat. Mal situat, li donen pas i està mal situat i passa això.
21: En apuntes muy rápidos el resto del polideportivo, situamos la final de la Billie Jean King Cup. Miguel Ángel Zubirraín.
22: Hola, muy buenas. Pues mira, estoy en la pista del la Davis Cup. Por lo tanto, no sé cómo va la... Porque la información está muy mal aquí, repartida.
7: No sé cómo van porque estoy
9: en otro sitio,
7: en otra competición y aquí la cosa no funciona muy bien.
9: Es que el Zubi ya porta tantos años que...
7: Es sensacional, sí, bueno.
9: Bueno, se la repampinfla.
7: Lesió de Sorloc en l'Atlètic de Madrid i Fullana, que parla d'una cosa que jo pensava que era obvi, però sembla ser que no.
23: Han sacado la camilla para llevarse a Alexander Sorloc para que se haga pruebas médicas. Vamos a ver en qué condiciones se marcha el futbolista del Atlético de Madrid, pero ahora mismo la noticia está aquí, justo fuera del estadio, donde ya está preparada esta ambulancia móvil para llevarse al delantero del Atlético de Madrid a un centro médico.
7: Doncs jo pensava que totes les ambulàncies eren mòbils, però es veu que no.
24: Per si de cas.
9: És redundar, la ràdio s'utilitza aquesta fórmula, no?
24: És millor donar informació per si de cas. Sí, algú que diu, hòstia, aquesta ambulància se mueve...
7: Clar, o està sempre aquí, no? I clar, veus com el porta...
24: Una ambulància constante.
7: Constante, exacte. Constante o mòbil. Seria, bueno, en aquest fin. Bueno, la tercera és una situació surrealista que es va viure en un bar fa poc.
25: El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco. La máquina de tabaco.
7: Oh, si un client es va tragar la màquina de tabac...
24: Jo sé qui era.
7: El va denunciar amb un euro.
24: Chesney.
7: Possiblement.
9: Va fer 10 anys de casat i una gran celebració, Chesney.
24: És que és el millor.
7: Sí. Bueno, Chesney. Bueno, sí, que en principi així està la situació. Per cert, abans que parlàvem de motos, jo, veient la cursa de Moto3, l'accident de David Muñoz, que, bueno, afortunadament només l'han operat de pelvis i del braç esquerre, em va recordar tant, per desgràcia, l'accident aquell de Simoncelli, que va ser... És que a David Muñoz li va passar pel mig una moto. Va atropellar també la moto. I afortunadament, doncs han sortit bé.
9: Aquest cap de setmana, Fórmula 1, al circuit de Catalunya.
7: Sí, senyor. Circuit de Catalunya, que ja entrarà després a la rotació i, bueno, doncs no arriben els espanyols massa bé, ni Sainz ni Alonso, però, bueno, estarà animat i ho anirem explicant.
9: En parlarem aquesta setmana el que t'hi jugues, on passaran moltes coses, demà... quasi us diria que hem de fer un programa més enllà de l'actualitat esportiva, perquè ens cau en directe l'arribada del Papa a l'aeroport del Prat a les 12:20.
7: Sí, l'escut del Madrid,
9: Pendents durant tot el dia de les manifestacions dels professors i comencen les proves de selectivitat per a molts estudiants de Catalunya.
26: Sí.
9: Des d'aquí, que tingueu molta sort. Gestioneu els nervis, formen part de la vida, no passa res, però les proves comencen, s'acaben i després la vida continua.
26: I escolta, mira, ara sona Malena, però entremig et puc posar els Pixies, per exemple.
9: Ah.
26: O The Black Crowes, o Garbage, o Suede.
9: A tu t'agrada, pagar la covarsia, anar al Cruïlla?
26: Hombre, i tant, és que al Cruïlla ho trobaràs absolutament tot. Del 8 al 11 de juliol encara ets a temps de comprar la teva entrada a cruillabarcelona.com.
9: Gràcies per escoltar-nos, adeu.
20: ¿Qué te jugas?
27: Son las 2, la 1 en Canarias.
28: 7 minutos de aplausos en el Congreso de los Diputados. Aplausos de todos los grupos a un discurso en el que el Papa ha evitado hablar de los casos de pederastia. Ha buscado la sintonía con la izquierda con mensajes que ya hemos escuchado en este viaje sobre la paz o la inmigración, pero que ha tenido un punto especialmente conservador cuando León XIV se ha referido a la familia y a la vida, en clara alusión a los derechos consolidados en nuestro país como el aborto o la eutanasia.
29: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
28: León XIV, que ha dejado su primera mención al tema de los abusos para después, para su encuentro con los obispos. Mención sí, pero midiendo muy mucho las palabras que ha usado en su encuentro con los prelados en la sede de la Conferencia Episcopal.
27: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
28: Buenas tardes a todos. Tercera jornada del viaje del Papa León a España. Hoy primer discurso de un Papa en las Cortes y primera mención, como digo, a los casos de pederastia. Aunque León XIV no ha pronunciado ni la palabra abusos ni el término pederastia, siguiendo su discurso en la sede de la Conferencia Episcopal está Marina García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, ha llegado en el tercer día, como decías, del Papa en España. El tema que ha sobrevolado todo el viaje y al que se había referido brevemente en el avión llegando a España. Aunque ahora lo hace por primera vez en un discurso público y ante una sede eclesiástica, ante los obispos españoles, la representación de la Iglesia en este país.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Aunque no cita literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras pronunciadas casi como una posición pública de condena al fenómeno de los abusos antes de que esta tarde se vea con algunas víctimas de pederastia.
28: A y media analizamos con Joan Solés el discurso de León, conservador en el fondo, amable en las formas y conciliador con todos. De ahí que la izquierda y a la derecha pues lo hayan aplaudido casi por igual, de Feijóo a Gabriel Rufián.
2: Ha sido de la A a la Z, compartido, sentido. Creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados.
3: Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo.
28: Discurso en el que León XIV ha introducido reproches por la crispación política y una defensa encendida de la familia clásica y una reivindicación histórica de la derecha y la ultraderecha. El derecho a elegir la educación de sus hijos en la fe.
1: Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas.
28: Tampoco ha habido mención ni en los actos de este pasado fin de semana, ni esta mañana en el Congreso, ni tampoco en el encuentro posterior con los obispos a otro de los caballos de batalla de la Iglesia Católica, que mueve a la juventud a ritmo de reggaetón, pero que no admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2:03. Del resto de cuestiones, varias de última hora. La primera de los tribunales, el juez del caso Leire cita como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. Recordemos que en el sumario aparecía recogida una conversación entre ambas, coincidiendo además con el inicio de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez en abril del año 24. Última hora, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. De acuerdo con la Fiscalía, el juez del caso Leire ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire 10 para tratar de desestabilizar las causas que perjudicaran al PSOE. Entre ellas cita entre el 26 de junio y el 13 de julio a 22 testigos, como a Cristina Narbona, convocada el 10 de julio para que explique su relación con la supuesta fontanera, o al general jefe del Estado Mayor por si hubo presiones contra la UCO de la Guardia Civil. El juez también cita como imputada el 14 de julio a la abogada Leticia de la Hoz por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en bolsas a Ferraz.
28: Por cierto, lo acabamos de conocer, la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para hablar de todos estos asuntos será finalmente el próximo 24 de junio. Los casos de presunta corrupción que le pasan factura al PSOE en el último barómetro de 40dB para la serie El País, el Partido Popular amplía casi 5 puntos su ventaja sobre los socialistas. Y la otra última hora es del exterior, sobre la guerra de Irán. Teherán da por concluidos de momento los ataques sobre Israel tras los combates cruzados de este pasado fin de semana. Trump ha vuelto a pedir a las partes que cesen las hostilidades. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Javier, buenas tardes. Irán opta ahora por la contención después de la llamada de Trump a las partes a que cese esa oleada de ataques cruzados que han roto el alto el fuego vigente desde hace 2 meses y que contagia a más actores en la región. Los hutíes de Yemen, por ejemplo, han anunciado esta mañana el bloqueo a la navegación de Israel por el Mar Rojo en represalia por estos ataques. Trump reivindica el alto el fuego, afirma que ambas partes lo quieren y advierte de que la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlo. Netanyahu despreció anoche su petición, que sonaba casi a orden, para que no tomara represalias.
28: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
27: Hora 14, con Javier Casal.
28: Y con más cuestiones, Javier Riebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Europa, abriendo causa y citando a declarar a Bartolomé Lora, el que fue presidente de la SEPI cuando se produjo el rescate. Además, dentro del caso Plus Ultra, la acusación popular ha pedido, entre otras, la imputación de las hijas de Zapatero. También destacan los nombres de Ábalos o Coldo García.
28: El tiempo, que está como la política, con un mapa muy polarizado, Jordi Carbó.
8: Tarde soleada con más calor que ayer. Máximas cercanas a los 30 grados en el Mediterráneo con sensación de bochorno. Superaremos los 30, de hecho nos situaremos entre los 30 y los 35 en prácticamente todo el interior peninsular, superando con facilidad los 35 en el Valle del Guadalquivir. En el Cantábrico, como habrá muchas nubes con alguna lluvia débil, ambiente fresco, y durante la tarde tendremos tormentas locales pero intensas al sur de la Ibérica, en el Valle del Ebro y sobre todo en los Pirineos.
28: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
27: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
11: Barcelona es blinda a menys de 24 hores de l'arribada del Papa. Els Mossos ja han assegurat carrers i revisat clavegueres per garantir la seguretat de Lleó 14, que aterra a quarts d'una del migdia de demà. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat. Les zones més crítiques són Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. I tot plegat coincideix amb l'inici de la selectivitat, quan 45.000 alumnes han d'aconseguir arribar a les facultats on s'examinen. La consellera del RAM els demana calma aquí a la SER.
12: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del Papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no?
11: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats. La visita del Papa, que arriba quan els catalans som menys religiosos que mai. La meitat de la ciutadania es considera no religiosa i els que ho són, molts no són catòlics.
13: En els últims 8 anys especialment ha crescut la diversitat religiosa i això ha donat una altra presència o ha dibuixat un Papa religiós diferent.
11: La immigració ha fet augmentar el nombre de musulmans, però atenció, perquè el cristianisme també aguanta gràcies als estrangers. Els Mossos encara busquen el pistoler que ahir va matar a la zona franca un home, al mateix lloc on fa unes setmanes van assassinar trets un altre home. L'Ajuntament demana calma als veïns.
14: Malgrat estar en investigació de Mossos i amb secret de sumari, no es pot compartir tota la informació. El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
11: És Raquel Gil, regidora del districte. A Catalunya els pisos no paren de pujar de preu. En un any han pujat un 10,5%, tot i que s'ha rebaixat una mica. El ritme d'augment continuem en xifres que són de les més altes de mai.
15: Els darrers trimestres ja hem dit que els preus estaven alts i que podíem arribar ja a la zona d'una certa estabilització, però el que estem veient és que els preus estan continuant pujant.
11: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. I el que està tornant a poc a poc és la calor, Jordi Carbó.
8: A mesura que avanci la tarda veurem més núvols, però igualment continuarà fent sol i calor. De fet, esperem temperatures més altes que ahir. Ens aproparem als 30 graus a les valls del Pirineu, al prelitoral i a la línia de la costa amb sensació de xafogor. I passarem dels 30 a gran part de l'interior, apropant-nos als 35 a l'interior de l'Ebre i al Pla de Lleida. Sol, però també cada cop, com dèiem, més núvols que donaran lloc a tempestes al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, també algun xàfec, però més aïllat cap al Pla de Lleida. Els pròxims dies hi haurà més núvols amb alguns moments de pluja i menys calor, però a finals de setmana les temperatures tornaran a pujar de manera significativa.
11: És dilluns 8 de juny, Guillem Arnal al control, Martí Ramírez a la producció, ara són les 2:10.
27: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Bona tarda. Els Mossos despleguen avui un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys, el de la visita del Papa a Catalunya en coordinació amb 6 cossos policials més, entre ells, esclar, la Guàrdia Vaticana. És un pla que blindarà diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família, i que se seguirà 24 hores al dia en directe des de la seu central dels Mossos a Sabadell. Andrea Villòria.
10: És el que es coneix com a CECOR, un centre de coordinació policial que es posa en marxa avui a les 10 de la nit i fins dijous 11 per seguir en directe tots els moviments del pontífex i els espais on ha de passar la comitiva.
16: Que és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
10: És el comissari David Boneta, cap d'aquest dispositiu, que ja ha fet revisar el clavegueram, els terrats i edificis dels llocs claus, sobretot a Ciutat Vella o al carrer Rosselló i l'entorn de la Sagrada Família. El dispositiu servirà per protegir les autoritats, el papa, el rei o el president, i perquè res falli, els Mossos també posen en marxa un dispositiu virtual per evitar atacs que puguin afectar les comunicacions.
11: Tanta vigilància es tradueix també, lògicament, en problemes per als veïns, talls en carrers i parades de metro desactivades. Sobretot, Andrea, en aquests barris, Ciutat Vella, l'Eixample i també Montjuïc i Montserrat.
10: D'entrada, l'entorn del Palau Episcopal, on dorm el papa, i la catedral estan tancats des d'aquest matí a les 7 i fins les 10 del matí del dijous 11. El trànsit s'ha tallat i s'han retirat els cotxes, les motos o fins i tot les bicis aparcades.
11: Al Raval, on hi ha l'església de Sant Agustí que visitarà el papa, també hi haurà talls des de demà.
10: A les 7 del matí de demà quedarà tancada també allà la circulació i fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital, des de les Rambles fins la Rambla del Raval, el carrer Jerusalem o les places de Sant Agustí i Gardunya.
11: El punt més crític per la mobilitat és l'Eixample.
10: Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat. El tall afecta tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia i fins a la Pan, i tots els carrers transversals Illa Amunt i Illa Avall. A més, evidentment, de la Sagrada Família i les 9 illes del voltant. Tot això quedarà tallat el dimecres 10, des de les 7 del matí i fins les 2 de la matinada de l'endemà, així que els veïns ja poden anar retirant els vehicles. L'Ajuntament, de fet, ja ha tret els contenidors. Ara bé, els Mossos asseguren que els veïns podran entrar i sortir de casa.
16: No han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. L'únic que hem de portar hem de demostrar doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està.
10: Només caldrà que ensenyin, per exemple, el DNI, un altre document o indicar on es viu.
11: Per tant, informació de servei per als barcelonins. Andrea, repassem afectacions al transport a la ciutat.
10: El més important és que dimecres quedarà tancada la parada de metro de la Sagrada Família. Els trens de l'L5 i l'L2 no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, s'incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bici de les zones afectades també estaran tallades. I un dia abans, el dimarts, els busos que travessen Montjuïc no podran fer-ho perquè la muntanya quedarà blindada. Pels que tinguin entrada a l'Estadi Olímpic, sí que hi haurà un bus llançadora.
11: Aquest batibull de talls es convertirà en un gran obstacle per als estudiants que fan la selectivitat, que comença demà. Molts estan neguitosos, però la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha dit avui aquí a la SER que no han de patir.
12: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no? Tot i així, també sempre hem dit que compartim absolutament amb els estudiants doncs aquest neguit.
11: Demà al matí a primera hora el papa encara no serà a Barcelona i dimecres, en principi, primera hora serà a la presó de Brians. Ara bé, també hi haurà previsiblement més problemes de mobilitat aliens al papa, perquè els mestres han tornat a convocar vaga a tot Catalunya demà amb una gran protesta a Barcelona a les 11 a Plaça Espanya. Una protesta que arriba amb la situació enquistada entre el govern i els docents. El govern ha demanat als sindicats responsabilitat i que no perjudiquin els alumnes i ha mostrat disposició per continuar dialogant, això sí, advertint que l'escola inclusiva, que és un dels cavalls de batalla de la negociació, és un model amb limitacions. Els partits de l'oposició continuen apretant el govern i demanen abordar un gran pacte sobre el model educatiu. Xavier Balló.
17: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que seguiran negociant, però que s'han d'abordar algunes qüestions a fons del model educatiu, per exemple, amb l'escola inclusiva, que creu que ha demostrat les seves limitacions i que s'hauria de fer una major aposta pels centres d'educació especial. Declaracions a Televisió Espanyola.
18: El govern, honestament, ha dit quins són els límits que té l'escola inclusiva. Penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí. En aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial.
17: Una idea que no ha agradat als comuns, als seus socis, David Cid.
19: Jo no estic d'acord i crec que faria bé el govern d'estalviar-se declaracions i titulars. Crec que hi ha una aposta de fa molt de temps per l'escola inclusiva.
17: Tant els comuns com Esquerra han demanat una reflexió més profunda i un gran acord a l'Hisenda Alemany.
21: No és només un conflicte laboral.
7: Jo diria que és una qüestió de país. No sé si li hem de dir pacte, perquè està molt gastada la paraula, o acord, o el que sigui.
17: En canvi, l'oposició fa responsable el president Illa de la situació.
9: Aquest immobilisme del govern, aquesta falta de lideratge del president Illa, és el principal problema que tenim actualment en aquest conflicte educatiu.
17: És Josep Rius, portaveu de Junts.
11: Amb la negociació entre docents i Generalitat estancada, res sembla poder evitar que demà convisquin els talls pel Papa, amb les protestes de mestres i també amb tot l'allau turístic d'aquesta setmana, en què s'ajunta la visita del Pontífex i la Fórmula 1, que aquest proper cap de setmana serà a Montmeló. Per demà i dimecres, el 90% de les habitacions d'hotels estan reservades a Barcelona, segons el vicepresident de CABE, la patronal de les agències de viatges, que ha dit avui a Ser Catalunya que la visita de Lleó 14 és bona per Catalunya.
20: És un turisme que es mou molt també amb grups, de fet aporta molt valor. En un moment en què el turisme està molt qüestionat, aquest tipus d'esdeveniments són un gran aparador internacional no només per Barcelona, sinó per Catalunya.
11: I és que la visita del Papa es produeix en un moment curiós, que és el que hi ha menys afició a la religió a Catalunya. De fet, juntament amb el País Basc, som un dels dos llocs de l'Estat on la religió i, sobretot, el catolicisme tenen menys influència a la nostra vida. Martí Ramírez, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
11: A Catalunya, quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
21: Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquestes dades situen Catalunya com la segona comunitat autònoma amb menys religiosos, només per darrere del País Basc. Ara bé, cal tenir en compte que el concepte de religiositat ha evolucionat.
22: Aquest no religiós és molt ambigu, no vol dir que la gent ja deixi completament la religió. Hi ha alguns d'ells que, per exemple, diuen que reconeixen l'existència d'una realitat espiritual, d'altres que es declaren espirituals però no religiosos. Tant ser catòlic com ser no religiós no és el mateix que volia dir 40 anys enrere.
21: És Marc Griera, investigadora de la Universitat Autònoma i directora del grup de Sociologia de les Religions.
11: Clar, Martí, de l'altra meitat dels catalans, els que sí que professen una religió, resulta que els més practicants no són els catòlics, sinó musulmans o evangèlics.
21: Sí, són dades, en aquest cas, del baròmetre de religiositat del govern, que indiquen que menys de la meitat dels catòlics preguen. Una xifra força baixa comparada amb altres comunitats religioses, com els musulmans, dels quals 9 de cada 10 resen, o els evangèlics, que ho fan 8 de cada 10.
11: De fet, la immigració ha canviat el panorama de la religió.

0: Catalunya, no només per un augment dels musulmans, sinó també perquè les comunitats cristianes aguanten precisament pels estrangers.
1: Exacte, la immigració ha construït una Catalunya religiosament més diversa, però alhora ha suposat un reforç molt important per a la comunitat catòlica.
2: Hi ha molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
1: I és que la mala imatge de l'Església Catòlica provinent de la relació amb el franquisme té moltes menys implicacions per a la població immigrant, com explica Enric Termes, capellà de Barcelona i vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconens.
3: No hi ha memòria històrica, i el no haver-hi memòria històrica també allibera de molts prejudicis.
1: De fet, aquest és un dels motius pels quals s'està començant a detectar un petit repunt en l'interès religiós entre els joves.
0: Doncs ja ho senten. El mapa social de la religió ha canviat molt les darreres dècades i això s'ha notat, per exemple, a les nostres escoles.
1: Sí, perquè a Catalunya, tot i tenir força centres educatius religiosos, són quasi un de cada 10, en realitat estem a la cua d'alumnes que cursen l'assignatura de religió. Ho fan menys de la meitat. 4 de cada 10 a primària i secundària i només el 9% dels de batxillerat. Xifres molt baixes comparades amb altres comunitats, com Extremadura o Andalusia, on els alumnes que fan religió superen el 70%. I en un altre àmbit on es pot observar aquest canvi és en el matrimoni, on l'Església Catòlica ha perdut el seu domini. Actualment a Catalunya només un 8,8% dels nous matrimonis són confessionals, mentre que l'àmplia majoria són casaments civils.
0: Martí Ramírez, gràcies.
1: A vosaltres.
4: Ser Catalunya a Barcelona.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
7: I en Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
8: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
9: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: 10 minuts i seran 2:45. Els Mossos continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets a un altre home, Andrea Bellòria.
10: Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri als peus de Montjuïc després de la mort a trets d'aquest home a mans d'un pistoler a qui els Mossos encara estan buscant. A les 9 de la nit l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'illa d'uns pisos al carrer Mineria i li ha disparat.
0: No podem recuperar l'Andrea, que ens estava explicant aquest cas. En qualsevol cas, és el segon assassinat a trets en aquesta zona en molt poc temps, el tercer, si encara ampliem més els mesos. I davant d'aquesta situació, evidentment, hi ha una preocupació dels veïns de la zona franca, en concret del barri de la Marina. L'Ajuntament els demana calma, perquè els que puguin estar preocupats davant d'aquests tirotejos sàpiguen que en realitat no és una qüestió de la dinàmica del barri, sinó que té a veure, diu la regidora del districte, Raquel Gil, amb el crim organitzat.
11: Sobretot llançar un missatge de tranquil·litat als veïns i a les veïnes de Sant Montjuïc, i en concret del barri de la Marina. Malgrat estar en investigació de Mossos i amb secret de sumari, no es pot compartir tota la informació. El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Malgrat això, és evident que neguiteja els veïns, que els preocupa.
0: Seguirem molt pendents de qualsevol novetat al respecte. 2:22. El preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any, 10 punts i mig. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit la compra de pisos. Pol Valero.
12: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit un 10,8%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que comparen els preus del primer trimestre d'aquest any amb els del primer trimestre de l'any passat.

0: Al conjunt de l'Estat, l'augment de preu ha estat molt superior, gairebé d'un 13%, amb Aragó i Múrcia liderant la pujada. De fet, Catalunya és la tercera comunitat on menys ha crescut el cost de comprar un pis o una casa. Tot i que un 10,5% és una pujada forta, les dades catalanes també reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment, que en els darrers trimestres estava al voltant de l'11% o més. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
1: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria a que els preus s'estabilitzessin.
0: Malgrat això, el preu de l'habitatge continua disparat i és el sisè trimestre consecutiu que l'índex creix a dos dígits, un fet que no s'havia produït mai.
2: Davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar a les entitats socials que vulguin tenir un dret de tanteig municipal sobre finques en venda. És a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que aquests els quedi, per exemple, un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit de l'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar poder exercir aquest dret per comprar finques senceres sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar aquesta finca. I de la mobilitat, segur que molts ho estaven esperant, aquest matí s'ha reprès de manera progressiva per fi el servei habitual de tren de la línia R2 sud de Rodalies i també els regionals R14, 15, 16 i 17 després de gairebé 3 mesos d'obres als túnels del Garraf. Pol.
0: El restabliment de les freqüències i circulacions habituals s'ha avançat una setmana sobre el calendari previst. En aquest temps s'han fet treballs per arreglar el desgast dels túnels provocat per la corrosió del mar, el salnitre, el vent i l'onatge. Les obres han tingut un cost de gairebé 4 milions d'euros i han obligat els trens del corredor sud a circular per via única entre Sitges i Garraf, cosa que ha afectat la capacitat de les línies i ha complicat molt els viatges. Tot i la represa dels trens, Renfe ha mantingut per avui el servei alternatiu per carretera.
2: 2:25, l'Hospital Germans Trias, Can Ruti, ha començat a provar una teràpia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials, per exemple, la pèrdua de memòria o la desorientació. Consisteix en fer una cirurgia cervical. Susana Ruiz.
3: L'Alzheimer ve donat, entre altres causes, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal. L'estudi de Can Ruti busca frenar la progressió de la neurodegeneració potenciant el sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el cervell per eliminar aquestes proteïnes tòxiques. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica de l'hospital.
4: Busquem preoperatòriament, fent una ecografia, un gangli limfàtic en el coll que funcioni i una petita vena. I llavors el que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
3: L'estudi inclourà 10 pacients amb Alzheimer en fase inicial. De moment, ja s'ha intervingut els dos primers.
2: El bullying és un problema històric, però els darrers anys s'ha visibilitzat molt més. En parlem més, en som més conscients i això ajuda a combatre'l, però a vegades tot plegat no és suficient. El Col·legi d'Advocats de Tarragona avisa que, a nivell jurídic, les famílies de les víctimes d'assetjament escolar sovint se senten desorientades, no saben què fer. Per això proposen complementar la normativa actual. Eva Hidalgo.
5: El protocol actual no reconeix els episodis cronificats, no aborda el ciberassetjament i no individualitza les víctimes amb discapacitat o neuro divergència. A banda, els recursos no són homogenis i hi ha desigualtat entre centres i territori. Tot això segons el col·legi. Xavier Capilla és membre de l'Observatori Societat i Dret.
6: El departament diu, us llancem aquí un protocol i a partir d'aquí feu vosaltres. Carrega les famílies, carrega el centre i és un peix que es mossega la cua. Clar, el protocol el que ha de fer és donar-li tot mastegat, en un bon sentit, al professorat per dir, vale, fem això i us donarem la cobertura. I a partir d'aquí, informació.
5: Proposa més cooperació amb el Departament d'Educació per fer xerrades o formació, fixar uns mínims d'intervenció a cada centre amb un pressupost i abordar millor les particularitats.
2: I una bona notícia per les famílies amb nens amb discapacitat de Barcelona. A partir d'aquest estiu ja no hauran d'assumir un sobrecost pels casals d'estiu o altres activitats de lleure. L'Ajuntament corregeix així una desigualtat històrica. Martí Oliver.
7: Quan l'Ajuntament autoritza activitats de lleure, fixa un preu màxim i les ajudes que concedeix a famílies vulnerables són d'aquest import, de manera que cobreixi tot el preu de les activitats. El que passava fins ara és que les activitats adaptades per nens amb discapacitat tenien un preu superior a aquest màxim, de manera que les ajudes no cobrien tot el seu cost, només una part, i eren les famílies les que havien d'acabar assumint un sobrecost. Ara, a recomanació del síndic, l'Ajuntament fa uns canvis que permetran garantir l'equitat econòmica i és que equipararà el preu de les activitats adaptades a les ordinàries i d'aquesta manera evitaran els sobrecostos. També ampliaran l'oferta de places adaptades.
8: Hora 14 amb Ferran Dalmau.
2: Un jove ha acceptat 6 mesos de presó i una multa de 2.000 euros per haver llançat una ampolla contra els Mossos i haver ferit un agent durant els aldarulls que hi va haver a les festes de la Mercè fa 5 anys. És el so d'aquell moment, el 2021, en què després d'un macrobotellot amb unes 20.000 persones també hi va haver baralles, agressions i danys a mobiliari de la plaça Espanya. Potser ho recordaran. En té més detalls en Martí.
7: El jove admès que va participar dels aldarulls que a altes hores de la matinada va llançar una ampolla de vidre contra una furgoneta de Mossos que estava protegint un dels camions de bombers que apagava els contenidors que es van cremar a plaça Espanya i quan anava a ser detingut va fer diversos moviments bruscos amb les cames que van causar una petita lesió al genoll d'un agent. Va ser una erosió que va trigar una setmana a curar-se però que no va impedir treballar a l'agent de policia. A canvi, la fiscalia ha rebaixat la petició de pena de 3 anys aquests 6 mesos. Normalment amb una pena menor a 2 anys, l'ingrés a presó es pot suspendre, però com que el jove té antecedents, potser haurà d'acabar-la complint. En els darrers anys ja s'han condemnat a altres joves que van participar d'aquests aldarulls, on fins i tot es van cremar vehicles i es va intentar irrompre a la comissaria de Mossos.
2: I arribarem a 2:15 amb Pepet i Marieta. Que tu ja...

0: Ens setem el llapis de memòria del Víctor García de Gomar amb Johann Sebastian Bach i la peça, aviam si ho dic bé això, Mahedich, de la Passió segons Sant Mateu, que pel que tinc entès, Víctor, aquest tema forma part d'un oratori sacre i no d'una òpera, perquè Bach no va escriure òperes.
1: Sí, d'alguna manera, si li preguntéssim a Bach quin és el que s'acosta més a l'òpera, que hi va escriure, que no va escriure cap, és el conjunt de les quatre passions, que de les quals només conservem dues, la Passió segons Sant Joan i la Passió segons Sant Mateu, que estem escoltant.
0: I les altres on són?
1: Són perdudes. De tant en tant va apareixent algun Bach a alguna llibreria, alguna estanteria d'alguna biblioteca privada, i van sortint algunes partitures, però no del tamany d'una passió, que això seria un llibre bastant important.
0: Molt totxo.
1: Clar, estem parlant d'una de les peces, segurament un dels Everest de la història de la música. O sigui, totes les conseqüències d'aquesta peça vol dir que escoltem el que estem escoltant avui perquè vam tenir un Bach abans. Així és el que determina, no?, la importància. En la seva capacitat de ser genial amb molt pocs elements, molt poques eines, Bach fa una elevació continuada, diguem, d'un ofici, no?, buscant una sacralitat, una espiritualitat. Clar, hem d'imaginar una Passió segons Sant Mateu que té una extensió més o menys de 3 hores, 3 hores i mitja, i que en l'últim va repassant els darrers moments de la vida de Crist, per tant, Quaresma, Setmana Santa, i per tant, en la revisió del Sant Sopar, de la crucifixió, de certes reflexions, sorgeix al final de tot aquest moment del Mahedich, amb el baríton, que és com una mena d'introspecció, però de màxima elevació.
0: De fet, tu dius, aquí ho tinc apuntat, sublimació d'una intimitat introspectiva, que això ens ho has d'aterrar, eh?
1: Sí, és aquest moment d'una oració d'aquesta... Tots a la vida ens hem trobat molt sols en un moment, i parlem amb nosaltres mateixos, amb aquest silenci, que no sempre trobem l'oportunitat. Aquesta és una peça que et convida a parlar amb tu mateix, perquè el personatge principal del baríton, que fa una mena d'introspecció, parla amb si mateix i veu tota la història que ha passat Jesucrist per arribar a aquest moment. Ja siguis creient o no siguis creient, és un moment d'una gran elevació. De totes formes, has de pujar la muntanya d'aquest Everest per trobar-te a dalt de tot tu amb tu mateix a soles. Llavors comprens què és això. Si ho sents com nosaltres, ara mateix ja és d'una enorme bellesa, però si fas la pujada, diguem, a la muntanya, a la net o al Montart o allò on sigui, tens aquest moment amb
0: sí,
1: tu mateix.
0: Sí, aquesta és per anar a fer un cim.
1: Clar, i d'altra banda, que si estem parlant d'una de les Giocondes de la història de la música, clar, escrita amb tinta ferrogàlica, que vol dir que és un tipus de tinta en què escrivien els antics compositors, que amb un tros de paper molt rupestre, no amb el paper ara, amb tècniques, diguem, no? Molt
0: desenvolupades. Amb gramatge i
1: sí,
0: tal.
1: Exacte, sí, que fa que la tinta penetra cap a l'altre costat del foli, no? Amb la qual ja traspassa, que no, que en diem amb normalitat. Amb la qual del foli de paper que es traspassava es barrejava una pàgina amb l'altra. Què ha fet els hereus, diguem, no, els garants de la partitura? Han posat amb un sistema de làser que han tallat la pàgina per la meitat. Tu imagina't què és això amb una Gioconda, com és la Passió segons Sant Mateu. Tallar el full per la meitat, saps? Per separar i que la tinta ferrogàlica no traspassi. Bé, estem parlant d'anècdotes, però que en tot cas la Passió Sant Mateu és un autèntic monument.
0: Que ara que parlem d'anècdotes, he llegit una història que no sé si és certa o i si no n'he vero ben trobat, que diu que la Passió segons Sant Mateu es va passar un segle oblidada en un calaix i que la va trobar per casualitat al compositor Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: Perquè al seu carnisser li anava a embolicar un tall de carn amb l'original, amb el manuscrit original, i va dir... Quítate, què estàs fent? Dóna-m'ho!
1: Són aquestes històries, no?, que algunes són més legendàries, però és veritat que a Mendelssohn li adjudiquem la recuperació en temps més aviat moderns, no?, perquè es va passar entre 100 i 150 anys dormida tota l'obra de Johann Sebastian Bach, que es veia en aquell moment com absolutament oblidada, antiga. Clar, hem de pensar que la música que sonava, a diferència del que passa una mica avui, la gent creava i escoltava només la música que es creava en el moment, no la música que s'havia creat fa 25 o fa 100 anys. Això era cosa del passat. Això passa molt al teatre avui, però molt menys a la música clàssica, que tenim sobre els nostres escenaris, a les nostres sales de concerts, menys estrenes, perquè hi ha un públic una mica més menys actiu o amb més prejudicis, que els hi costa una mica acceptar llenguatges més moderns.
0: Que a tot això, com deies, està cantant un baríton, I crec que avui tenim entre nosaltres un ex-baríton.
1: Sí, baríton és per sempre. Vull dir que al final és una de les maneres d'entrar a la música clàssica. Vaig voler cantar molts anys amb l'Orfeo Català en el seu moment, al Palau de la Música. Després vaig voler ser solista, amb carrera en solitari, i a partir d'aquí vaig començar a fer alguns rols, algunes coses. I va haver un moment que volies emancipar-te, marxar de casa, i aleshores es va complicar una mica perquè deies, buf, per ser un professional del cant... tot i que tot funcionava una mica bé, però se sap que potser no era el millor del món i que potser calia baixar una mica més en un territori on pogués gestionar tot plegat, i doncs em vaig decidir per la gestió i bueno, vaig entrar a Fundació La Caixa, després a l'Auditori de Girona, etc.
0: Després al Palau de la Música.
1: Exacte, per acabar al Liceu.
0: Al Teatre del Liceu. Que a quina edat et retires?
1: Com,
0: de baríton?
1: No es retira un mai.
0: Val.
1: Això és com...
0: A quina edat
1: és la condició de persona. Només acabes de ser persona quan mors, igual acabes de ser baríton quan mors.
0: A quina edat dius, vull estar a l'altra banda de l'escenari?
1: Segurament quan ja no tens l'instrument adequat, quan comença a vibrar de més, quan ja no pots arribar a certes notes que són importants a la partitura, quan has de començar a maquillar masses coses. Això ho veiem en cantants professionals que van complint anys i passa factura. Hi ha un moment que dissimulen molt bé perquè tenen tècnica, perquè tenen una part actoral molt bona, i després ja comença a haver un moment en què, lògicament, pues, tapar tot això costa més, i és el moment de pensar en què et pots transformar.
0: I si ho tenies tan clar que tu volies dedicar a la gestió cultural, per què vas estudiar dret?
1: Perquè és un complement absolutament necessari en la gestió. Vull dir que finalment tenir un pressupost al davant, saber llegir un contracte, defensar el teatre, poder pensar en com defenses també els propis intèrprets, no? Buscar equilibris, no? Cal ingredients i eines de gestió, o sigui, per comprendre un pressupost, per comprendre quins són els budgets, quins són els límits, quins són les possibilitats, diguem, que l'economia o les finances et permeten avui, no?
0: Però clar, també he fet econòmiques, o sigui, dret és una senyora carrera.
1: Sí, jo volia ser metge, finalment, i avaluant-ho a casa, no hi havia ningú metge, que et costaria molt entrar, etc. I llavors va ser una decisió una mica de darrer moment, en dir, és una navalla suïssa que et permet tocar moltes coses, entrar en molts mercats, i vaig dir, dret, al final no està tan malament.
0: Quan t'aventures en dir, vull fer gestió cultural, el CIM era el Liceu?
1: No, impensable. Impensable.
0: Sí, mai t'haguessis plantejat ser director artístic del Liceu.
1: Quantes persones poden entrar és un cada milers. Per tant, era impossible. Jo aleshores no volia estar el més a prop possible dels cantants, dels intèrprets, dels pianistes, etc., per conèixer la dinàmica, diguem, no? que jo com a intèrpret tenia aquella ambició, no? L'eròtica de l'escenari, de lo que vol dir les arts escèniques en si mateix, està molt a prop per cuidar-los, per tenir l'empatia màxima i estar de l'altra banda.
0: O sigui, no podem dir que estiguis complint un somni perquè no t'ho vas arribar ni a plantejar.
1: No.
0: O sigui, estàs complint més que un somni.
1: Molt més que un somni.
0: Ostres.
1: Això és una altra vida. És que és en una altra vida ho somies. És que no, ni ho somies. No estava ni... A vegades et marques objectius a curt, a mig i a llarg. No estava ni el del llarg. O sigui, jo, quan estava a l'Auditori de Girona, a llarg podia haver pensat al Palau de la Música, però rascant, vull dir que ja el Liceu ja era com una pèrtica mortal, vull dir que d'aquí no se'ls viu pensant-ho, no? Vull dir que has de pensar en coses que siguin, sobretot a mig, que siguin suficients possibles, i a llarg somnis una mica utòpics, però...
0: I després està al Liceu.
1: Sí.
0: I quan veus totes aquestes bèsties escèniques a l'escenari del Liceu, no tens una mica el coquet de dir, ai, és que jo voldria estar aquí?
1: Hagués volgut ser-hi, però no hagués pogut ser-hi. És una diferència bastant substantiva. O sigui, estar a prop i veure el que són capaços de fer aquests superartistes, no? És una lliçó diària.
0: Cantes encara? Encara que...
1: Molt poquet.
0: A la dutxa?
1: Sí, a la dutxa hi ha alguna cosa més, però molt poquet. No tinc l'instrument com el tenia abans entrenat, educat, amb la gimnàstica d'aquestes vocalitzacions, aquesta elasticitat que has de procurar tenir. Jo ara considero que l'instrument està una mica entre apagat i una mica rígid. O sigui, em caldria moltes hores d'aixecar.
0: I parlant d'aquestes bèsties escèniques que passen pel Teatre de Liceu, ara mateix està sonant de fons una peça que està connectada amb un d'aquests grans músics, com és el director veneçolà Gustavo Dudamel. Anem a pams, què estem escoltant, Víctor?
1: És Sacre di Prantams, és la introducció de la Concertació de la Primavera, una peça escrita en 1913, una de les peces dels grans angulars, diguem, de tota la literatura del segle XX. Segurament, si has de parlar en quina és la gran peça, no? La que representa una revolució més gran, és aquesta, per mi.
0: És Stravinsky, no?
1: Stravinsky, Igor Stravinsky, un compositor rus que s'associa molt amb Diaghilev, Sergei Diaghilev, que el porta amb els ballets

0: Diaghilev, Sergei Diaghilev, que el porta amb els ballets russos per tota Europa, li fa tres encàrrecs molt, molt importants, en qual cadascun és una revelació un darrere l'altre: l'Ocell de Foc, la Petrushka i la Consagració de la Primavera. Són tres peces ballables, per tant, ara l'estem escoltant com si fos una peça sinfònica, però te l'has d'imaginar gairebé amb la fantasia de la dansa i del gest, del moviment, i bueno, tots els grans coreògrafs han volgut ocupar-la d'alguna manera. S'aguanta per si mateixa com a obra sinfònica, això té una energia impossible, un ritme trepidant que busca les formes més atàviques de comportament, perquè té una idea gairebé molt ancestral del sacrifici d'una dona, d'una noia verge, i amb la seva sang i aquest assassinat tornarà a renéixer la primavera cada any. O sigui, és una peça molt dura, però bueno, és d'una plasticitat extraordinària. Stravinsky va fer una creació miraculosa. De fet, aquests tres ballets es consideren com també la cimera de la seva creació, i després amb dificultat després va fer moltes altres coses, però no d'aquell altíssim nivell com aquestes tres peces. Consagració és un màxim.
1: I perceps la batuta del Dudamel aquí?
0: Sí.
1: En què es nota?
0: Segurament amb la seva plasticitat, amb la generositat de les textures intermitges. O sigui, normalment, quan escoltem directors normals, habituals, no les genialitats, sempre mirem la línia més alta, l'agut, i el greu. Però no sabem percebre els balanços intermitjos de les veus que parlen, que per què es va molestar el compositor a escriure tot el que hi ha al mig.
2: Els grisos, no?
0: Sí, i la partitura és immensa, té 28 o 30 i pico línies d'instruments diferents, no? I no podem sentir només el més agut, que és la flauta piccolo, i el contrabaix, que és el més greu. O sigui, tota aquesta cosa intermitja que hi ha, que et diu moltíssimes coses, la Generalitat està en poder escriure això, i la Generalitat també és donar una interpretació nova a tota aquesta intratextura que hi ha.
1: Doncs escoltem una mica la Consagració de la Primavera, dirigida per Gustavo Dudamel, que és una de les peces que hem trobat al llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gómar.

0: tot això, Víctor, tu que ets amic del Gustavo Dudamel, digue-li que quan passi per Barcelona que vingui aquí al programa, que seria increïble.
1: M'encantarà proposar-li que vingui, seria un enorme plaer. Normalment quan el portem té una agenda tan, tan estricta, perquè hi ha els assajos d'una altra banda i que, bueno, té tantes peticions que és com inassumible en algun moment ha de poder respirar, diguem, no?
0: I ens adaptem, eh? Ens hem d'anar de nit, ho farem de nit.
1: Li diré.
0: Des de quan sou amics amb el Gustavo Dudamel?
1: No sé, potser 15-20 anys, no sé, portem moltes coses ja tirades. Potser la primera cosa, no sé, la sensació amb el Gustavo és que el primer dia que ens vam conèixer vam dir, sembla que faci 30 anys que ens coneixem, perquè quan parles del llenguatge, de les mateixes obres, dels mateixos gustos, dels mateixos intèrprets del passat, hi havia una coincidència molt, molt gran també de valors, de la manera d'entendre la vida, no? De les mateixes poemes, llibres, o sigui, bueno, hi ha com un recorregut molt similar en gustos i això, doncs, hi ha una afinitat personal molt gran. I clar, va trobar que en la gestió amb el Joan Oller, aleshores al Palau de la Música, doncs, li van posar una autopista de dir què desitjava fer, i el primer que va demanar és la Sinfonia Turan Galila de Messiaen, que és, després de la Concertació de la Primavera, segurament l'obra més complexa, però més totèmica, diguem, de la segona part del segle XX, la Sinfonia Turan Galila de Messiaen. I li vam dir que sí, i que és programa únic, és una peça de 100 minuts, dura també per...
0: El vau mimar.
1: El vam mimar, després vam fer la integral de Sinfonies de Beethoven, etc. Vull dir que programes molt ambiciosos que ja va veure que hi havia una fe absoluta, no?
0: Saps que hi ha el prejudici, que no sé si és cert o no, ara ens ho diràs, que hi ha molt de divisme a l'òpera, sobretot.
1: Cada vegada menys. Cada vegada menys. O sigui, l'intèrpret que pot fer alguna petició especial cada vegada és minoritari.

0: voluntari i si ho demana és perquè pot fer-ho, però que tampoc se li consenteix. Vull dir que no ens agrada mimar en excés, i saben que el nostre teatre sent públic és absolutament racional.
1: O sigui, tu no els consenteixes, els divos i a les divas?
0: És que no ho demanen. O sigui, ningú s'ha presentat demanant que li pintem el camerino de color rosa. O sigui, això en el pop i en el rock passa. En el món de l'òpera, desgraciadament, ens encantaria que de tant en tant ara us pugui explicar alguna
1: doncs
0: cosa d'aquestes.
1: Això de divo ve de...
0: Sí, ve perquè bueno, segurament tota la part del 19, principis del segle XX, hi havia molta cosa relacionada amb això, no? I es consentia, i que tenies el privilegi de tenir aquest divo, aquesta diva, només a canvi d'unes certes condicions. Això ha passat.
1: O sigui, per exemple, les cantants Sandrine Pio i Veronique Gens no són divas.
0: Són divas en la seva especialitat, vale, però no es comporten com una diva.
1: Doncs ara les anem a escoltar a les dues en el mateix tema, que m'agradaria que el presentessis tu, que segur que ho faràs molt millor que jo.
0: François Couperin, que era un dels...
1: Couperin.
0: Era un dels compositors predilectes de Lluís XIV a Versalles. I en aquesta capacitat, no, de l'artifici que era Versalles en si mateix, i recordem, no, la Galeria dels Miralls, no, aquesta sumptuositat als jardins, amb les aigües, amb els jocs, no, les jeux d'eau, tot això que era el barroc més inflamat, el rococó, que en diuen, clar, hi ha l'artifici, diguem, de l'òpera, de lo mundà, de la decoració, però després hi ha la recerca d'una espiritualitat molt sublimada, no? De buscar aquelles notes i aquella combinació de silencis i notes que provoquin quelcom a dintre de lo més profund de l'ànima. I això, si ho busques, i hi ha molta literatura musical sobre això, però hi ha una especialment molt especial, que és Les lliçons de Tenebres. Amb un divendres sant, hi havia la provocació d'una escenografia en el marc de l'església. No sé si ho veieu d'aquesta manera, però jo moltes vegades dic que la missa de diumenge de 12 és el show, la cosa escènica més elaborada, perquè han estat durant 2.000 anys perfeccionant-ho, no? Pues elevant, mirant-ho així, d'aquesta manera més escènica, arribem a una curiositat, que són les lliçons de Tenebres que funcionaven tots els anys per Quaresma, en què es van apagant una sèrie de canalobres, es va apagar la llum.
1: Sí.
0: Per buscar aquest misteri de la conversa amb tu mateix a partir de veure com Crist es anava apagant del dijous al divendres sant, que és després del Sant Sopar, no? Hi ha la crucifixió i quan es mor. Llavors hi ha una sèrie de compositors que van escriure pues, amb aquesta ritualitat, amb aquesta cerimònia afegida, i buscant aquesta màxima sublimació, màxima espiritualitat. Al final de la tercera lliçó de Tenebres de Couperin és per dues veus, les dues primeres són per una, i hi ha un moment preciós, és el principi de tot, que és el jot de la Troisième Leçon de Tenebres, i al final, quan parla de Jerusalem, converteix-te, en aquesta evocació, aquesta petició gairebé de sigues creient, sigues fidel, etc. Bueno, doncs hi ha una elevació extraordinària, bueno, amb una persona com un compositor tan sensible com era França Copagant.
1: Ara estic acollonit que l'hagi seleccionat bé, perquè té un títol molt llarg. A veure què tal, anem a veure-ho. Deixem micròfons oberts per si vols comentar alguna cosa.

0: Pots dir el que vulguis, Víctor.
1: Clar, en, aquesta, en aquest intent, diguem, de convertir universalment el poble, no? Aquest converter, amb aquest interval, no? que és de pujada, amb aquesta sensibilitat d'unes veus no timbrades i com les dues es van entrellaçant. És una combinació molt modesta, d'eines molt subtils. Només hi ha una viola de gamba, hi ha un positiu, que és un orgue molt petitet, i aquestes dues veus, però amb tanta simplicitat, aconsegueix un efecte poderosíssim. Jo, i és que pocs efectius, màxim resultat.
0: Que, bé, presentem-la. Això és el compositor barroc, no? François Copagans, sonant el llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, en Víctor García de Gomar, que aquest duet, pel que tinc entès, tampoc és una òpera, sinó una peça litúrgica, com ens comentaves...
1: Una peça sacra, sí.
0: Ens comentaves abans, i mentre anaves sonant, t'anaves com emocionant.
1: Perquè és una peça realment que em diu molt. Jo crec que és el disc que tinc més desgastat de tota la meva col·lecció. L'escolto molt sovint i encara em diu coses cada vegada que l'escolto. Saps aquestes obres que són infinites, però també és la interpretació que és infinita, no? Perquè són aquestes dues veus, Sandrine Pio i Véronique Gens, en el pic de la seva carrera. És un tipus de música que necessita una nuesa en la veu, una transparència. Són dos àngels, dos querubins que estan cantant. Jo ho veig així, vull dir que podem discrepar absolutament, però que es parlen per gairebé ser un. És una imatge molt poderosa, però és una sensibilitat molt única i és aquesta interpretació. Christophe Rousset, que està al clavicèmbal, que està aquí en el positiu, és una genialitat, és un bon amic. Ara fa temps que no ve a Barcelona, però és un grandíssim músic, és un especialista en el barroc francès com a especialitat en si mateixa, perquè és un tipus de llenguatge amb una gramàtica, amb una gestualitat, diguem, en la transcripció, en la lectura pròpiament, però també a l'hora d'interpretar-ho. Cal molts anys de conèixer aquest llenguatge per posar-se al davant i fer una interpretació com aquesta.
0: Si algun dia el tornarem a veure al teatre del Liceu...
1: Esperem.
0: Bé, potser ja ho saps, perquè programeu amb tanta antelació que potser... De fet, he llegit que ja esteu amb el 2031, la temporada 2031.
1: Tal qual.
0: Com és que aneu tan amb tanta antelació?
1: Sí, primer perquè, d'alguna manera... Clar, vols els millors intèrprets del món, els que estan avui, però els que seran també. Vols una sèrie de directors d'escena que són els millors d'avui i alguns que seran demà passat també els millors directors musicals. Llavors, aquesta combinació de voler el millor per al teatre quan la tria és de 9 títols fa que tinguis la necessitat d'anticipar-te molt amb el temps.
0: Sí, hi ha una llotja brutal, no? Ferotge, sí. Internacional, i tu aquí dins t'has de posicionar...
1: Clar. Aquest és el valor, diguem, d'anticipar-te una mica, de seduir aquests grans intèrprets perquè reconeguin en el Gran Teatre del Liceu un espai on cedir un mes i mig del seu calendari anual. I això no es aconsegueix només amb diners.
0: I com te'ls guanyes?
1: Amb converses molt personals, amb un espai de creure en un projecte compartit, de posar ingredients que puguin ser il·lusionants, al·licients per ells, de votar un rol que tu has pensat que és per ells i ells no havien imaginat, per exemple, Alicia Davidson cantant la seva primera Isolda, un Anduaga fent el seu primer Werther, això en aquesta temporada. Quan imagines aquestes coses per ells i ells fan fer amb tu, bueno, es crea una relació, una liaison molt forta, i a partir d'aquí es treballa, i sobretot es treballa en futur, jo crec, no en el one shot, no? Sinó en la creació d'una carrera, i això és el que admirem de fer al Liceu quan entrem en la vagoneta, diguem-ho així. Una de les veus importants ha vingut per quedar-se, o sigui, li donem una continuïtat. Llavors el que volem és, d'alguna manera, si succeeix el que està passant els últims anys, que es presenta una Nadine Sierra i la reconeixen com una de les reines del teatre, una Alicia Davidson la reconeixen, una Alicia Toro Pesa, una Sondra Radwanowski, etcètera, crees una litúrgia, diguem, al voltant d'uns intèrprets.
0: Que si ja feu una aposta, no? I acostuma, sí, a sortir bé.
1: Sí.
0: Que la programació actual ja és 100% teva o encara hi ha alguna reminiscència de l'anterior directora artística?
1: Ara sí que sempre és del teatre, no és mai meva.
0: Bueno.
1: Però és veritat que hi ha alguns anys en què hi havia coses molt ben tirades de la Christina Schepelman, que era la directora anterior, i que evidentment es van quedar, diguem, en la programació, i han anat passant el Lohengrin de la Caterina Wagner, que vam tenir l'any passat, crec que de les últimes darreres coses que hi havia firmat, i es va fer, és la besneta de Wagner, amb la seva autoritat de poder venir com a família, com
0: però
1: a
0: rere. Però això, Víctor, entenc que d'aquí molts anys, quan tu deixis el càrrec, sí, també passarà.
1: Absolutament.
0: Que algun somni teu, sí, s'estrenarà...
1: Tal qual. Tal qual. Clar, jo, la previsió per ara és que el 31, el vols del 31, pues deixi d'estar al Liceu. Si hi ha una extensió o no, ja veurem aleshores.
0: Quedarà algun somni teu.
1: Però, evident, perquè jo estaré tancant segurament per 33, 34 i alguna cosa el 35. Sobretot les coses més importants cal amarrar-les amb temps, no? I bueno, evidentment que alguna hi serà. Això no vol dir que el 100% de la temporada a la 33 estigui, però jo ara si estem enfrontant-nos al teatre, a la programació de la 30-31 i posant alguna cosa de 31-32, imaginem, per exemple, no? Poses una tetralogia que comença a la 27 i acaba al 30. O sigui, no pots escapar si fas una tetralogia. Si fas una cosa, un projecte ambiciós amb el Gustavo Dudamel, que més o menys estàs buscant una aparició anual, doncs ja estàs situant en el calendari perquè hi té una agenda impossible. Ja busca
0: sí, tu saps coses que es programaran el 33.
1: I tots callem de les programacions dels anteriors, d'alguns teatres del món, que evidentment que tu coneixes els seus secrets igual que ells coneixen els teus.
0: El Liceu Marc, quan el tindrem?
1: Teòricament ens encantaria pensar que el 28 és un somni convertit en realitat.
0: Això no opera ja?
1: Sí, és ja, evidentment.
0: Bueno, què és el Liceu Mar? Explica'ns, perquè què diu ara del Liceu Mar?
1: El Liceu Mar no és una utopia, sinó que pot ser una realitat. És un somni compartit per l'equip del teatre actual, liderat pel Salvador Alemany i pel Valentí Oviedo, que està suportat, diguem, apoyat pels polítics actuals, que veuen amb molta il·lusió la possibilitat de que al Liceu creiem que s'ha guanyat la possibilitat de tenir una segona seu, perquè quedem saturats de seguida amb nou títols, pensant que tenim un públic en el que és els projectes educatius, que ha crescut enormement i que no tenim prou espai ni prous dies al calendari. O sigui, els dos recursos més escassos en un teatre és la sala i l'orquestra. Quan demanes les dues coses a la vegada és gairebé impossible, no? Llavors, buscar una segona seu per fer projectes, diguem, grans projectes educatius per les famílies, per divulgar, de nova creació, per donar oportunitats o primeres oportunitats a uns equips creatius que encara no han trepitjat el que és l'òpera, que venen del teatre, que són boníssims en el teatre però encara no han fet òpera. O sigui, hem de capitalitzar. Algú va donar la primera oportunitat a un Calixto Vieito, a un Àlex Uller de la Fura, a un Carlos Pedrissa, etc. Hem de fer el mateix gest.
0: Clar, si tens dos seus, tens pot repartir més joc.
1: Prova error. Estem parlant de que les òperes tenen un cost elevat i, per tant, poder fer un espai de nova creació seria lo desitjable. I, a més, hi ha un format mitjà que el Teatre del Liceu no pot acollir, perquè no pot posar en el superescenari, no, de 13x12 amb 2.400 places un Turn of the Screw de Britten, que necessita d'una proximitat, no? Estan parlant de 900 localitats, un Liceu Marc. Aquí és on realment es veu una proximitat, no?
0: On estarà situat?
1: En principi és la zona, diguem, del Port Vell, allà on hi hauria l'IMAX. Allà, sí, allà és una mica el territori d'ubicació on s'està projectant.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mentre esperem al Liceu Mar, ens quedem amb el present, i el present més immediat del Gran Teatre del Liceu és l'espectacle que s'està representant aquests dies, és a dir, les noces de Figaro d'un tal Wolfgang Amadeus Mozart.

0: stimoli del promesso matrimonio con prestanza di danaro.
1: Al llapis de memòria del Víctor García de Gomart, el director artístic del Gran Teatre Liceu, també hi hem trobat Les noces de Figaro de Mozart, que aquesta és l'òpera que, com dèiem, s'està representant actualment al Liceu. La Víctor, l'has inclòs per fer-nos una promo a saco o per altres motius?
2: Desgraciadament, no.
1: Un dos per un, ens has fet.
2: No, la veritat és que és la meva peça preferida de totes i de tots els temps. Si m'hagués d'endur una partitura, només una illa deserta, seria molt complicat, però la tria ja està feta, que és Bodas de Figaro. Noces de Figaro inclou tot el que és l'home, inclou l'univers sencer. Si pots parlar de l'alegria més gran fins al moment de màxima soledat i màxima melangia. Tots els sentiments humans estan
1: aquí dins. Sí. Que m'han dit que va ser una òpera molt polèmica en el seu moment.
2: Clar, és molt subversiva. D'alguna manera té la vigència i la urgència, no?, de ser representada contínuament perquè cada generació hi parla, no?, li ressona. Clar, es va estrenar en un moment prerevolucionari a partir d'un text de Beaumarchais on situa l'agressió o l'abús d'unes classes molt dominants i deixa Mozart amb la moralitat de la base social més baixa. Mm. Clar, amb aquesta diferència, clarament està situant, no?, una llavor d'una revolució, d'algú que vindria immediatament després. Això es va estrenar en 1786, si no vaig errat, i el 91 esclatava tot. Per tant, posava ja sobre la taula, no?, les angoixes d'unes deformitats que calia corregir, no?,
1: que ara ens acompanya algú que ha vist aquesta òpera, a part de tu, evidentment, que l'hauràs vist 26.000 vegades.
2: Unes quantes.
1: Que és la productora del programa, l'Amparo Pérez. Hola, Amparo.
3: Hola, bona tarda.
1: Què et va semblar les... No facis la pilota perquè estigui aquí el Víctor. Què et va semblar?
3: Sense fer la pilota i sent molt sincera, em va encantar. És una bogeria, i segur que hi ha adjectius molt millor per explicar aquesta òpera, però el muntatge que fa la Marta Pazos és espectacular, el vestuari és espectacular, no t'ho imagines. I a mi el que ara ho deia és que és una òpera de la que cada generació ha de parlar i parla, però és que el que a mi em va sorprendre l'altre dia és que tu estaves al Liceu i estava tothom, ens estàvem reint moltíssim, però moltíssim. I jo pensava, tio, ens fan gràcia les mateixes coses que fa 300 anys.
2: És superheavy. Això és el que ens iguala com a humanitat, que no hem evolucionat més enllà que hi hagi moltes, moltes coses, els sentiments reals són els mateixos.
1: Que suposo que ara hi ha gent a casa que diu, que guai, quant dura?
2: 3 hores 30.
1: Val. I com ho fem?
2: Quan va durar The Cure l'altre dia? Si t'agrada, et passa volant. Va durar 2 hores, The Cure.
1: Clar, però com ho hem de fer? Perquè tota aquella gent que, com tu dius, encara no sap que li agrada l'òpera, s'atreveix a dir, me'n vaig 3 hores i mitja a veure una
2: òpera. Hi ha una recepta molt fàcil. És, com a mínim, llegir l'argument a la Wikipedia, escoltar, si és possible, Spotify, hi ha petites seleccions, poses selecció, excerpts, Noche di Figaro, et sortirà una llista de 20 minuts, 15 minuts, pot ser menys, fins i tot. Però si escoltes una miqueta i vas amb un prescriptor, algú que t'agafi de la mà i digui, ara és el moment, ara ve aquella nota, ara que ve el duet, ara ve aquest final de segon acte que és una meravella, un huracà de so. Bueno, et va introduint que tot això és exponencial. Sortiràs amb ganes de tornar al teatre i les 3 hores i mitja seran convertit en petits segons.
1: Aquí tens un camí per explorar, posar prescriptors que t'acompanyin al Liceu, no?, i et vagin dient, mira ara, fixa't en això.
2: Clar, davant de la immensitat d'un oceà com és Spotify, YouTube, totes aquestes grandíssimes plataformes que ho tenen tot, necessitem algú que ens indiqui quina és la millor versió, per on s'entra, perquè és que és tan infinit que fa fins i tot por com entres a la música clàssica. Per tant, a partir de la programació, que és un pretext fantàstic, mireu de llegir el Wikipedia, és que realment és exponencial. Només llegint el Wikipedia, l'argument de la Wikipedia.
3: De fet, teniu un podcast, vosaltres, a
2: sí,
3: Spotify.
2: Sí, bueno, ja,
3: no
2: sí.
3: No és per fer promo, a mi no em paga el Liceu, però...
1: Home, doncs sembla que sí, Amparo.
2: No, però si ja arribes al podcast, ja és meravellós.
1: Això és cafè per molts cafeters, ja. El que sí que és cert és que si tens menys de 35 anys, com és el teu cas, Amparo, aquí sí que tens moltes facilitats, perquè una de les teves obsessions, des que ets el director...
2: Amb el Valentí, que ho fem molt junts, això.
1: Que podeu recuperar el seu llapis de memòria del 2022, que també va passar per aquí, és democratitzar l'òpera. Com dius tu, desacralitzar-la.
2: Desacralitzar-la, fer-la accessible. O sigui, hi ha una ritualització feta per capes, no? Aquell silenci, com s'arriba, com s'aplaudeix. No, ara no toca aplaudir, ara silenci màxim. Sí. Hi ha una sèrie de codificacions que han entrat que a vegades això frena, no? A banda de vegades el preu, no? Frena una mica d'aquests codis. Com m'haig de vestir per anar al Liceu? Ja d'entrada, doncs cadascú es pot vestir fent la millor versió de si mateix.
1: Sí, pots entrar de qualsevol manera.
2: No, amb banyador, no, però
1: en sentit això, comú, dir que, en qualsevol manera, que, fent servir el sentit comú.
2: Jo crec que tothom pot entrar com vulgui al Liceu, però si podem afegir la cua amb la millor versió d'un mateix. Perquè és aspiracional anar al Liceu, no? Però si no cal, no cal, en el sentit de que cadascú pot anar vestit com aniria també a comprar a un temple, a un comercial, no? Vull dir que, o anar a un concert pues, amb un gran espai o un festival, no? Com el Primavera que acabem de tenir. O sigui, cadascú pot anar com vulgui anar al Liceu. Si hem de desacralitzar una mica, democratitzar i fer-lo accessible.
1: Que, com bé saps, el Liceu és un símbol de la burgesia catalana. Ara entrem en un d'aquests tòpics. Com està portant la burgesia catalana la teva democratització de l'òpera?
2: L'entenen, perquè és una necessitat. O sigui, el Liceu no només el podrem pagar aquells que van cada dia. O sigui, són les administracions públiques que el poden fer possible i també toquen molts tíquets per vendre més enllà. Això ja és més aviat de
1: sí,
2: gestió.
1: Sí, que si no es quedaran sense òpera, o la comparteixen o es quedaran sense.
2: L'òpera és un gènere europeu consustancial a la nostra cultura, que sempre dic que jo sóc una mica apocalíptic, no?, en la manera d'entendre l'òpera. Cada vegada costa més anar i fer-la. I, per tant, si no som capaços de democratitzar-la, de donar-li suport des de lo públic, és una bola de neu que se'ns fondrà les mans i demà passat només tindrem els títols de sempre i no evolucionarà i, per tant, se'ns morirà. Per tant, l'única manera possible és que cada vegada vagi més, que a través de programes com aquest de divulgació puguem despertar una mica el cuquet d'allò que és l'òpera i que vingui a consumir-la quanta més gent millor.
1: Que crec que als oients els ha quedat prou clar que a mi em falta una mica de coneixements d'òpera, per això m'he recolzat també amb l'Amparo, però m'han dit que hi ha un tòpic aquí que és preguntar-vos què sou més, wagnerians o verdians?
2: Jo crec que hem de ser tot.
1: Bueno, la resposta...
2: Depèn del dia, no? Depèn del dia, de la versió, dels intèrprets, de moltes coses.
1: No es mulla, el Víctor no es mulla.
2: No, m'agraden totes, m'agraden totes les òperes de Wagner, bueno, gairebé totes, i gairebé totes les de Verdi. Vull dir que no és una competició qui t'agrada més, el papa o la mama, vull dir que...
1: Lennon o McCartney, si és el mateix, al final. Amparo?
3: Jo que tinc un 10% del coneixement que té el Víctor, però jo, Wagner, 100%. O sigui, jo tinc el papa, tinc un... Sí.
1: Doncs que sapigueu que el Liceu és més verdià, i aquí estan les dades per dir-ho, perquè al llarg de la seva història, 5 de les 10 òperes més representades són de Verdi.
2: Sí, això és una qüestió més estadística, però després hi ha els amors que deixen un pòsit, deixen una cicatriu, no?, més gran, i aquesta cicatriu s'han produït en Wagner també. Llavors seria injust només recórrer l'estadística.
1: És de tots, al Liceu.
2: Perquè, no, Wagner, clar, hem de remuntar-nos a 1913, l'any en què vencia, en el moment que Parsifal només podia representar-se a Bayreuth, que era el teatre, no?, que havia disposat Wagner per estrenar i interpretar Parsifal, que és la darrera òpera, una òpera sacra gairebé, no? És allà on es podia. Uns anys després, quan vencia la prohibició, el primer teatre al món que a les 12 de la nit representava Parsifal, que era el 31 de desembre, o sigui, menjant el raïm, diguem, imaginem-nos, aleshores no es menjava, però aleshores, 1913, començava un Parsifal que acabava a les 5 de la matinada. I això, el primer teatre al món era Barcelona, al Liceu. Per tant, aquesta és una cicatriu important i no surt a les estadístiques, però són les intrahistòries.
1: Víctor, en tot cas, si no et vols mullar, tu quan et diguin Wagner o Verdi, tu digues Berlioz.
4: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: senyor director artístic del Gran Teatre Liceu. Què estem escoltant?
1: L'obertura del Carnaval Romà de Héctor Berlioz. Això és una peça impossible. Grandíssima orquestra. O sigui, el problema de Berlioz és que neix 100 anys abans del que l'hagués tocat. Mm. Perquè avança tant, presenta una sèrie de coses que no són de l'escriptura del seu temps. Clar, llavors el van titllar gairebé de boig. Era una
0: això
1: fantasia.
0: Passa, eh?
1: Sí, va néixer abans de temps.
0: Que amb aquesta peça, d'alguna manera, anem al principi de tot, no, Víctor?
1: Fuà, jo vaig a quan era un nen. O sigui, estem parlant d'un concert d'any nou del 83, per tant, jo tenia 8 anys i, clar, era aquell ritual a casa de veure el concert d'any nou amb els avis, veure allò que passava a Viena doncs, a les 11:15 del matí puntualment, no? I a través de la tele, i doncs, i en aquest cas era Lori Masel, Filarmònica de Viena, i que, bueno, que al costat de totes les danses habituals de les polca, els valsos de Johann Strauss, etc., i família, van insertar aquesta obertura del Carnaval Romà, crec, per obrir la segona part, diguem, del concert amb Lori Masel. Va ser una descoberta absoluta. Jo vaig gravar això amb tots els tapes, amb les cintes de caseta, aquelles que posaven Celo, uh-huh. I jo, bueno, que un nen de 8 anys que dirigia al davant de la tele, no? Això em va marcar enormement, aquesta peça. I és que és d'una fantasia, d'uns canvis de tempo, una energia trepidant, especialment del minut 7, en endavant fins al final, que és una autèntica barbaritat en la imaginació d'una persona.
0: A casa teva s'escoltava això, música clàssica, òpera?
1: Una mica, però no amb la malaltia, diguem, que després va representar la meva aparició a casa.
0: Va, ets el primer radical, no? El primer...
1: Sí, el més convençut de tots. Sí,
0: quan a tu de petit et preguntaven, Víctor, tu de gran a què et vols dedicar? Què deies?
1: Medicina.
0: Ja de petit deies metge?
1: Sí, medicina. Sí,
0: què,
1: sí.
0: Vens de família de metges?
1: No, en absolut. En absolut, potser perquè era una mica tota la família amb una certa tendència hipocondríaca, i llavors això va facilitar que pensava, bueno, si hi ha un metge a casa, com a mi, sanarem tots, no?
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Com era aquella Barcelona de què, principis dels anys 80, més o menys, que és on tu et cries?
1: Sí, clar, jo recordo, doncs, amb una enorme felicitat, casa dels meus avis, amb la meva germana, a vegades aquesta proximitat dels avis que els veiem a diari, aquella confusió entre els pares i els avis, que no hi havia cap diferència, la casa familiar de fora, l'Empordà, en què anàvem tots els caps de setmana, aquells 3 mesos de vacances, no? Que, no sé, en el fons, crec que tots, després, quan comencem ja en l'etapa adulta de la nostra vida, el que volem és tornar a la infància, no? Aquesta vocació continua a recuperar aquesta infància. Aquest Berlioz és recuperar aquest fragment d'infància, no? A vegades passa una persona amb aquell aroma, no, de l'avi, dius, aquest... per un moment tanques els ulls i dius, ai, aquell record, no? Aquell moment, o sigui, quan pagaria per tornar a aquell moment feliç. Aquelles persones que malauradament han tingut una infància robada, no? Que no ha estat feliç, és una vida molt complicada, no? Després, però aquest és un moment fundacional que viurem per la resta de la nostra vida a partir d'aquelles vivències.
0: Es quedarà el llapis de memòria, no?
1: Sí.
0: Tu recordes la teva primera vegada al Liceu?
1: Sí. Sí, la recordo, va ser, bueno, clar, és que és la típica primera pregunta de quina és la teva primera òpera, no? En aquest cas va ser Mozart, va ser Così fan tutte en 1989.
0: Sí, al Liceu,
1: a l'antic teatre, clar,
0: abans d'incendiar-se.
1: Sí, això va ser un moment fundacional, perquè no és l'òpera més freqüent que un començaria, i no hi ha massa gent que contesti que la seva primera òpera és Così fan tutte, però és la que em va tocar viure, i jo vaig estar super emocionat moltíssim temps amb Mozart, i això va permetre conèixer Don Giovanni, Nozze, etc., Flauta màgica, entre molts altres. Va ser, bueno, una clau d'accés.
0: I tu que hi vius una mica en el Liceu, quin és el teu racó preferit?
1: Uf... el backstage, segurament, veure els secrets de com fem la màgia, no? O sigui, aquell espai una mica sagrat que no té accés pràcticament ningú, però és on veus els trucos de la màgia, no? Això és molt bonic. És molt bonic de veure.
0: Que ja, pel que tinc entès, això l'Amparo m'ho podrà dir també, hi ha molts aforismes, no?, pel Liceu, hi ha moltes frases de diferents artistes. Amb qui no us quedeu?
1: L'art no té pàtria. És una que està al Saló dels Miralls, que penso que ha de ser ben bé, això.
0: Tens alguna, però
2: no, ara mateix no
0: t'he agafat infraganti.
2: No soc tan assídua.
0: Que ara mateix diria que està sonant una altra peça del teu llapis de memòria, sí. Que a més també té un component molt personal per tu.
1: Sí.
0: Tu mateix.
1: Sí. Això és el Daphnis i Chloe de Maurice Ravel. Bueno, jo em considero un superrebelià, m'encanta el que va ser capaç de fer Maurice Ravel, deixant a banda el bolero, que potser és la seva obra més coneguda, més popular, però a partir d'aquí en té moltes, no moltíssimes, però té un catàleg bastant petit, però no hi ha cosa dolenta. O sigui, no hi ha algo que es digui, ai, això té menys qualitat, que molts compositors els hi passa quan tenen un catàleg immens. Que té un catàleg bastant restringit, però tot és boníssim. I el Daphnis i Chloe, tornant a les coses escèniques, les obres escèniques, aquesta al·lusió que feia abans a Sergei Diaghilev amb els ballets russos, Diaghilev li encarrega precisament a Maurice Ravel la creació d'una coreografia, li va dir pantomima ballet, que és aquest Daphnis i Chloe, de 1909, en què hi ha un cor que no pronuncia ni una sola paraula, que el tracta com un instrument més dintre del cor, és ballable tota l'estona, és aquest amor entre dos personatges de la mitologia grega, de l'Arcàdia, o sigui, tot un univers molt oníric, i és el Daphnis i la Chloe. I la meva filla es diu Chloe precisament per aquesta peça, perquè és aquesta flexibilitat en la música, aquesta insinuació contínua amb una música d'una enorme riquesa. Potser Ravel no només tenia la fantasia de la melodia, sinó la fantasia en l'orquestació. Sí, un orquestador extraordinari.
0: Ho vas tenir clar, no? Si és nena Chloe...
1: Bueno, s'havia de pactar a casa, però sí, la idea és que...
0: I si era nen, Daphnis.
1: No ho sé, però Chloe era bastant clar que sí.
0: Chloe entrava millor,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Va, escoltem una mica a Ravel.

0: I Víctor, quant anys té ara la Chloe?
1: 19. Abans d'ahir, sí.
0: Abans d'ahir, bueno, moltes felicitats.
1: Sí,
0: no, tu, a la Chloe, si ens està escoltant, que segur que suposo
1: segur,
0: que...
1: Segur, segur.
0: És fàcil conciliar la vida de pare amb la de director artístic?
1: És complicat, però fem els esforços. Sempre parlem a casa de la qualitat i no de la quantitat, que és l'enorme diferència, perquè hi ha una segona casa, que és el Liceu, que, bueno, que la Chloe viu una vida molt privilegiada, pensant que un lloc, un pati de col·le, ha estat al Palau de la Música quan era bueno, una nena, i ara de cop i volta poder venir a estudiar un dia, no, al meu propi despatx, entretenir-se, veure el backstage, són infàncies i adolescències molt úniques, molt especials, que tenen un contacte, pues, amb un Gustavo Dudamel, amb un Philip Glass, no, amb personalitats que potser no donen el tamany avui, però en la perspectiva d'un futur dirà, uah, jo vaig viure tot això, no? És gairebé per escriure un llibre. I sempre sense forçar sobre la música, o sigui, ella escolta Bad Bunny, ella escolta moltes altres coses, no? Que són músiques importants, que són molt bones músiques també, i que cadascú ha de trobar el seu espai.
0: I jo et deia al principi, fora de micros, que acabaria amb una cançó que tu no saps quina era, que anàvem a trencar una mica amb això, però a mi em consta que, gràcies a la Chloe, tu has anat a concerts que no són d'òpera, com per exemple el de Harry Styles. I dic, home, doncs mira, així és una bona forma de...
1: Molt bé.
0: De tancar. T'ho vas molt passar bé amb el Harry Styles?
1: Em va encantar, i a la Chloe més, perquè bueno, en aquell moment ella hagués matat per tenir una signatura del Harry Styles, cosa que com a pare no li vaig poder aconseguir. Puc aconseguir del Gustavo Dudamel, però no puc aconseguir del Harry Styles massa lluny. Però hem anat a forces concerts junts, al Justin Bieber, a la Lady Gaga, la Rosalía, el primer que va fer el Sant Jordi, vull dir que hem anat a uns quants.
0: Doncs et sembla bé que acabem amb Harry Styles?
1: Sí, és una música fantàstica.
0: Sí. Doncs Víctor García de Gomar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i aquesta que t'he atracat jo amb ella també.
1: Gràcies, Jordi. Gràcies, Amparo.
0: Amparo, gràcies un dia més per la teva producció i la teva intervenció. També al Pol Llergó a la tècnica, a l'Oriol Vila a la web. I res, que ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Ens quedem amb Harry Styles. Fins demà.

0: Aquí ni autotune ni autohostias,
1: Pero verdad, me hace mucha gracia porque es verdad que es una de las que más se piden en los karaoke y peor canta la
0: gente. Es que es muy difícil, es muy difícil. Mira otra que cantaba, no sé si como Los Ángeles, pero de maravilla, y que es un ejemplo de ese club de los 27, de gente de la música y no solo de la música, que por la razón que sea, por esa, en esa edad tan temprana, la palmó, Amy Winehouse. Y hay más, ¿eh? Porque si hay que poner ejemplo de lo que sea, pues la lista es infinita.
1: Larguísima, sí, por eso estoy deseando eso, llegar a empezar a escuchar a oyentes a ver qué van aportando.
2: Es muy duro esa expresión de un castigo ejemplarizante, porque
1: sí,
2: uno ve un castigo terrible.
1: Terrible.
0: Nada. Sí. Santiago Díaz, amigo, felicidades por el amo y hasta la próxima aventura de JD, por lo menos.
3: Muchísimas gracias, y sí, nos vemos prontito, y Benjamín, que vaya todo fenomenal.
2: Vale, igual.
1: Que vaya bien la presentación.
0: Chao.
4: Ser Catalunya, Barcelona. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Míriam Mucles va debutar professionalment el 2022 amb Dies Blancs. L'any següent va participar a l'obra Vent de Garbí i una mica de por. El 2024 seria el seu any. Amb la seva companyia, formada per ella i pel seu company, Joan Sentís, van fer Nodi, de Gossos i Malditos, que el boca a orella convertiria en un èxit. I després del Maldà la van veure a la Biblioteca de Catalunya amb Tots ocells, i el TNC va formar part del repartiment d'Anna Karènina. Va ser un any de premis per aquesta actriu tan versàtil i completa. Premi Núvol, Premi de la Crítica, Premi Teatre Barcelona. El 2025 va fer gira per Catalunya i fins i tot per Europa. El 2026 començava molt bé amb Maria Magdalena. Continuava amb Abecedari, novament amb Joan Sentís. Mucles i Sentís són la companyia resident aquesta temporada a la Sala Beckett. L'artista i creadora, amb una mirada artística pròpia, és una de les intèrprets de la nova producció de l'Òpera de Tres Rals, que inaugurarà El Grec i la temporada al Teatre Lliure.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al Balcó Tertúlia amb Llucia Ramis, Nemrod Carrasco i Clara Blanchard sobre l'arribada del Papa a Catalunya i l'impacte que està tenint a la ciutat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7. Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Escolteu aquesta veu, us ha de sonar a la força als oients del balcó.
2: Me compré un Fiat Marea. Creo que es de las preguntas que más me hacen cuando me encuentro a gente por el mundo, en Rusia, en Japón, en México. ¿Por qué compré este modelo? ¿Es porque es famoso y aguanta muchísimo para dar la vuelta al mundo? No. ¿Es porque un amigo mío es mecánico, lo revisó y me dijo que estaba perfecto? Tampoco. La respuesta es bien simple. Es porque me quería comprar un coche por menos de 1.000 euros. Y cuando tienes 1.000 euros, no es que tú puedas elegir al coche, sino es que el coche te elige a ti. Porque hay muy poco y muy malo. La única investigación o búsqueda que hice antes de comprar el coche fue, mientras lo estaba comprando, busqué si el motor JT100...
0: Doncs ara, després de 200 dies i de creuar amb aquest cotxe, 15 països i fer 50.000 quilòmetres entre Alaska i la Patagònia amb un Fiat Marea, amb Fabio Belnome, el Volata di Peluca, a les xarxes, ha tornat a Catalunya i estem supercontents perquè hi havíem connectat sempre a gran distància i avui tenim aquí en carn i osses. Fabio, com estàs?
3: Molt bona tarda, molt bé, molt bé. Molt
0: benvingut de nou al balcó.
3: En persona aquí.
0: I t'has rapat.
3: I m'he rapat, m'he rapat.
0: Quin sí, canvi sí, de look, sí, què sí, ha passat sí, amb els teus rínxols?
3: Vaig arribar a Santiago i m'encantaria dir que em vas prometre de si arribava, em rapava, però no és així, sinó em vaig ratllar del cabell i vaig dir, bueno, per tallar el mal normal, vaig dir, ja que estàs, fes-ho a saco i
1: és que
3: farà, farà més gràcia.
1: Aquests dies amb la melena, el cotxe...
0: Però que clar, et protegia del fred,
3: sí,
0: també.
3: Sí, sí, sí, però com sempre portava gorro perquè mai em pentino, doncs, tampoc és que hagi canviat massa la cosa.
0: La primera pregunta, on està el Marea? Que és més protagonista que tu, gairebé.
3: Sí, sí, sí, estem coprotagonistes els dos, bastant, bastant fort. Doncs ara mateix està al port de Valparaíso, a Xile.
0: Està a Xile, l'enyores?
3: Sí, sí, sí. Doncs bastant, bastant. Enyoro una mica tot, perquè ha sigut, és com molt, passes de 0 a 100, passes d'estar completament sol i tal, i de sobte estàs amb la família, els amics, tot és a saco, no? Canvies de passes de l'hivern a l'estiu, o sigui, és com un canvi molt, molt heavy. Però bueno, poc a poc, porto 4 dies, literalment 4 dies, així que m'acabaré adaptant.
0: Tu ja havies fet una tornada, ens en vas parlar, del contrast que significava la llibertat absoluta, el no saber gairebé ni quin dia és. Ara, una mica, n'has après, és a dir, t'has situat més ràpid o res, és això, no portes ni una setmana aquí, com et sents, com és el teu llit, els teus amics, què et pregunten, et fa mandra la vida aquí?
3: M'ho diu molta gent de... Ja veràs, m'ho diu quan estic de viatge, no? Cuando vuelvas te será muy complicado vivir otra vez una vida normal. I dic, no, home, no, no crec que em passi. I quan torno cada cop és com que em costa més perquè és tot el contrari. O sigui, passes de viure un cotxe, el que deies tu, llibertat total, estàs tu sol, és o conduir o estar editant, o sigui, és o feina o conduir, no faig res més. O sigui, estic sempre fent alguna cosa. I de sobte arribo aquí, canvia tot moltíssim. Però bueno, he d'intentar trobar el punt intermig, que és una de les meves... el que més em costa la vida, sempre trobar por mig, i estoy en ello.
0: Estoy és que, clar, et dutxes a casa,
1: dones
0: no has d'entrar,
3: cada dia,
0: dones al llit,
3: cada dia,
0: no has d'entrar, com t'ha passat durant tot aquest viatge, que has d'anar a uns grans magatzems, pagues a vegades unes quantitats increïbles per fer una dutxa.
3: Sí, sí, sí.
0: I surts
3: sí,
0: tan content, en sí, plan, sí, sí, ara, sí, per fi, estic net.
3: Sí, sí, sí.
0: I ara entres i totes les comoditats...
3: Tot, tot.
0: Ha sortit com esperaves aquesta segona aventura?
3: Doncs la veritat que, per sort, sí, perquè tenia... Jo sempre vaig amb expectatives molt, molt baixes, i l'únic és que desitjo de no fer-me mal, de que el cotxe no es faci mal, i que si ens fem mal... sigui lo suficientment petit com perquè faci gràcia un vídeo i sigui endavant, però no lo suficientment greu perquè s'acabi tot, no? Llavors, en aquest sentit sí, i la resta no tenia ni expectatives, ni números, ni res, sinó jo ho faig perquè m'encanta i ha sortit, o sigui que jo encantat.
0: Però a mi em costa creure que tens poques expectatives perquè ets optimista total. O és la imatge que dones per Instagram de tots els milers de seguidors que tens, la sensació és que confies que tot sortirà bé, perquè t'acaba sortint tot bé.
3: És que jo crec que és part d'això, no? O sigui, part de tenir les expectatives tan baixes em fan ser optimista tota l'estona, no? Perquè jo un dia no sé si em dutxaré o no sé si menjaré algú que m'agrada o tal, i de sobte em trobo una dutxa a una benzinera i és en plan... quina locura, o sigui, avui hi ha dutxa, sí senyor, i és el millor dia de la setmana, o sigui, és brutal. I són sorpreses que et trobes. I això és perquè tinc molt poques expectatives. Vaig a un lloc i en comptes d'esperar-me tot d'aquest lloc, en plan, la carretera serà una locura, tothom et diu sempre que el seu és el millor. I jo vaig a tots els llocs i no em crec a ningú. Saps? Perquè sí, i Sitges també és molt maco i tal, però no li dirà algú és el millor del món, i quan arribin allà diran, bueno, pues cadascú per a gustos colores. I les expectatives tan baixes en tot em fa que sempre estigui d'alguna manera content.
0: Feliç.
4: Clar, però el que sí que tenies era experiència, no? Perquè vas anar fins al Japó, primer, ara ha sigut el doble de quilòmetres. Creus que t'ha aportat alguna sabidoria o experiència aquella aventura amb aquesta, o ha sigut començar des de zero una altra vegada?
3: Bueno, m'ha aportat experiència o m'ha ajudat al saber que ho puc aguantar tants dies, no? Perquè el primer viatge que vaig anar a Noruega van ser 20 dies i vaig dir, bueno, pues 20 dies, si puc aguantar 20 dies, puc aguantar 100. I llavors, quan he fet 100, vaig dir, bueno, pues puc aguantar 100, puc aguantar 200, si és que anar un cotxe, no?
4: O sigui, clar que sí, si és no res.
3: Clar.
0: La propera no ens veiem el pèl en...
3: Doncs m'ha ajudat això, m'ha ajudat saber que si les coses em van molt malament a la meva vida, puc virar un cotxe durant una temporada.
0: Però és que ni tan sols la solitud, perquè et passes moltes hores sol, però t'acabes trobant gent increïble, no? L'home aquell de 90 anys que t'explica la seva vida. O ha passat que cada cop et coneixen més seguidors? A vegades fins i tot et deien coses mentre conduïes i t'oferien llocs on quedar-te.
5: Coño, que susto. Un tio ha chillado el marea.
0: Això deu ser emocionantíssim.
3: Sí, sí, és molt fort, és molt fort.
4: Et fiques un bon susto, per això, quan et crides.
3: Clar, sí. Estava... Clar, és que jo quan faig aquests vídeos estic conduint, però clar, estic també a veure on estic, perquè estàs a ciutats... Jo era a Medellín. Medellín, el trànsit és una locura. Bueno, igual que totes les ciutats grans de Sud-amèrica. I clar, jo estava intentant veure on estic, mirant el mapa, gravant i parlant i intentant explicar coses que tinguin una continuïtat. I de sobte un tio crida algú i dius, ostres, el marea. Però hi havia dies que passava molt, molt, molt, però moltes vegades era molt, molt fort. Després, clar, és un cotxe que se'l detecta molt,
0: se'l detecta
3: molt ràpid.
0: I és que realment... És antic.
3: Sí, sí, sí.
0: La matrícula també sorprèn moltíssim. Sí, constantment et pregunten a les fronteres d'on ve. Hi ha reptes per tu que són fantàstics. Tu volies passar per Nova York, anant a buscar Alaska, i volies aparcar Times Square, i aparques allà.
3: Sí,
0: és a dir, jo només imaginant-te, entrant a la gran ciutat, amb aquest cotxe, que sempre tens la sensació que et deixarà tirat, però no, tira, i et plantes a Times Square.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No t'atabales moltíssim quan entres allà dins.
3: Doncs em va sobtar molt que no hi ha tant de trànsit com m'hagués imaginat.
4: Molta gent,
3: clar,
4: això sí.
3: Clar, molta gent, molta gent caminant, però clar, tenen tantes restriccions de conducció que no hi ha tant de trànsit com t'imaginaries. Però clar, vaig aparcar el cotxe 3 hores a un pàrquing, em van cobrar $70. O sigui, vaig anar a dinar a tornar, $70. I jo, bueno. Però clar, o sigui, jo estava a Toronto, vaig recollir el cotxe a Toronto, vaig creuar als Estats Units per Buffalo, i tenia a Nova York a 3 hores i dic, no puc no baixar a Times Square. O sigui, és que he d'arribar allà, o sigui, 100%. I la sensació va ser molt, molt heavy.
0: I de camí va i pares a Scranton, escenari de la sèrie The Office. És un dels meus reels preferits, perquè a més ets tu, ets un personatge.
4: Molta enveja, molta enveja, ella volia estar
0: Scranton. Jo no sabia que Scranton estava plena de parets pintades amb el Dwight i amb tots els Michael Scott i companyia. Ets superfan de la sèrie, no?
3: Sí, sí, soc bastant fan, molt fan, i hi ha una guia turística que és The Office. Llavors, tu vas a veure on menja les pizzas, o sigui, vas a veure-ho tot. Llavors, jo vaig anar als 4 llocs, i clar, la intro de The Office, moltes de les imatges de Scranton estan gravades pel Jim. Ell un dia abans de començar la sèrie amb una càmera.
0: Sí.
3: Llavors, clar, jo estava al carrer i, clar, anava fent el mateix que anava fent ell i, clar, el vídeo es munta i més o menys sembla realment com si fos The Office.
0: Clar, això és meravellós perquè improvises i dius, per què no? Si vaig camí de Nova York i puc parar-me aquí...
3: Sí, és que la carretera passava per Scranton. I dic, és que ni fet aposta. O sigui, evidentment que paro a fer-me un cafè a Scranton.
0: Has passat per 15 països. T'has flipat moltes vegades. Jo crec que un dels llocs on et flipes més... i ho puc entendre, és el Salar d'Uyuni. Què és el Salar d'Uyuni, per qui no ho hagi vist? Perquè a més tens una magnífica capacitat de descriure. És un lloc que és com està fora dels escenaris normals de la Terra. És
3: estar
0: en un altre planeta.
3: Totalment.
0: Què és?
3: O sigui, és una esplanada de sal de 12.000 quilòmetres quadrats, on no hi ha res, només hi ha sal. Llavors, jo vaig anar a una època on estaven acabant les èpoques de lluvia, de pluja, i es crea una capa molt fina d'aigua sobre del salar, i clar, jo vaig anar quan era de nit, i em va posar pell de gallina. I llavors es veu la Via Làctea, i com el terra està amb aigua, fa rodona. O sigui, es veu per sobre i per sota. I tu estàs allà, que no t'acabes de creure, i és molt, molt, molt fort. El teu ull no s'adapta, no sap les distàncies. No, tu vas en cotxe, sembla que la muntanya d'allà al final estigui a 5 minuts, i passa una hora i tu segueixes i no t'apropes. Perquè no hi ha cap tipus d'escala per fer-te una idea.
0: No sé si vas veure que hi ha allà un hotel de sal, fet de sal.
3: Sí. Bueno, tot.
0: O sigui, tot de sal.
3: Van agafant les cadires, tot és sal, tot.
0: Un altre punt de Bolívia. Tu vas fer la carretera de la mort. No amb el Marea.
3: No, amb bici.
0: Què és la carretera de la mort? Perquè és increïble. Crec que et fan signar un paper conforme t'està jugant la vida.
3: Sí. O sigui, la carretera de la mort és una carretera nacional boliviana que jo, quan era petit, ens enviàvem powerpoints a l'email. No sé si us en recordeu, que t'enviaves powerpoints, en comptes de memes, t'arribaves powerpoints i hi havia slides i tal. Pues jo me'n recordo de veure una que era de les carreteres més peligroses del món.
0: Allà neix la teva ja fam d'aventures,
3: I jo, amb 8 anys, obrint un powerpoint que a saber què podia portar, i em vaig mirar les carreteres més peligroses del món i sortia aquesta carretera de mort a Bolívia. I és l'única carretera que es va tancar el 2006, però fins a llavors és l'única carretera de tot Sud-amèrica que es condueix al revés. O sigui, tu vas per l'esquerra baixant i puges per la dreta, perquè clar, com el volant, com el volant el tens a l'esquerra, tu has de mirar que no caiguis. Però clar, hi havia no sé quants accidents a la setmana, moria moltíssima gent, i el 2006, per sort, la van tancar. I ara hi ha gent que la fa en moto i tal, i jo la vaig fer en bici. De baixada, per sort, 60 quilòmetres de baixada, tot.
4: Tu no dius que no a res, eh? O sigui, tu...
3: Home, ja que està... És que hi ha moltes coses...
0: És que és això, ja que estamos...
3: Clar, ja que estamos, ja que he vingut fins aquí...
0: Vamos a morir, ja que estamos, gairebé, no?
3: Clar. I també tinc la sort, que jo ho veig així, que la meva feina és explicar el viatge. Llavors, clar, tu estàs... Jo m'ho veig, o jo m'imagino que és com una sèrie, com una pel·lícula. Tu vols que al protagonista li passin coses. Mm. Clar, si el protagonista està només conduint tota l'estona, doncs ha de fer alguna cosa. I en aquest cas era, doncs, anem a agafar una bici i a baixar perquè vaig a veure què passa, no? Llavors comences a quasi 5.000 metres, 4.000 i pico,
0: Des de l'alto, no?, de La Paz.
3: Amb neu, i arribes a baix a 35 graus a 1.000 metres d'alçada.
0: Ple de pols.
3: Sí, fet.
0: I fet pols, i amb els braços totalment
3: fets... Estàs fet cau, però molt, molt xulo, una experiència molt maca.
0: Et va l'aventura. Fas moltes compres, sempre. Has d'anar subministrant-li el Fiat des de benzina, bueno, dièsel, en aquest cas, que sempre poses els preus de la benzina. Hi ha una de les compres que és fantàstica, que és, sobretot en zona d'ossos, quan estàs allà dalt, a Alaska, perquè tu vols trobar-te ossos, i mira què passa.
6: Tenemos primer oso. Tenemos primer oso. No, no te vayas, no te vayas. No te vayas. No.
0: Ah, m'encanta Fabio com s'està rient ell mateix. No em vas veure més, no? O sigui,
4: un segon.
3: Sí, vaig veure dos més.
4: Ah, dos més.
3: Sí, però no... aquest era grizzly, i els altres que vaig veure eren negres.
0: Perquè tu dius que poden entrar al cotxe, dius. Vaig a comprar-me això perquè poden entrar.
4: I quan te cobren? Per l'esprai?
3: Hòstia, vaig pagar $80.
4: Sí, és que...
3: Sí, vaig pagar $80, t'agafen el passaport, el número de sèrie, te'l vinculen al teu passaport, i clar, quan vaig creuar a Mèxic, Estats Units i Canadà és un esprai i punto. A Mèxic és una arma. Igual que aquí, no pots anar amb un spray de pimienta d'un litre, saps? És enorme, és una locura. I clar, vaig haver-ho deixar a un lloc de policia, perquè no volia jugar-me-la, dic, no sé, només falta que a Mèxic, tio, em pillin amb un spray de pimienta d'un quilo. Passo.
0: Superprotegit. Un dels altres... Clar, estem parlant de la ruta panamericana, és mítica. És llarguíssima, no? Tu la vas fent, però hi ha un moment que és el punt a Panamà, el Tapón de Darién. Què passa allà? Tu has de deixar i has d'abandonar el Marea. Per què? Què és el que passa?
3: Correcte.
0: Aquest punt?
3: O sigui, la carretera panamericana és una red de carreteres que es connecten unes amb les altres, que va des d'Alaska fins a Ushuaia. O sigui, fa tota Amèrica de nord a sud. Només hi ha un lloc que està tallat 60 milles, que són 100 quilòmetres, entre Panamà i Colòmbia, que és on connecta Nord-Amèrica o Centroamèrica amb Sud-amèrica. I allà mai s'ha fet carretera per moltes raons, per raons de que és molt perillós a nivell de la naturalesa que hi ha, o sigui, hi ha tanta que és molt perillós, hi ha tanta també que no poden fer una carretera per allà, o sigui, seria una locura a nivell de costos, també és molt perillós pels narcos, creua molta gent caminant, pujant cap als Estats Units, des de tota Sud-amèrica, hi ha molts follons allà. Sí. També suposo que hi ha interessos dels narcos i polítics que a ningú li interessa que hi hagi una carretera, si ja està menys controlat, bueno, hi ha de tot. I l'única manera que et queda és o enviar-lo en avió o enviar-lo en barco. Jo el vaig enviar en barco, de Panamà a Cartagena, Colòmbia.
0: I et devia sentir orfe, no?
3: Sí, van ser uns dies raros. Em van deixar una moto, per sort, perquè si no, si em quedava aquí 2 setmanes a un hotel, jo crec que em tornava boig. I em van deixar una moto i vaig fer Panamà amb moto. Però clar, dormint a hostels en comptes del cotxe.
4: Lujo. Aquells dies lujo.
3: Sí, lujo. Però dutxa i tot.
0: T'has trobat gent perillosa?
3: Si me l'he trobat, no he sentit la sensació. O sigui, jo parlo amb tothom i faig de tot i mai m'ha donat la sensació de... És que també, jo ho dic moltes vegades, és que no tinc res. O sigui, és més car el meu telèfon que el meu cotxe. O sigui, no hi ha res que algú li pugui interessar de
0: mi. El teu sac. Jo sempre penso que el teu sac és molt robable.
3: El meu sac. Però clar, a Panamà no li interessa ningú el meu. Ja, el meu no. O a Colòmbia, que estan a 35 graus, no li interessa ningú. Però el meu sac és oh, quin gust. Quan la gent em diu, però no passes fred allà a Mongòlia o a Alaska i tal, i dic, o sigui, no saps el que és el meu sac? O sigui, és brutal.
4: El trobes a faltar ara.
3: Sí. El tinc a casa, l'he tret al buit, està a la maleta ficat i no ocupa res, però és una barbaritat. O sigui, es dorm molt, molt, molt bé. Molt bé.
0: Fabio, un dels altres temes, que és el que jo crec que també manté molt l'atenció de tots els teus reels, és que el marea no s'espatlli. Mm-hmm. I et passen coses. Per exemple, amb els frenos.
7: Algo muy curioso que me ha pasado hoy, que no me había pasado nunca, es que me he quedado sin frenos. Cuando he llegado a donde el accidente, un policía me ha intentado parar y cuando he apretado el freno me he pasado como 1.5 metros.
0: I això ho diu tan tranquil, m'he quedat sense frenos.
4: I no passa res.
3: És que és otro día en la oficina, o sea, és que no puc fer-li molta més cosa, no? O sigui... em vaig quedar sense frenos, va ser una sensació molt rara. La cosa és que el dia abans vaig agafar un batxe enorme, sí. I se'm va quedar tirat al cotxe. I després vam veure que el cotxe es pensava que jo havia estat en un accident i va tallar el pas de benzina al motor. I per això no arrencava el cotxe. O sigui, es va posar en modo accidente.
0: I això no és el més greu, perquè si hi ha una paraula que t'hauries de tatuar és càrter.
8: He roto el cárter, he roto el tapón del cárter, la tuerca. Ha subido un poco la carretera y ¡clac!
9: ¡Hostia!
8: Se ha salido el tapón de cuajo. Estoy en Torres del Paine, no hay nada. O sea, estoy a 2 horas de Puerto Natales, que es la ciudad más grande, que es pequeña. Para llegar aquí tienes que hacer 40 minutos de carreteras así y estoy en el fondo, o sea, estoy en el final de todo, lo más lejos que se puede estar.
0: És que estàs a Xile, penjat, i estàs desolat veient la taca que ha fet, no?, de l'oli. Sí, sí. Allà, jo crec que allà sí que penses, ui, ui, que se m'ha acabat això.
3: Sí, bueno, com era la segona vegada...
4: Clar, doncs, és que et va passar a Rússia.
3: Sí, em va passar a Rússia, em va passar encara a un lloc pitjor. I llavors, en plan, bueno, ens vaig passar 2 minuts d'estar al cotxe, a part feia un fred impressionant, ja, d'estar assegut en plan... lo que se viene, o sigui, quin pal, quina mandra, tot lo que ha de passar avui i demà. Perquè serà molt engorrós tot. I, però clar, és un moment de sentir-te trencat, perquè és el teu millor amic o el teu company de vida i de tot, s'ha trencat, o sigui, és el pitjor que li pot passar.
0: Company de vida, Maria.
4: I que hi ha un moment que fins i tot, jo vaig veure els teus stories, que et sents molt responsable i estàs realment trist i enfadat amb tu mateix. Mm. En aquell moment és... pot ser el punt més crític del viatge?
3: Sí, 100% crític cap a mi. Plan, hi ha una cosa...
0: Per què no l'he protegit?
3: Clar, o sigui, hi ha una cosa que és el càrter, hi ha una cosa que es diu cubre càrter.
4: Sí, tu repeties, clar, no? Clar. Per què no l'he posat?
3: I a Sud-amèrica tothom té cubre càrter. O sigui, abans de comprar un cotxe i surt el cotxe del concessionari amb el cubre càrter posat, perquè és el que hi ha, o sigui, et trobes coses, o sigui, passen coses... I jo sóc sempre l'únic cotxe a tot arreu. Sempre hi ha o tot terrenys enormes o vans d'aquestes enormes. Llavors, jo em fico en llocs on un cotxe no hauria d'anar. Pues si em fico llocs on un cotxe no hauria d'anar, he de fer-li tot el possible perquè això no passi. Mm. I el més curiós és que va passar el mateix dia. O sigui, el 8 de maig de 2025, això és molt fort. El 8 de maig...
0: Ets espiritual o no? Perquè, clar, si no quadra
3: sí,
0: tot.
3: Sí, és molt fort. El 8 de maig 2025 a Rússia i el 8 de maig 2026 a Xile.
4: Ja t'has comprat un cobre-càrter ara o no?
3: Sí, sí, sí, m'he comprat un cobre-càrter però... i ja he decidit que el 8 de maig de 2017 no conduiré. Estigui on estigui, passe lo que passe, no conduiré.
0: Jo crec que hem de declarar 8 de maig el dia de...
3: Dia del càrter.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Son la versión de ti de 8 años y la versión de ti de 80 años. Si esas dos personas están felices, entonces lo hiciste bien. Porque el tú de 8 años no se preocupaba por el estatus. No le importaba el dinero, los me gusta ni los títulos. Le importaba sentirse seguro, sentirse vivo, hacer cosas que le hacían latir el corazón más rápido de alegría. Y el tú de 80 años, no le importarán los errores que cometiste. No le importarán las personas que dudaron de ti. Le importará si viviste con valentía, si amaste abiertamente, si tomaste las oportunidades que te daban miedo y dijiste las cosas que siempre quisiste decir.
2: No la treus, aquesta reflexió, que te la poses i plores.
3: Clar, perquè emoció, estàs arribant ja al final.
4: Sí, o sigui...
2: D'on surt aquesta reflexió?
4: Me la vaig trobar en anglès i em va arribar molt, molt, molt, molt al cor. Perquè crec que ho acabem pensant molt i tal, no? I de vegades el nen que somia tant... Jo sempre dic que és que això que estic fent és el meu somni, saps? O sigui, i poder-ho dir, poder-ho fer, o sigui, jo em sento molt agraït. I tot el que somiàvem de petits moltes vegades se t'oblida. O una persona, quan parles amb gent... A mi m'encanta parlar amb gent gran perquè m'escolto molt, perquè tenen més vida que nosaltres. I de vegades et diuen, ostres, pues m'arrepiento d'això, m'arrepiento de l'altre, i dic, bueno, pues jo no vull ser ni algú que li ha estat tirant a la cara els somnis quan era petit, ni tampoc tenir 80 anys i dir, ostres, podria haver fet allò i l'altre. I no dic que això sigui per tothom, ni cadascú té el seu somni i tal, però en el meu cas és això. I quan vaig sentir totes aquestes paraules em van anar directes, però directes al cor.
2: Vas pensar en tu quan tenies 8 anys?
4: Sí.
3: Amb els PowerPoints.
4: Amb els PowerPoints.
2: Però ara t'estaves tornant a emocionar escoltant...
4: Sí. Molt, molt, molt. O sigui, clar, és que jo aquests vídeos, els potser aquest el vaig estar editant durant una setmana i m'ho miro tot fins al detall i tal, i potser durant una setmana estàs editant un vídeo, te l'escoltes 250 vegades, o sigui, acabes de la cancioncita i clar, després estàs un temps sense escoltar-ho.
2: Això t'anava a dir, no, ara et passaràs molt temps sense revisar-los?
4: Em passaré un temps.
2: Ho necessites?
4: Sí. Bueno, tot, o sigui, mira, quan el cotxe anirà, està al port perquè va a un altre lloc, i en aquest altre lloc hi havia dues opcions, o 36 dies de barco o 56. I jo vaig escollir 56, no perquè jo vull unes vacances més llargues, que tampoc està malament, sinó també perquè oxigena una mica el contingut, saps? O sigui, quan tu estàs veient La Casa de Papel, acaba la temporada i el mes següent no et treuen la següent, saps? O sigui, estàs un any o el que sea, pues una mica el mateix rotllo.
2: Que bonic, no? Hi ha una cosa que nosaltres ara t'estem fent una entrevista, però ha suscitat ja interès a tot el món. Hi ha un moment que a Ecuador et fan un report.
5: A bordo de este vehículo, comprado con apenas 900 euros, un joven español cumple una ambiciosa expedición, recorrer toda América desde Alaska hasta la Patagonia.
6: Voy a recorrer 15 países y 50.000 kilómetros, que es una distancia mayor que dar la vuelta al mundo por el Ecuador.
5: Detrás de esta aventura está Fabio Belnome, creador de contenido conocido en redes sociales como Volata di Peluca.
2: Para que wow, el coche... reportatge a la tele de Ecuador, tú flipas, ¿no?
4: Sí, flipo, porque a part agafan clips meus... que jo dic coses, i clar, jo aquestes coses les dic com si estiguéssim tu, que ho estàs mirant, i jo sols. Per mi és com un àudio de WhatsApp, i clar, agafen, al final surto jo cantant al cotxe, en plan, com molt coses així, que jo penso que són en privat, evidentment no són en privat, però al meu cap és com si fos en privat, i agafes i acabes a la tele nacional.
2: Per acabar, Laura.
3: Sí, clar, és que ara ho deies, no? 56 dies de barco, estan en el mar a un altre punt, a... Vas penjar un vídeo on deies...
7: El Marea ha estado en Ámsterdam, ha estado en Toronto, ha estado en Madrid, no ha estado en el Cairo.
3: I deies, todavía.
2: És una pista.
3: És una pista, ens diràs algo?
4: Todavía.
3: Perquè a la teva biografia d'Instagram hi diu nova temporada agost 2025.

0: sentís que, és ja.
1: Esperant amb candeletes. Ja. Tens el cap?
2: Correcte. Sí, sí. O sigui, el cotxe està...
0: Està anant.
2: Està anant. Està anant.
0: Va, avançant-se a algú.
2: No és el Cairo.
1: És el continent del Cairo?
2: Tampoc. Tampoc.
0: Ja
2: amb això ja... O sigui, no queda molt més món per visitar. Si no és Àfrica, està crec que bastant clar cap on aniré.
1: És on hem dit, creus?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Cap a... No, està a prop, està lluny.
2: Està lluny de tot arreu.
1: Aquí sota, diríem, si fem un forat...
2: Si fem un forat,
1: sota,
2: si fem un foradet... Australia? Si fem un foradet, arribarem per allà. Pot ser.
1: Només l'última.
2: Por esa
1: zona. Quan dèiem, entrevistem el Fabio, sempre, i t'ho han preguntat moltes vegades, quan et costa, més o menys, un viatge així? Has calculat? Pues, has fet els teus excels?
2: En aquest... no l'he fet i no sé si el faré perquè em fa molta por, però bueno, mira, et diré que enviar el cotxe de Japó a Canadà van ser 9.000 dòlars i enviar el cotxe ara m'ha costat 7.000.
1: Lo del mig no és tan car, perquè ja tinc...
2: Lo del mig no és tan car, visc el cotxe, o sigui, no pago lloguer, el menjar, pues eso.
1: Feu els comptes, sí, oients, i atreviu-se com en Fabio el Nome, Volata di Peluca, a les xarxes. Estaríem hores xerrant amb ell. És el català que amb un fill en marea de l'any 98 va anar al Japó, de Barcelona al Japó, i ara ha creuat tot el continent americà, d'Alaska fins a la Patagònia. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
2: Gràcies a vosaltres, i espero estar aquí d'aquí poc, després de,
1: sí,
2: de la temporada.
1: A més, ja saps que no ens costa res trucar-te quan estàs de camí, o sigui que gràcies.
2: Gràcies.

0: Laura, què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs acabem de saber que el Papa s'ha reunit aquesta tarda amb 6 víctimes d'abusos de l'Església a Madrid. La conversa ha durat gairebé una hora i, segons ha informat la Santa Seu, les víctimes han compartit les seves experiències personals i han presentat al Papa algunes propostes perquè la resposta de l'Església sigui més efectiva. El Papa ha reafirmat el seu compromís amb continuar avançant en aquest sentit i fer que l'Església sigui un lloc segur. Tot plegat amb menys de 24 hores per endavant perquè el Papa arribi a Barcelona. El seu discurs al Congrés d'aquest matí ha generat múltiples reaccions, ho ampliarem a la tertúlia, però mentrestant la ciutat s'està blindant per l'arribada de Lleó XIV. Els Mossos d'Esquadra ja estan assegurant carrers i clavegueres per garantir la seguretat del Papa, que arribarà demà al migdia. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat, també ho detallarem després, però les zones més crítiques són l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, on demà hi haurà la pregària multitudinària a l'Estadi Olímpic. I l'Eixample serà crític, sobretot dimecres, perquè és el punt central on hi haurà la Sagrada Família amb la inauguració de la Torre de Jesús del Temple. I atenció a aquesta notícia, perquè aquesta tarda hem sabut que 12 guies oficials de la Basílica han impugnat el seu acomiadament després que Inspecció de Treball hagi determinat que formaven part d'un col·lectiu de 70 persones que treballaven com a falsos autònoms. Els guies asseguren que l'empresa que gestiona el servei, Palacios i Museos, va aprofitar el procés de regularització per reduir sous i modificar horaris. El col·lectiu Ronda denuncia que l'empresa que porta gestionant el servei des de fa 6 anys ha ignorat el compromís de guies que fa 10 o 20 anys que dediquen el seu dia a dia al temple. Tot plegat coincidirà amb noves protestes de docents que continuen en vaga després de rebutjar l'acord amb el Departament d'Educació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reconegut el dret dels docents a protestar demà, però alhora ha advertit que la visita del Papa ha de discórrer sense incidents perquè és un fet històric.
2: Òbviament, el dret de manifestació i de vaga ha d'estar garantit, com el fet que els joves puguin anar a fer les proves Pau, però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, pel valor que té, pel missatge que el Sant Pare també està transmetent al conjunt de la ciutadania, i hem d'intentar conciliar amb dues coses.
1: I en política, el PP ha reclamat la imputació de les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa Plus Ultra. Borja Semper és portaveu del PP, que actua com a acusació popular.
3: Lo que aspiramos es a que se conozca toda la verdad y que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia. Faltaría más. Nadie está y nadie va a estar libre de dar cuenta ante la justicia.
1: En el document, els populars consideren que les filles de l'expresident són les administradores de l'empresa Guatefab i que van rebre diners de l'entramat com a part d'un acord entre el seu pare i l'empresari Julio Martínez. A banda, els populars també reclamen, entre altres mesures, incorporant la llista d'investigats a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. I avui també estem explicant que el preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit l'habitatge de compra. Pol Valero.
4: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit gairebé un 11% entre principis de 2025 i principis de 2026. Tot i que les dades catalanes reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment, el preu dels pisos i les cases continua disparat i és el sisè trimestre consecutiu que creix més d'un 10%, un fet que no s'havia produït mai.
5: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. El desequilibri del mercat no ajuda. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria a que els preus s'estabilitzessin.
4: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
1: Gràcies, Pol. I davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar les entitats socials que vulguin tenir dret de tanteig a municipal sobre les finques en venda, és a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que se'ls quedi un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit d'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar exercir aquest dret per comprar finques senceres en venda sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar la finca. I detingut a Blanes, un home per retenir i agredir una dona que la família havia denunciat com a desapareguda a França. L'arrestat està acusat de detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
6: La policia local de Blanes va rebre l'avís cap a les 11 de la nit de diumenge. Un home jove estava colpejant un vehicle i a l'interior del cotxe hi havia una dona. En arribar al lloc, els agents van comprovar la situació i van identificar la jove, sobre la qual constava, segons fonts dels Mossos, una denúncia per desaparició presentada pels seus familiars a França. L'home, de 25 anys, ja està detingut i ara s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar l'abast de la privació de llibertat i dels presumptes episodis de violència que hauria patit la víctima. L'arrestat està acusat de detenció detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions.
1: Gràcies, Carles. Mentrestant, a la zona franca de Barcelona, els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes també van assassinar a trets un altre home. I els treballadors de Nissan s'han concentrat des d'aquesta tarda i de manera indefinida davant la planta de recanvis del Prat. Àlex Manciño és el delegat sindical de Sigent.
7: Pues mira, hemos decidido a partir de hoy, a las 5 de la tarde, montar aquí una acampada con parte de la plantilla. Hoy estamos todos porque iniciamos, porque mañana para la empresa, para ellos ya termina el proceso. Dicen que de mañana no va a pasar. Entonces, como lo que nos vienen es con que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades.
1: La multinacional vol acomiadar 211 persones a Catalunya per deslocalitzar la seva activitat i des de fa setmanes els sindicats han organitzat protestes per salvar els llocs de feina. La plantilla comptarà amb el suport de l'alcaldessa del Prat. I notícia també d'aquesta tarda. Dues persones han resultat ferides per l'esfondrament parcial d'un edifici a Tortosa. Part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i els ferits han hagut de ser rescatats de la runa i han sofert traumatismes, tot i que la seva vida no corre perill.
0: Sergi Gradaria del Balcó, com estàs?
8: Hola, Ana Puigvoltes.
0: Avui ressaca, no? Florentino, fins 2030, president.
8: La música de Tauró, una mica, no?
0: Dun, dun, dun, dun.
8: A veure si apareix l'aleta de Mourinho, ja, eh?
0: Mourinho...
8: Que no és oficial, encara. Estava una... consultant
0: el
8: Timó.
0: No és oficial?
8: És a dir, Florentino...
0: Si no se li cau el pèl, no? Seria una...
8: Florentino ahir va dir, després de guanyar les eleccions...
0: Mira que ràpid és el Toni.
8: És que és el millor. Per això és el millor. No, que sí, que serà Mourinho, però em refereixo que no hi ha comunicat encara, és a dir, el Madrid ha de pagar 15 milions d'euros perquè vingui aquest senyor, eh? Que ja va pagar també una milionada per Xavi Alonso i després
0: indemnitzar-lo. És un déjà vu i fort, no? Tot plegat.
8: 7 anys després, no sé com ens el trobarem.
0: Sí.
8: Futbolísticament descatalogat.
0: La mala llet no l'ha perdut.
8: No ho sé.
0: Ah, et creus que sí?
8: Espero que sí, que estigui una mica més tranquil,
0: no? Sí. L'edat ho calma tot, però...
8: Que, clar,
0: serà interessant. Avui remenaràs l'olla, no?
8: Que pensar, sí, però potser ens esperem que sigui oficial per anar a Portugal i ens expliquin si està més calmat o si no. Perquè, clar, també venim d'un cap de setmana grandiós de bàsquet en què el Barça i la penya s'han classificat per semis.
0: Sí.
8: I
0: ens han emocionantíssim,
8: permès,
0: no,
8: ens han permès
0: la penya.
8: Somiar amb una final catalana.
0: Sí.
8: De la Lliga CB, per tant, també venim...
0: Marc
8: això,
0: Márquez,
8: venim de la Victoria 100
0: no?
8: davant Márquez.
0: Sí, brutal,
8: a MotoGP,
0: també.
8: I també la Victoria 100 de Ducati. Venim d'un cap de setmana molt interessant esportivament parlant i hem sabut que la Lliga definitivament comença el 15 d'agost.
0: Molt bé. Hi ha vida més enllà del papa. Ah,
8: molt
0: no,
8: malament,
0: 15
8: d'agost. Molt malament.
0: 15 d'agost? Ah, ja se sap.
8: És a dir, el Mundial acaba el 19 de juliol.
0: Però sempre és aquestes dates, no?
8: Sí, però clar, mai havia acabat el Mundial el 19 de juliol, perquè el Mundial sempre era més curt i, per tant, el més lògic seria que el Mundial hagués acabat el 12 de juliol. Llavors, amb un mes i escaig, sí. Però te vas atirat pel dret, la Premier League, totes comencen més tard. No, 15 d'agost. I si algun equip té algun internacional que arribi a semis o a la final del Mundial, ja començarà més tard.
0: I si algú tenia vacances dels periodistes d'esports, doncs ho sento
8: molt. No, els periodistes d'esports ja sabem que a partir de que comença l'agost... Tothom a la feina.
0: Doncs tens feina avui.
8: Teje. Una informació de servei i més cosetes que us anirem explicant de 8:45 a 9.
0: Doncs aquí t'espero. Gràcies. Fins ara. Carbo, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
0: M'has fet riure molt aquest matí a l'Aquí Catalunya quan t'han preguntat què passaria dimecres a la tarda. Bueno, preguntava per quan el papa estigués passejant-se per la... I tu dius, al matí haurà acabat tot, no? I la Marina, diu, però què dius? Carbó, no tens la visita del papa al cap, ets dels pocs que no la té al cap.
9: Matí, eh?
0: Un dilluns al matí.
9: El cap
0: perquè el que has
9: treballa
0: vingut,
9: menys.
0: Has dit que plourà. Has dit això.
9: Sí, sí. I per salvar-ho una mica, dient que la pluja a Catalunya, ja saps el que és, no? Una bendició.
0: Una bendició, ja.
9: Va. Ha quedat bonic, veritat?
0: Ha quedat preciós. Això, doncs, canviarà el temps una mica.
9: Sí, i ara, si vols, ens centrem una mica en el que acabes de preguntar, perquè això anirà evolucionant. Vist des d'ara, continua la pluja, o continuarà com a protagonista la pluja al matí de dimecres, no serà molt forta, tampoc durarà molt, i és molt probable que a partir de migdia els núvols es vagin trencant i durant la tarda fins i tot tinguem molts moments de sol. De manera que tampoc seria res aparatós. I tornant al més immediat, ara sí que tenim tempestes aparatoses al Pirineu.
0: Sí.
9: No a tota la serralada, però sí que descarregant força, per exemple, al límit entre Andorra i la Cerdanya, també cap al Ripollès. Aquí al Ripollès, ja ho sabem, les tempestes es formen amb molta facilitat. I no pararà quan arribi la nit, perquè l'activitat tempestuosa es mantindrà durant tota la nit a tot el Pirineu, com ara. Ara cau un xafa fora una comarca, després deixa de ploure, però cau un altre vall, i també n'hi haurà a la Catalunya Central, al nord de la Catalunya Central, sobretot al nord d'Osona, al nord del Berguedà, i al Pla de Lleida també arribaran alguns xàfecs, però a mesura que ens allunyem del Pirineu seran menys significatius. I demà ens espera un dia amb més núvols que avui, però igualment amb estones de sol. Les temperatures pujaran una mica les mínimes, demà al matí farà menys fresca, baixaran les màximes per la presència d'aquests núvols i en general augmentarà la sensació de xafogor. I d'aquests núvols aniran caient algunes gotellades, pluja feble en general, de manera que serà un dia de molts núvols però poca aigua, a l'espera que dimecres doncs també plogui, per insistir que cauria poca quantitat d'aigua i durant poca estona.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
9: Que vagi bé, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest dilluns 8 de juny. Claudio Matas, qui ha de sonar?
10: Olivia Rodrigo.

0: Aquest és el segon single del nou disc d'Olivia Rodrigo que es publicarà aquest divendres a tot el món. La cançó es diu The Cure.
1: The Cure.
0: Com el grup que va triomfar divendres passat al Primavera Sound, sí. I del que Olivia Rodrigo és fan, confessa. De fet, l'estiu de l'any passat, sí, al Festival de Glastonbury, la compositora californiana va fer una pausa al seu concert per introduir a un convidat especial.
2: Perhaps the best songwriter to come out of England. He is a Glastonbury legend and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith? Oh.
0: És el millor compositor que ha donat a Anglaterra, d'una llegenda de Glastonbury, un heroi per a mi. I com que el públic és tan jove com ella, que té 23 anys, hi ha un moment en què Olivia Rodrigo, al veure la reacció de Robert, sí, Smith, fa això. Oh! Diu, vinga, doneu-li, que és Robert Smith.
1: Sí, com perquè la gent no sabia qui era. Sí,
0: havia aplaudiments de 23 anys. Diu, Robert Smith, no sé de què em parles.
1: Clar.
0: I va entrar Robert Smith a escena i va començar a sonar això.

0: Era The Cure, sonant, interpretat per la banda de Olivia Rodrigo, que té només components femenins.
1: I que estaven flipats.
0: I Robert Smith cantant amb ella. Robert Smith li feia una vergonya, que es moria a escena, i ella estava com si fos Nadal.
1: Clar.
0: Estava feliç, pletòrica, i l'altre estava molt apocat.
1: Sí,
0: com,
1: ni qui no em coneix ni el tato, va pensar.
0: I amb aquests antecedents, de fa només un any, quan dissabte a la tarda va començar a córrer el rumor de que el concert sorpresa de les 22 de la nit, a les 10 de la nit...
1: Al Primavera Sound, clar.
0: Olivia Rodrigo al Primavera Sound, no era difícil imaginar què podia passar el que va passar.
1: Tu tenies claríssim.
0: Jo vaig assabentar-me després, estava fora, estava...
1: Tu ja t'havies tragat The Cure el divendres a la nit i ja està.
0: Estava a Londres jo, però jo tenia una reportera acreditada que em va explicar a la nit i dic, no, m'ho he perdut.
1: M'ho he perdut.
0: Que malament. A l'escenari de l'entrada es van acumular 30.000 persones. Els escenaris principals de l'esplanada van quedar bastant buits perquè tothom va anar cap a Olivier Rodrigo, que quan la californiana va anunciar que cantaria una nova cançó que no s'havia escoltat mai i que era el seu primer featuring, va fer un silenci expectant.
2: But this next song is on my record and nobody in the world has ever heard it before. At Primavera, I've always wanted to come here. I might as well play it for you guys, and it's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
0: Primera vegada que faig una col·laboració amb una altra cantant, estic molt emocionada, i no diu res més. Comença la cançó.

0: i passa un fenomen.
1: Aquesta vegada la gent sí que aplaudia.
2: Aquesta gravació la tenim d'algun mòbil que algú ha pujat el vídeo a YouTube, però en aquell moment veus que la gent torna boja i s'aixequen milers de mòbils
1: existents a l'instant. Sí.
2: Tots per escoltar Robert Smith. I llavors arribem al final de la cançó, que baixa molt el to i estan només les seves veus, i és un moment bastant emotiu. El somriure dels dos ho diu tot.
1: Ai, que bonic, no? Que es porten, això, 44 anys.
2: Es porten 44 anys i...
1: I s'admiren.
2: Fa dues setmanes El País publicava justament un reportatge on parlava de la influència d'Olivia Rodrigo en el revifar entre els joves de The Cure. Ah. Perquè una mica han descobert la banda...
1: Hi havia moltíssims joves.
2: Arran de tot la campanya que ella ha fet, no? Mm. El nou disc d'Olivia Rodrigo surt aquest divendres, tindrà gira mundial, amb 3 dates a Barcelona, 3 Palau Sant Jordi, l'any vinent, 1, 2 i 5 de maig, amb cançons com aquesta, que és el primer single d'aquest disc.

0: Sí, el taloner serà, pues, Robert Smith, no?
1: De Cure Sensei.
0: Lucía Ramis, Nebro Carrasco, com esteu?
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: No vau anar, no, al Primavera, cap no. dels tres?
2: Jo fa molt de temps que no hi vaig.
1: No, no.
2: Només he anat dos cops a la meva vida, em sembla, sí. i tampoc hi tornaria.
0: Un dia hi vas amb mi.
2: No, saps què passa? Que molts amics meus, que sí. eren més o menys a la meva edat, ja han anat enguany i m'han dit mai més. Mira, si ja tenia poques Ramis. Ganes...
0: Jo hi vaig anar el dia de la tormenta.
2: Sí, sí, aquest dia és el que hi van anar.
0: I, clar, i aleshores sí que pots dir mai més, però l'endemà em vaig curar amb The Cure. Perquè realment vaig dir mai més tornant desolada a casa per la Diagonal fent quilometrada.
2: Jo vaig anar al Microclima Sound, que és de la botiga ultralocal del Poble Nou.
0: Ah, aquí, sí, l'alternativa.
2: Guapíssim, sí, allò està Bona idea. Molt bé, molt bé.
0: Qui va estar al Primavera va ser Pedro Sánchez. El vau veure, va preferir estar a prop de l'Olivia. Quin moment tan bonic i estrany, Olivia. I gens a prop d'Isabel Díaz Ayuso. Hàbil és, eh? Pedro Sánchez, amb la que està caient, doncs va estar allà, tranquil, l'heu vist, no? Les imatges, s'ho va passar bé.
3: Jo treballava ahir, vam haver de córrer.
0: Vam haver de córrer.
3: Bon matí.
0: Com va això? Ei, que Pedro està aquí. Va així, una mica.
2: Sí. No li diuen Pedro.
0: Ja. Potser la redacció sí, no?
1: Peso, peso.
0: Que el Presi està aquí.
3: El vídeo era la matinada, el vídeo l'havia penjat la matinada i nosaltres ho citàvem a la crònica de l'Hidalgo, de Luis Hidalgo, però va agafar... volada i vam haver de fer peça.
0: Em va agradar la crònica de l'Hidalgo. Sempre m'agrada. Dos minuts i comencem la tertúlia. Quin tema creieu que farem?
2: Jo crec que no farem...
1: No, sisplau.
0: A veure, què no farem?
2: Jo crec que això és espai lliure del tema papa.
0: Per primera vegada t'has equivocat. Publi i ara tornem.
4: El balcó. Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry. Vi playa.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
10: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: I també demà, jornada de nervis pels estudiants que s'examinen a la selectivitat. Prop de 46.000 alumnes comencen demà a les Pau. Les proves d'accés a la universitat xifra rècord d'estudiants. Demà toquen exàmens de castellà, literatura i llengua estrangera. En paral·lel a la selectivitat, demà també nova jornada de vaga general pels mestres. És la sisena des del febrer i la segona després del no de la consulta de dijous passat que va tombar el preacord entre el govern i els sindicats. Precisament pel context en què se celebra aquesta vaga per la visita del Papa, però també pels exàmens de selectivitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix que la visita del Sant Pare ha de discórrer sense incidents perquè, diu Parlon, és un fet històric.
1: Òbviament, el dret de manifestació i de vaga ha d'estar garantit, com el fet que els joves puguin anar a fer les proves Pau, però hem d'aconseguir doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, pel valor que té, pel missatge que el Sant Pare també està transmetent al conjunt de la ciutadania.
0: El govern també transmet tranquil·litat als estudiants i assegura que ni la visita del pontífex ni les vagues de professors afectaran els alumnes per arribar als exàmens.
2: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del Papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no?
0: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats a l'Aquí Catalunya, qui recordava que existeix també un procediment perquè un estudiant pugui justificar un retard que permet als alumnes que puguin començar l'examen amb una hora de marge. Encara sobre el Papa, saben la polèmica, la recorden de la setmana passada per la poca presència del català en els actes del Papa? Doncs bé, el govern ha hagut de fer algunes gestions per intentar que el Papa Lleó XIV utilitzi més el català del que estava previst. Alguns partits li han retret al president de la Generalitat que no s'hagi implicat més davant d'aquesta polèmica i els diputats, sobretot de Junts, com Míriam Nogueras, han aprofitat avui el passamans al Congrés per demanar-li al Papa que parli en català quan sigui demà a Barcelona. És una crònica d'en Xavi Avelló.
3: El gest de Nogueras cap al Papa i també del senador Eduard Pujol reclamant-li en anglès i italià que parli en la llengua de la terra que l'acull ha sigut utilitzat per Junts per denunciar que el govern no ha reclamat públicament a Lleó XIV una major presència del català.
4: El trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica.
3: La crítica del portaveu Josep Rius, compartida també per Esquerra, que ha lamentat la desídia de l'executiu.
5: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat.
3: El govern ha defensat que el simple fet de visitar Catalunya ja mostra un respecte del Papa, però algunes fonts indiquen que han acabat fent gestions a darrera hora per incrementar l'ús del català durant els actes que farà Barcelona.
0: Això ha sigut avui al Congrés, gràcies, Xavi, on el pontífex s'ha pronunciat sobre l'eutanàsia i també sobre l'avort.
6: Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás.
0: Són paraules del Sant Pare aquest matí des del Congrés dels Diputats que no han agradat a l'associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. L'entitat demana no qüestionar els drets consolidats, defensa que aquest dret garanteix la llibertat individual i no obliga ningú a actuar contra les seves conviccions. Ho deixem aquí. Són les 8 i 29 minuts.
7: El balcó.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
14: Sí.
13: Ponga el PIN.
14: No, póngalo usted, 4504.
15: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
16: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
17: Yo no paro de darle vueltas a esto.
18: ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca!
9: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
17: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
18: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
17: en España.
18: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Comencem la setmana de la inauguració del Mundial. Dijous, primer partit, Mèxic-Sud-Àfrica, 9 de la nit, Estadi Azteca, tindrem allà el Flaqui, tindrem allà el Bruno, començarà la programació especial de la SER, amb l'especial SER Deportivos de 3 a 4 de la tarda, la retransmissió dels 104 partits del Mundial, amb el Dani Garrido i tot l'equip de Carrusel des d'allà. Els dies que no hi hagi partit també faran programació especial al vespre entre setmana. Òbviament, Carrusel els caps de setmana, un podcast de 3 dies a la setmana que es diu El que pueda que empate, amb el Bruno Alemany, l'Axel Torres i l'Antonio Romero. A SER Catalunya continuarem també amb tota la programació habitual perquè no us perdeu res, com tampoc vull que us perdeu res de tot el que ha passat avui dilluns 8 de juny del 2026 amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Confiant que hem sabut que la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El Mundial acaba el 19 de juliol, ni un mes abans. La Lliga i AFE no es posaven d'acord, van demanar un arbitratge i Tebas, la patronal, s'ha sortit amb la seva. Del 19 de juliol al 15 d'agost i caben els 21 dies de vacances que per conveni tenen els futbolistes i Tebas ha sigut magnànim i ha dit que si algun equip té mundialistes que arribin a la semifinal o a la final donaran uns dies més de marge i aquell equip no jugarà fins a finals de setmana. Veurem llavors quants equips tenen la plantilla tancada, perquè és un altre dels shows dantescos de cada estiu, de cada any. En el cas del Barça, que ha començat anant per feina i falta sobretot com a gran objectiu el davanter centre, però el Nil Solà està explicant avui que el tècnic Hansi Flick no renuncia encara a que li pugui importar també un central esquerrà. Nil, bona tarda.
1: Què tal, TG? Molt bona tarda. Doncs sí, més enllà de que la prioritat és la davantera, amb Julián Álvarez com a la màxima opció prioritària per al Barça, Hansi Flick manté a la seva carta als Reis un central. El tècnic alemany i també la secretaria tècnica del Barça tenen clar que s'ha de reforçar aquesta posició, que no és la màxima prioritat, però que en el cas de poder-ho fer, Flick té clar que el que vol incorporar és un central esquerrà. Hi havia fa setmanes que semblava que l'operació es podia refredar, però manté Hansi Flick les seves preferències, la seva carta als Reis, i en aquesta carta als Reis continua figurant la figura d'un central que, pel que hem pogut saber i explicar el que t'hi jugues, ha de ser esquerrà.
0: Gràcies, Nil. Remarquem, esquerrà, no que jugui per l'esquerra o que pugui jugar per l'esquerra, sinó que sigui esquerrà de cama bona com a mínim a dia d'avui. Ja veurem com avança el mercat, a quan puja la despesa pel davanter, que és la prioritat, i com pot anar oscil·lant en aquest sentit la possibilitat o les possibilitats que hi hagi al damunt de la taula de reforçar la defensa, però Flick no renuncia a un central esquerrà a dia d'avui. A Madrid estem també pendents dels primers anuncis al mercat que Florentino va fer en campanya. Mourinho, Dumfries, Konaté, de moment no n'hi ha cap que sigui oficial. De seguida anem cap allà perquè l'Héctor González ens expliqui com ha sigut el dia 1 post-eleccions al Madrid. Ara mateix hi ha el papa, el Santiago Bernabéu, davant de 70.000 persones pronunciant el seu discurs. Per tant, Florentino avui s'ha estrenat amb recepció oficial. Mentre que a l'Atlético, el Pedro Follán ha explicat que Sorloz ho té fet amb la Juventus, que falta l'acord entre clubs, però que el jugador i la Juve estan d'acord, i per l'Atlético una venda que veu amb bons ulls perquè li permeti fer caixa i afrontar així nous fitxatges per reforçar la plantilla. I el nostre company Òscar García Mayo, acabat d'arribar a Primera Divisió, ha avançat també que està tancat pràcticament el retorn de Canales al Racing de Santander. Tornarà lliure de Mèxic, acaba el seu contracte i, per tant, pot fer un últim ball al seu club d'origen, com el seu dia, per exemple, va fer fins fa poc Santi Cazorla. Aquesta matinada, Espanya juga l'últim amistós abans del Mundial, a les 4 de la matinada contra el Perú, i igual que Del Bosque el 2010, amb Sergio Busquets, Luis de la Fuente ha hagut de sortir a defensar Gavi de les Llenes. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La selecció espanyola juga l'últim partit de preparació per al Mundial a les 4 de la matinada contra Perú, a Puebla, Mèxic. Serà el darrer assaig abans del debut del pròxim 15 de juny a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Per al partit contra el Perú s'espera un equip més similar al que teòricament serà titular durant el Mundial, després que jugadors com Zubimendi, Fabián, Pedri, Oyarzabal o Rodri no juguessin en l'empat contra l'Irak a Riazor. Qui no estarà disponible serà Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que continuen amb la seva recuperació. El seleccionador espanyol ha afirmat a roda de premsa previ al partit d'aquesta matinada que estan avançant adequadament i estaran llestos per l'estrena d'Espanya contra Cap Verd. Luis de la Fuente també s'ha pronunciat sobre l'acció d'entrenament entre Gavi i Rodri i ha defensat el migcampista blaugrana.
3: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Per si heu estat molt desconnectats el cap de setmana, s'ha fet molt grossa la pilota de que hi ha una imatge en un entrenament, que Gavi, en una disputa amb Rodri, li trepitja una mica el taló, el turmell, i Rodri li diu, ostres, Gavi, ves amb compte. Res més enllà d'això, qualsevol acció que pugui passar en qualsevol entrenament quan s'entrena amb intensitat, però és Gavi. I De La Fuente no li ha calgut recórrer allò de si em pogués reencarnar en un jugador ho faria en Gavi, com va fer Del Bosque el 2010, però ja heu vist que la defensa ha sigut a ultrança. També el cap de setmana el que ens va donar un ensurt gros, Pol, va ser Christian Eriksen, que es va tornar a desmaiar amb Dinamarca, però per sort s'ha quedat només això, en un ensurt.
2: Així és, el metge de la selecció danesa ha confirmat que Eriksen es troba bé i que espera poder rebre l'alta mèdica aviat, després que el jugador danès es desmaiés en el partit amistós contra Ucraïna. Eriksen, que ja va patir un problema cardíac en el partit de l'Eurocopa del 2021 contra Finlàndia, es va desplomar i va perdre el coneixement durant uns instants. Després de ser traslladat a l'hospital, el partit es va suspendre definitivament. El més important, però, és que, segons ha confirmat el metge de la selecció, es troba bé i confien que pugui tornar a casa ben aviat.
0: Per tant, a nivell de salut, que és l'únic que importa, Eriksen simplement està en condicions, com ha dit el seu metge, per fer vida normal. Demà també juga la selecció espanyola femenina, que depèn de si mateixa per classificar-se pel Mundial després d'haver golejat divendres a Anglaterra. Jan Wiedemann, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui hem parlat la seleccionadora Sonia Bermúdez i la capitana de la selecció i jugadora del Barça, Irene Paredes, a la prèvia de l'última jornada de la fase de classificació pel Mundial de Brasil. La selecció espanyola arriba després de fer el més difícil, que era guanyar a Anglaterra. Ho va fer 4-0 i d'aquesta manera depenen d'elles mateixes per segellar el bitllet directe al Mundial del 2027 com a primeres de grup. Espanya i Anglaterra arriben empatades a punts, però les de Sonia Bermúdez tenen guanyat l'averaix particular. Per tant, necessiten guanyar a Islàndia per fer-se amb la primera plaça. Aquesta és la valoració que n'han fet a la roda de premsa.
5: El equipo llega muy bien después del partido del otro día. Al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
6: Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra. Un equipo muy poderoso en juego aéreo, duelos, segundas jugadas, transitan rápido, tienen jugadoras muy potentes en a nivel ofensivo. Intentar hacer el gol cuanto antes para poder sellar el pase.
4: El partit demà a Reykjavik a partir de les 9 de la nit.
0: En futbol femení, avui l'Espanyol ha anunciat fins a 9 baixes de jugadores que acaben contracte i no seguiran. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea. Per tant, alguns noms que han sigut importants aquesta temporada. Té feina per reforçar l'equip de Sara Monforte l'Espanyol, mentre que el Barça també ha anunciat que es desvincula del club quan acabi contracte ara el 30 de juny. Txell Font, la portera del Barça B, que ha estat fent de tercera portera del primer equip aquesta temporada i que fins i tot va ser titular al darrer partit de Lliga. I encara en futbol, el cap de setmana venim també d'una freda i una de calenta als play-off d'ascens a segona, amb el Sabadell classificat per la final i l'Europa eliminada a la pròrroga, mentre el Badalona ha deixat Messi sense el primer ascens del Cornellà a segona federació.
4: Exacte, els play-offs d'ascens entren en la fase final i ho fan amb doble presència catalana. D'una banda el Sabadell, que després d'aixecar l'eliminatòria contra el Madrid Castilla, ara s'enfrontarà al Zamora en la final per l'ascens a segona divisió. El partit d'anada aquest dissabte a Zamora a les 9 de la nit i la tornada compta perquè torna a ser divendres a les 9 també a la nova Creu Alta. Recordem que el Sabadell ja va haver de jugar tant l'anada com la tornada contra el Castilla en divendres. Per tant, no està tenint precisament sort el conjunt arreglaquinat amb els horaris d'aquest play-off, com tampoc va tenir sort l'Europa ahir a Balaïdos, que va caure la pròrroga 3-2 contra el filial del Celta de Vigo i acomiada així una temporada històrica. Aquí, en canvi, també s'ho juga tot per pujar a categories el Badalona. En aquest cas, per pujar de tercera a segona federació, els badalonins van protagonitzar una gran remuntada davant el Cornellà de Leo Messi, capgent el 4-1 de l'anada amb 3 gols a la segona part, i ara es veuran les cares amb la Compostelana, que era segurament el rival a evitar. L'anada a Galícia, diumenge a les 6 de la tarda, i encara pendents de confirmació pel que fa al partit de tornada a Badalona.
0: Veurem si el Badalona pot pujar un grau

0: Parlem de bàsquet i ho fem amb orgull, perquè els dos equips catalans que juguen al play-off pel títol de la Lliga CB s'han classificat per la semifinal i ens han permès, ens han donat llicència per somiar amb una final catalana. El Barça va eliminar a domicili el Camp Múrcia i la penya va ser capaç també de capgirar a la pista del Baskonia, el campió de Copa, la seva sèrie de quarts de final. Demà comencen ja les semifinals, Barça-Tenerife al Palau, mentre que la penya dimecres visitarà la pista del València de Pedro Martínez, d'un altre tècnic català, d'un altre tècnic de Badalona, que també és un altre dels favorits al títol. Xavi Saissó, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Teje, què tal?
0: Comencem pel Barça, que és el primer que juga, després d'una temporada amb canvi d'entrenador, amb el retorn de Pasqual, la muntanya russa d'aquella ratxa de victòries, de tornar a caure, de la plaga de lesions, de conèixer l'adeu del tècnic... Ja ho avisava Pasqual a la roda de premsa en què posava paraules al seu futur comiat, que compta ara que tenia la plantilla sana el que era capaç de fer aquest equip al play-off, i de moment s'ha plantat a semis, el que passa és que estem a la prèvia del primer partit i seguim parlant d'incendis, eh?
1: Doncs sí, sí, sí. Això té molts girs de guió, i ara la penya s'ha trobat... el Barça s'ha trobat de cop que juga a semifinals amb factor camp a favor contra un equip perillós com és el Tenerife, que té jugadors com Pat Mills, ex-NBA, o com l'incombustible Marcelinho Huertas, però, com bé dius, doncs, bueno, a partir de demà a les 8 se juga el primer partit, però es continua parlant de coses extraesportives, perquè avui els tres mitjans Nicola Provítola, i bueno, el primer, clar, era saber com està aquest vestidor sabent que l'entrenador ja no seguirà la propera temporada. I això és el que ens ha dit Nico.
2: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
1: Bueno, això per una banda, i per l'altra, lògicament, també cal saber com van acabant les coses de les renovacions dels jugadors. Sabem que Billy Hernán Gómez no continuarà, perquè ell mateix diu que no ha tingut oferta del club. Un altre que acaba el contracte és el mateix La Provítola, i també li hem preguntat, li hem dit, bueno, has parlat amb el Barça, com està el tema de la teva renovació, es parla de que podria anar a la penya l'any que ve. Ha estat clar i contundent La Provítola.
2: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
0: Intentamos hablar, pero no.
1: Sí, jo crec que el que volia dir és que potser els seus representants, o no crec que ell mateix, però els seus representants o el que sigui, van intentar apropar posicions amb el Barça i que el Barça s'ha tancat, no? És a dir, que no compta, entenc jo, amb La Provítola a l'any vinent. Jo crec que quan diu això es refereix a aquest tema.
0: Segurament, que sigui un últim ball per molts jugadors, per l'entrenador, i que això sigui el que conjuri el Barça, mentre que la penya ve d'una temporada en què sí que ha fet una gran lliga regular, però que va tornar a sortir amb la cua entre cames del somni de la Copa del Rei, que tenia l'objectiu de jugar una Final Four europea a casa i no es va poder classificar amb tot el que va passar en l'última eliminatòria, que no cal recordar-ho, però que ha anat recuperant-se de cada cop que li ha donat la temporada, Xavi, i fins i tot després d'un bloqueig brutal al primer partit a la pista de Baskonia, ha acabat aixecant la sèrie contra, recordem-ho, el campió de Copa i un dels favorits.
1: Sí, guanyar la pista del Buesa no és fàcil, ni molt menys, i a més amb l'autoritat que ho va fer ahir. I és que, a veure, no ens enganyem, hi ha un gran director d'orquestra que es diu Ricky Rubio, i que Ricky, pues, quan surt, marca la diferència, si està en forma, i ara ho està, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, Jabari Parker molt bé, Hackerson perfecte, en fi, hi ha un bloc en la penya, i això és vital. Avui s'ha passat pel que t'hi jugues el Dani Miret, l'entrenador de la penya, i clar, ell, quan li deien, bueno, sorpresa de la penya, el que parlem ara, ell no cataloga tant de sorpresa tenint en compte com estan jugant ara.
3: És un objectiu molt gran, aconseguir arribar a unes semifinals, i jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema de benzina. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment doncs ens estàvem trobant còmodes, no? I som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes doncs tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
1: Bueno, hem de dir que Dani Miret doncs ha recordat també que en aquestes semifinals hi han 3 entrenadors catalans i 2 que són de Badalona, no? Com és el cas de Pedro Martínez i ell mateix. I curiosament deia a l'entrevista que li estaven fent que estava en un lloc on veia la casa de Pedro Martínez a Badalona. Per tant, bueno, és realment curiós aquest tema. I d'altra banda, el Dani Miret, no podia ser d'una altra manera, està molt orgullós de ser de la penya.
3: Part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull, no?, que hem transmès a la plantilla, i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa, i espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, i hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar. Hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom està molt orgullós. I ara, doncs, passi el que passi en aquests 2 primers partits, o en el primer quart del primer, m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat, perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem, i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
0: És Dani Miret reivindicant aquest sentiment de pertinença que, com deia el Xavi a l'inici, encarna perfectament Ricky Rubio, un jugador que per qualitat, per classe, podria jugar pràcticament on volgués, però que per les circumstàncies que l'han acompanyat a la vida i a la carrera professional escull fer-ho i sent que ha de fer-ho a un club com la Penya i a Bandera. Aquest sentiment de pertinença que és el que dona un plus al joventut. I més tenint en compte que hi ha el Madrid fora de l'equació, que se'l va carregar, va ser el seu butxí, el rival del Barça, el Tenerife, Xavi, llicència perquè no, eh? Per creure'ns contra els dos catalans pot acabar guanyant la CB, tot i que clar, ara arriben les sèries a 5 partits en què també la regularitat compta, la profunditat de banqueta compta, la benzina compta, i no és fàcil, eh? Primer tenir una final catalana, i si no, com a mínim que un dels dos es puguin dur el títol.
1: Home, a veure, estem amb el de sempre, no? Somiar, no, de moment no et fan pagar, no? Aleshores...

0: Assumiem que pugui ser així, una final entre el Barça i la Penya. Clar, hores d'ara, amb el Madrid fora, amb el Barça, amb l'estat de forma que està, jo crec que el València i el Barça serien, teòricament, que no se m'enfadi ningú, els grans favorits per arribar a la final. I dit això, el València com a gran favorit per guanyar la CB. Però bueno, ja deia jo abans, els girs de guió i el que pot passar, això és esport, la Penya no té res a perdre, el Barça s'ha trobat de cop amb tot això, veurem què passa, i bueno, doncs veurem si pot haver una final catalana o un equip català que guanyi la CB.
1: És que l'equip de Pedro Martínez juga com els Àngels, i és veritat que serà un os dur d'arrossegar el València del tècnic català, però a partir de demà a les 8 amb el Barça Tenerife i dimecres amb el València Penya començarem a veure si es pot fer realitat aquest somni. Gràcies, Xavi.
0: A tu, fins ara.
1: Fins aquí l'agradaria del balcó. Per arrencar la setmana no ha estat malament, amb tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu, ara que arriba el tram més maco de la temporada, també més enllà del futbol, que ja el tenim resolt, fins que comenci el Mundial, que tornarem a ser-hi tots. Ja ho heu sentit abans, a 11:45, el Larguero, Manu Carreño i tot l'equip, i demà a les 12 del migdia, que t'hi jugues amb el Siqui Rodríguez, a les 7 tornarà al balcó, i a 11:45 l'agradaria. Adéu-siau.
2: L'agradaria del balcó, amb Joan Tejedor. Ser Catalunya, Barcelona.
3: Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena Ser i Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
5: Perquè ja estem aquí amb Fermín López. Gràcies a tu.
6: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar un jugador del Barça? Le he fichado a Fermín. Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid.
5: Yo soy prototipo Barça.
7: Home, però s'agraeix. No, l'agraeixo,
5: òbviament, les paraules. Jo soc prototip Barça i...
7: Barça sempre. No m'atabaleu.
5: No m'atabaleu.
7: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
5: Atabalar.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?